Tot el que pots fer al web d'ICAT també ho pots fer a l'A. Els podcasts de tots els programes, emissió en directe, les ICAT tapes, les experiències, els concerts, avançaments i molt més. Baixa't l'aplicació d'ICAT i connecta amb la ràdio inquieta allà on siguis.

posant-se a distància, navegant a màxima velocitat. Ignoren que només som un animal que té dificultats per nadar. Diguen covard, però he tornat a saltar. He tornat a saltar.

Ara que afluixa la calor, arriba el moment de compartir la millor música. Delicatessen, amb Albert Puig, de dilluns a dijous a les 9 del vespre a ICAT. FM, app i 3CAT.

0: Escoltes ICAT.
1: Juguen amb els dits, dec, dec. Em paga el sopar, que dec. Ells volen beef, bistec. Jo només vull

0: A diferència de temporades anteriors, que els oients demanàveu versió estiuenca del programa Els Experts,
1: i que nosaltres responíem que sí, que segur que la fem, no farem vacances per vosaltres, per fer-vos una trolejada.
2: Doncs jo no veia el troll ni la ironia per enlloc. Però la qüestió és que aquest any sí, Els Experts estiu!
3: De veritat?
2: Clar, Roger, és el que veníem a anunciar.
4: És com Els Experts, però l'estiu.
1: Oh. Ah, clar, igual que Els Experts, però igual. Ara me n'adono com podia estar tan sec.
5: Aquest juliol, Els Experts estiu, amb Roger Saró. Cada dia de 8 a 10 del matí a ICAT.

aguantar-te la mirada, amagar-me entre la gent, esquivar les mil preguntes complicades d'un nen, llevar-me mitja nit, pujar al terrat una estona i discrepar secretament amb la meitat de Barcelona. Hi ha alguna cosa al forn que se t'està cremant, però ni vols saber què és, ni tampoc se't crema tant. Ets un cas de manual, pots parar de fingir. Et convindria a venir a fugir amb la meva amiga i amb mi. Es pot fer de l'error propi per no haver de fer tant càrrec amb l'ajuda d'una mescla de substàncies adequada, de la xapa d'un borratxo sense cap sentit o dels ulls de la cantina tal com si t'hagués parit. De l'ombra d'un mateix, de la crua realitat o del teu futur incert que sort que encara no ha arribat. Prova-ho si vols, fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat. Arribats a aquesta edat i fins

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Festa i Drama, de Maria Jaume. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Els matins dels caps de setmana picat són per a l'escena musical catalana. Els dissabtes a les 9 del matí sona nou amb Lluís Gendrau.
1: El sona nou d'estiu descobrim.
0: I els diumenges també a les 9. Nota de veu. Els millors moments amb Fran Lluís Giró.
2: Bona tarda de nou, són les...
0: I Aina Ostrell.
3: M'estan pagant per fer-se.
0: FM, app i 3cat.

veritat, l'estiu sona diferent.

0: Premi Cerverís 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Non, non, non, de Magalí Sare. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: T'has aturat avui?
1: A ICAT, la pausa dels migdies no és per fer la migdiada. Tampoc a l'estiu. Les millors converses de la temporada a Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.
0: Una pausa.
1: De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT, FM, app i 3CAT.

comencen parefa, però no són fades. En Wikim, el petit Miki, i en TT3000, els pantalons més cagats de tota Catalunya. La barba que s'ha menjat les nenes, com si fossin un biquini. Biquini, biquini. Amb tots nosaltres,

0: Sí, simplificat.
1: Sí. Desubicat.
2: Sí. Comunicat.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

0: força roba, molt gel i bona música. A ICAT, els caps de setmana d'estiu són per ballar.
1: Hola, hola, Trapelles, benvingudes.
0: Divendres i dissabtes, de 7 a 10 del vespre, DJ Trapella. I després, fins a les 2 de la matinada, ICAT Party. FM, app i 3CAT.

0: Escoltes ICAT.
1: Juguen amb els dits, dec, dec. Em paga el sopar, què dec. Ells volen beef, bistec. Jo només vull

escàndol. Tot el que et molesti jo aparto. Fem pas al costat, no dir res fins que surt l'àlbum. De les 125 passem al Phantom. És el millor contra mi, on estàs tu? Ja fa molt de temps que ja no et parlo. Porto tot per dins, per fora només l'estatus. He fet el que cal per demostrar-ho. Perquè sang de la meva sang, de la meva sang.

un paso al costat, no diré fins que surt l'àlbum. De les 125 passem al Phantom. I som mi contra mi, on estàs tu? Ja fa molt de temps que ja no et parlo. Porto tot per dins, per fora només els tatus. He fet el que

0: Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és La Volta al Món, de Dan Peralbo i El Comboi. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i...

El talent jove té un altaveu a ICAT. Lluís Andrau ens presenta cada setmana el millor de la música emergent del país. Sona nou, amb Lluís Andrau. Els dissabtes a les 9 del matí a ICAT.

0: Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... El forner de l'Osa.
2: Quan aquesta nit m'envolti, jo sortiré al carrer.
1: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: apagaren tantes veus.
1: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és...
3: Quan el cel es torna negre.
2: Quan el cel es torna negre, de Feliu Ventura.
3: Els veïns desemparats.
2: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Gràcies per ser-hi. Benvinguts a la proximitat i la sintonia de Ràdio El Vendrell. Comencem una nova jornada, un nou dia de programació a través del 107.1 de la freqüència modulada. De fet, comencem ja jornada avui divendres 7 d'agost del 2026. I també sempre recordant, només començar, que podeu seguir tot allò que ja hem preparat i que podeu seguir a través d'internet. A 3W.rtv-elvendrell.cat. Ràdio Línia, Ràdio La Carta. El mateix perquè fa el contingut a través de les xarxes socials, un ampli contingut informatiu, i alhora també podeu posar imatge a l'espai matinal La Calaixera, que està a punt de començar. De fet, això encetarem la programació, com sempre, a partir d'aquí. Podeu posar imatge a aquest magazín, el que sempre anomenem allò Ràdio en Imatges. Us convidem a que seguiu la programació prevista, això que ja està a punt i que ja comença, som-hi.
1: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.
2: Calaixera, moble proveït d'un cos de diversos calaixos superposats, destinat tradicionalment a desar roba blanca o vestits, element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic. Comença La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell. Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos... Cada dia de dilluns a divendres fins a les 12 del migdia amb Pere Sallent.
0: Què tal? Com esteu, família? Gràcies per ser-hi. Bon dia i bona hora. Ens hi tornem a posar. A partir d'aquí comencem una nova edició d'aquest espai matinal. Això ja és La Calaixera. Sempre la intenció i l'objectiu d'acompanyar-vos serà que passem 2 minuts a les 9, gairebé 3 minuts a les 9, i fins a les 12, fins al migdia. 3 hores que es diu aviat. Avui és divendres 7 d'agost, programa número 4020. I si voleu dir alguna cosa, si voleu participar, ara que ja estem en directe, ens envieu un missatge de WhatsApp, així de fàcil, 686-101-101, sobre el que sigui, 686-101-101, o un correu electrònic, calaixera@rtv-elvendrell.cat. La intenció d'acompanyar-vos amb moltes coses, ràdio senzilla, propera, sense pretensions, però amb tot el rigor possible, i que, de fet, començarem de seguida per la previsió del temps. També escoltarem una cançó que ja hem triat, això ens ajuda sempre a posar-hi una mica de ritme. Això ens portarà cap a l'actualitat i les notícies destacades del dia, els esports, repassada les principals portades als diaris i altres aspectes d'interès. A les 10 actualitzarem les notícies amb la xarxa de comunicació local, que també ja són previstos habituals a cada hora en punt. Això a través de la xarxa de comunicació local. I després d'aquest butlletí de les 10, segona part de programa i més contingut, més coses. Secció habitual cada setmana, i de fet avui ja tanquem temporada en aquesta secció també. Calaix de lectures, allò que ens apropa, ens explica la Montse Porcel. A banda, també en aquest punt d'agenda, avui divendres continua El Vendrell sent la música i la proposta arriba des dels Imen des Ums. Una proposta musical xula, diferent i encapçalada per el vendrellenc Ismael Muñoz, entre d'altres. Doncs bé, recordarem una conversa que vam mantenir amb ell quan presentava justament el disc que avui també es presenta aquest Vendrell sent la música. Acabarem de repassar altres aspectes importants de l'agenda, arribarem a les 11, tocarà altra vegada actualitzar les notícies amb la xarxa de comunicació local i ja anirem cap a la tercera i última part. També avui toca una darrera secció de la temporada sobre salut comunitària, aquest espai que pensem que és molt útil i molt important, una secció en col·laboració amb l'Àrea Bàsica de Salut del Vendrell a través de la Comissió de Salut Comunitària, del qual avui ens venen a parlar de la lactància, importantíssima, eh? I acabarem amb participació i trucades. Gràcies per fer-ho possible, gràcies per l'atenció, per la confiança i també per la paciència. Sempre, sempre recordant que això és casa vostra. Ben trobats.
2: La La Calaixera, un programa unitat de tots. Ràdio Al Vendrell, el 107.1 de la freqüència modulada.

0: Avui divendres ens espera una jornada plenament estiuenca al Vendrell i a tota la comarca, bàsicament, predominarà el sol amb alguns núvols poc importants, però sense risc de pluja. La calor continuarà sent la protagonista amb temperatures màximes que arribaran als 31 graus al Vendrell i que poden fregar els 32 graus cap a l'interior de la comarca. A la costa, la marinada farà que l'ambient sigui una mica més suportable durant la tarda, sobretot. El vent ha de bufar fluix al matí i girarà a component sud-sud-est a partir del migdia, deixant la típica marinada d'estiu. La sensació d'aixafogor es farà notar, sobretot a les hores centrals del dia. I de cara al cap de setmana, ja que hi som, ben poques novetats. Tant dissabte com diumenge es mantindrà el temps estable, amb domini del sol, alguns intervals de núvols sense conseqüències i temperatures molt semblants a les d'avui. Les màximes es mouran entre els 31 i els 33 graus, mentre que les nits continuaran sent càlides amb mínimes d'uns 22 o 23 graus. Un cap de setmana, en definitiva, ideal per gaudir de la platja i les activitats a l'aire lliure, però amb recomanació sempre de protegir-se del sol, hidratar-se bé i evitar l'exposició durant les hores de màxima insolació.
1: Ràdio El Vendrell t'acompanya, t'informa, et diverteix, t'escolta. Segueix-nos cada dia al 107.1 de la FM i també a la nostra web rtvelvendrell.cat.
0: I avui, per començar, el talent i la qualitat musical de Rita Payés i Lucía Fumero. Rueda Eterna.

0: Rita Pallés i Lucía Fumero, Rueda Eterna, cançó per començar i per posar ritme avui, que ja som divendres. En proximitat i en sintonia, el 107 amb 1 de l'FM.
1: Viu el matí de forma propera amb La Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.
0: Les 9 i 10 minuts, notícies. Es pot afirmar que el juliol ha estat un bon mes per al sector turístic del Vendrell. Les dades compilades per l'Oficina de Turisme indiquen que l'ocupació total ha estat del 87,38% de les places disponibles, comptant hotels, càmpings, l'alberg de Santa Maria del Mar, cases rurals i els apartaments. Les dades queden confirmades amb la realitat i les sensacions dels mateixos professionals del sector.
2: Muy bien, la verdad, sobre ogni... sobre las expectativas que teníamos, ha ido muy bien, mejor que el año pasado. Para agosto, de momento vamos bien, aún tenemos habitaciones disponibles, pero pensamos que lo vamos a llenar en breve.
0: És la Manuela Sicília, de l'hotel Comarruga Suites. La procedència dels visitants manté la tònica dels altres estius, que és turisme francès, sobretot, però també nacional.
2: Vienen más bien turismo local, bueno, de Cataluña, españoles también, la mayoría, y luego... de estrangeros, la majoria són franceses.
0: El comerç i la restauració de les platges confirmen la tendència registrada de cara al mes de juliol, també establiments o en el cas de geladeries. Així ho destaca una de les seves treballadores, la Valentina Pérez.
3: Bueno, la verdad que excelente, nos han recibido con mucho cariño, tenemos muchos clientes fijos como nuevos y la verdad que tenemos mucha fila, cola, porque cada día nuestros helados son más conocidos. Y la gente está muy agradecida con los sabores nuevos, como damos para probar. Mucha gente viene, degusta y están, la verdad, que muy, muy contentos con ello.
0: I a l'agost, el rovell d'ou de la temporada ja es fa notar també amb l'afluència de visitants i clients.
3: Bueno, más gente con mucho entusiasmo, cada vez somos más en el equipo, así que nada, con mucho entusiasmo estamos. Con mucha alegría que vengan más turistas, más gente local, más gente que nos conozca a probar nuestros helados, nuestras copas, nuestros cócteles, todo.
0: Les motivacions dels visitants per triar el Vendrell són ben diverses, com és el cas de la Núria, que ve de Manresa.
4: Hem triat aquest hotel perquè la meva mare, que està allà, que té 97 anys farà, venia sempre aquí amb les amigues cada any. Però ja les ha anat perdent i tal i qual, i hem volgut tornar a l'hotel.
0: Però també altres que viuen ben a prop, que fan escapades habituals fins a les platges vendrellenques, com és el cas del Manu, de l'Arbós.
5: Si estamos de vacaciones como yo estoy ahora, podemos bajar a la playa a lo mejor de 7 días, 5. De 7 días a pasar el día tranquilamente y la verdad es que está bien por la tranquilidad y no es una cosa que está muy aglomerado.
0: I pel bon funcionament del sector és imprescindible l'aportació dels propis treballadors i treballadores, com és el cas del Rafa Mojal, que és cambrer.
6: En junio sí, por el tema de clima, que había un poco menos calor que julio, bueno, como ahora también estoy sudando, pero en julio claro que había mucho más calor, era un poco más difícil con más gente, tal y tal, pero... Bueno, en junio como estaba aprendiendo, julio más fácil sobre tema de trabajo, pero sobre tema de clima era un poco más difícil porque había más calor.
0: Aquesta primera quinzena d'agost i el cap de setmana de tots el mes, si tot va bé, les platges seran plenes de visitants i l'activitat d'oci és un període clau per l'economia vendrellenca. La C32 Sud impulsa una campanya de conservació del paviment, el tram que passa entre Castelldefels i el Vendrell, unes mesures que neixen amb l'objectiu de mantenir les condicions, millorar l'adherència i prolongar la vida útil del ferm. Els treballs es duran a terme durant les 5 nits en diferents punts de l'autopista fins al setembre per minimitzar les afectacions a la mobilitat. Les actuacions executades per AUCAT constaran d'una aplicació de capes ultrafines d'aglomerat asfàltic, una tècnica que s'està aplicant a les carreteres per restaurar les seves característiques funcionals, amb un consum de material més inferior i sostenible per reduir la petjada del carboni. En concret, es milloraran prop de 70.000 metres quadrats de paviment. Amb aquesta campanya, des del Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, titular de la infraestructura, es vol garantir els nivells de qualitat de la principal via de connexió entre l'àrea metropolitana de Barcelona i la costa sud de Catalunya. I seguim parlant de l'eclipse del proper dimarts, el proper dimecres, dia 12, aquest últim eclipsi total que va ser visible des de Catalunya, que va ser el 30 d'agost del 1905, a ple migdia, gràcies a una investigació de dos historiadors comarcals. Podem saber com van viure el fenomen tres destacats membres de la burgesia intel·lectual del Vendrell. Van publicar un article al setmanari La Comarca del Vendrell, tres dies després, en què narraven què van veure i què van sentir. Qui ens apropa aquesta informació al següent reportatge és la nostra companya Sílvia Martínez. No como astrónomos, que no lo somos, ni podemos aspirar a serlo, sino como simples admiradores de la ciencia y la naturaleza, ayer, 30 del corriente, día en que estaba anunciado el famoso eclipse total de sol. Aunque nuestra villa no habrá de ser más que parcial, salimos del bullicio de la población trasladándonos a un kilómetro de ella, a fin de admirar el aspecto patético que tan sublimes momentos había de producir en el campo.
7: Així comença l'article Observaciones sobre l'eclipse, publicat el 2 de setembre del 1905 al setmanari La Comarca de Vendrell, dirigit per Valentí Carné.
8: Lo interessant és veure qui són aquests vendrellencs que afirmen, que signen aquesta crònica, no? Un és en Josep Calbó, que se suposa que és el notari del Vendrell, després és en Ferret Navarro, que tenim sort de que posa el segon cognom, que aquest era un advocat, un polític català, però era un diputat a Corts durant la Segona República, nascut al Vendrell el 1888, no? O sigui que és un personatge ja molt important que fa aquesta, que signa aquesta crònica. I després tenim un Joan Martorell, que aquest és l'únic que no sé ben bé de quina branca familiar és, perquè de Martorells n'hi havia bastants.
7: El Vendrell del 1905 era capital del partit judicial, tenia prop de 5.000 habitants i comptava amb una destacada burgesia intel·lectual.
9: Era una vila comercial amb tasques administratives i financeres, hi havia bancs. El comerç des de feia gairebé un segle era important. Per tant, realment era el centre de tot un ampli territori que després ha estat el Baix Penedès. Té tren, això era molt important. El tren havia substituït l'antic port de Sant Salvador i, per tant, hi havia gent que podien haver-se enterat de l'eclipsi.
7: En canvi, els historiadors consideren que els pobles del voltant, la població més centrada en el treball al camp o a la mar, va viure el fenomen amb certa indiferència o, com a molt, amb una mirada supersticiosa.
9: Tot fenomen que és desconegut d'origen sempre s'atribueix al món sobrenatural. Quan la gent no sabia què eren els llamps, doncs allà s'hi refugiava un déu, quan no sabien què eren els trons, igual, no? Quan se sap, aleshores aquest refugi passa una altra cosa i arriba un moment que només es pot refugiar amb fenòmens molt estranys.
7: I els cronistes vendrellencs, com els havia arribat la informació de l'eclipsi amb prou antelació? A través de la premsa de les capitals.
9: Ells se n'enteren segur pels diaris, perquè llegeixen la premsa, els diaris, sigui de Tarragona, sigui de Barcelona, un lloc on hi ha una estació de tren i una classe social, en fi, activa, com Guillem Vendrell, rebien diaris, els llegien, es comentaven, es reunien, no? Això no passava als pobles.
7: Dies abans, a l'exemplar del 26 d'agost, apareix una crònica en què s'explicava el que havia succeït a l'eclipsi anterior, del 18 de juliol del 1860. El cronista vendrellenc remet als lectors a un text del prestigiós escriptor de l'època, Pedro Antonio de Alarcón, que havia observat el fenomen des de València. L'article del 1905 de Calbó, Martorell i Ferret és gairebé un text científic. Es desplacen a una casa situada a un quilòmetre del centre i fan el següent.
9: i allà instal·len alguns aparells. Això és molt curiós, perquè instal·len un telescopi, que ells mateixos diuen que no és gaire potent. Tenen una ullera llarga vista, d'aquelles llargues que hi havia abans. Diu que ho posen tot fumat, és a dir, que fumen els vidres per poder mirar el sol, i van amb dos termòmetres. Un el posen al sol i l'altre el posen a la sombra. El termòmetre marca 41 graus el que està al sol, bastant menys el que està a la sombra, però aleshores, a mesura que va, que l'eclipsi va enfosquint, el termòmetre va baixant i baixa fins a 20 o 21 graus.
0: A las 12 horas 20 minutos observamos una mancha de sol directamente opuesta al punto por donde entraba la luna. Luna que parecía un punto de tinta puesto en el disco solar. La poca potencia de nuestros aparatos no nos permitió ver detalladamente la forma de dicha mancha, mas podemos afirmar que en la parte inferior terminaba en punta. A las 13 horas 13 minutos se observó el máximo de parcialidad, que duró 4 minutos, durante los cuales aparecieron las tan renombradas fajas de sombra ondulantes. La vimos con tanta claridad que nos impresionaron de una manera indescriptible, causándonos un momento de éxtasis.
7: I la crònica segueix narrant com van viure aquell fenomen amb una absoluta fascinació.
0: Doncs ben pendents de com ha de ser aquest eclipsi, recordem, del dimecres que ve, 12 d'agost al vespre, cap a 9:15. En parlarem. Bé, en seguirem parlant. Anem a altres informacions i altres notícies destacades, marxant ja cap a la part més cultural i musical. El musical La Vila d'aquest any, que ja ha començat, els encarregats d'obrir el cicle de música tradicional catalana han estat el trio Casum, una formació instrumental que basa la seva proposta en el folk europeu, fonamentant en l'essència catalana. El seu directe vibrant ha fet les delícies de tots els assistents. Ens ho explica en Dani Vázquez.
10: Un any més i ja en van 37, el mes d'agost ha vingut acompanyat al Vendrell de les sonoritats més tradicionals i populars de la música catalana. Els encarregats d'obrir aquesta edició del Música a la Vila ha estat el trio Casum, una formació principalment instrumental que combina els seus directes al ball folk amb moments més íntims i contemplatius.
11: I el nostre objectiu és, sobretot, fer música nostra, i ja sigui ball o concert, però que sigui nostre, amb pals d'aquí catalans i sobretot composicions pròpies.
10: Les actuacions de Casum ofereixen una remarcable diversitat estilística, sempre buscant el diàleg i la proximitat amb l'audiència, i amb un gran nombre d'influències que enriqueixen el repertori.
12: Fem una sardana curta, fem una jota, fem ball plats, intentem com trobar gèneres, com diria el Marcel Casellas, aborígens de la nostra terra, i però també fem algunes borrelles, alguns cercles, i alguns, perquè generalment fem ball de plaça, però també fem concert.
10: Els assistents han pogut gaudir d'una actuació vibrant i intensa per part d'una formació que s'ha mostrat encantada pel fet de poder obrir el cicle. Alguns dels seus integrants, de fet, ja havien tocat el Música a la Vila en edicions anteriors, tot i que la pluja els havia obligat en aquella ocasió a tocar dins de l'auditori. Enguany han celebrat que hagin pogut actuar a la plaça del Tívoli.
12: Però aquí és molt guai, perquè projecten llums aquí dalt i queda, la veritat és que queda molt bonic les fotos que veig, i llavors avui vull una foto amb nosaltres aquí.

0: El Música a la Vila 2026 continuarà el dimecres 12 d'agost amb l'actuació del grup Alosa, que presentarà el seu primer treball discogràfic, El primer cant del matí.
1: No era en Dani, sinó el Marc Guitart qui ens ha explicat aquesta crònica. I el Museu Pau Casals, que torna a omplir-se de música amb la 16a edició del cicle Música als Jardins. La programació començarà aquest dissabte 8 d'agost a 8:15 del vespre amb l'actuació de Macondo Sonoro. És un duet format per Rodrigo García Bernat i André Ballarri. Els artistes oferiran al públic una experiència que connecta les arrels culturals de la música llatinoamericana amb un estil instrumental contemporani. Es podran escoltar obres com La Gloria eres tú, de José Antonio Méndez, Como fue, de Ernesto Duarte, o Palabras, de Marta Valdés. Les seves actuacions seran a càrrec del quartet Auró el divendres 14 d'agost amb una actuació de música de cambra i el dissabte 22 amb el quartet Sats, i que el seu repertori que abraça des del classicisme fins a la música actual, i el 30 d'agost l'edició la conclourà l'agrupació Virgula Esemblel, especialitzats en música antiga. I ja són 16 els anys que el Museu Pau Casals ofereix a les formacions joves d'intèrprets graduats a l'Escola Superior de Música de Catalunya la possibilitat de tocar en el marc dels jardins del museu, una iniciativa de la Fundació Pau Casals que té com a finalitat difondre la figura del mestre i posar en valor el seu llegat patrimonial i fer arribar la música al màxim de persones possibles. I el barri marítim de Sant Salvador, que celebra aquest cap de setmana els actes principals de la seva festa major. Avui divendres, a les 7 de la tarda, l'Ermita es presentarà el llibre d'Àngel Burgues, L'amor de l'Eli, il·lustrat per l'Ignasi Blanc. El dissabte, demà, a 8:45 del vespre, sortirà de la plaça de l'Ermita la cercavila amb els grups de cultura popular del Vendrell, que recorrerà el passeig marítim fins a la plaça Bac. A les 10 de la nit, a la plaça de la Sardana, botifarrada popular, i a partir de les 11, a la plaça de les Palmeres, ball amb el grup Revers. Diumenge serà el dia d'un altre clàssic de la festa major, la sardinada popular, que començarà a les 9 de la nit a la platja que hi ha davant de la plaça de les Palmeres, a càrrec de la ONG EICA, i cuina sense fronteres. I seguidament al mateix lloc, Havaneres, amb el grup Serra de Marina i Rom Cremat. La jornada es tancarà amb el Castell de Focs. Els actes de festa major els organitza l'Associació de Veïns de Sant Salvador en col·laboració de l'Ajuntament del Vendrell.
2: Ràdio El Vendrell. Ens trobaràs aquí, al 107.1.
3: De capsa de cartró a bossa reutilitzable. I de revista a tovalló de paper.
4: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho. El paper i el cartró van al contenidor blau o al cubell del porta-a-porta corresponent. Entra a residuombas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecoembes. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
5: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.
2: Tota l'actualitat música a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Escoltes la millor oferta radiofònica, la millor música, la millor actualitat. Escoltes Ràdio El Vendrell. La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell.
1: Tres minuts i 2:15 en punt de 10. A partir d'aquí ja saltem cap a les portades, les principals portades dels diaris, avui que som divendres 7 d'agost, i sempre començant pel Diari de Tarragona. La guerra de les brosses al Baix Penedès, Roda de Berà i Calafell reben residus dels municipis en contenidors intel·ligents. A Tarragona, Mercat s'avala el model de la futura pèrgola de la plaça Corsini. L'Ajuntament haurà ara que donar llum verda perquè entre municipal busqui empreses per les obres. I a Reus, l'estiu més calorós dels últims 75 anys, els reusencs busquen alliberament a les piscines. Saltem cap al diari Ara. La meitat dels catalans de 30 a 40 anys són nascuts a l'estranger. Informació principal, també a La Vanguardia, que es parla de les lesions escolars de l'eclipsi, o que Ceuta reclama a Europa el blindatge de la frontera amb el Marroc.
6: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
2: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 a 2 del migdia i a les 8 del vespre. al Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al Sense Tambú de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio al Vendrell, la teva ràdio local al Sense Tambú de la FM.
1: Volem parlar-vos de consum, recordar la importància de tenir un consum responsable i ètic a través de l'Oficina d'Atenció al Consumidor que podeu trobar al Consell Comarcal del Baix Penedès. És un servei obert i gratuït. De fet, ara fa pocs dies en vam parlar amb la seva responsable comarcal. És la Rosa Anna Manyer qui ens ha explicat doncs, moltes coses. Consumidors, ho som tots, no?, en principi?
7: Tots i totes. I pràcticament la majoria d'actes que fem al dia és consum.
1: Que sí?
7: Sí.
1: És que encara que tinguem la intenció de no consumir, si tinguéssim la intenció d'anar contra el sistema, ho tindríem molt complicat
7: en aquest
1: aspecte.
7: Molt.
1: Però sí que podem tenir un consum responsable, que és la clau de tot plegat, eh?
7: Sí.
1: Un consum conscient i responsable, em fa l'efecte.
7: Conscient i responsable, correcte.
1: Que sí?
7: Sí.
1: Fem una cosa. Va, anem allò a la base de tot això, que és el que fa l'Oficina d'Atenció al Consumidor.
7: Uh-huh.
1: Explica'ns això, per començar, exactament què és aquesta Oficina Comarcal d'Informació al Consumidor i quin és el seu objectiu principal, sobretot.
7: Sí, a veure, és comarcal, i diem comarcal perquè és per la comarca.
1: Ahà. Uh-huh.
7: Aquí no tenim municipals, normalment hi ha oficines municipals. En cas, doncs, aquí és el Consell Comarcal, és per tota la comarca, per tots els usuaris i usuàries de la comarca, i el que fem és, d'alguna manera, informar, sobretot donar a conèixer els drets i deures.
1: Val,
7: no ens oblidem.
1: Sí.
7: Drets
1: sí.
7: i deures de, davant qualsevol problema que puguem tenir de consum.
1: Uh-huh. Ras i curt, eh?
7: Sí, bàsicament seria això. Informar i després gestionar tot allò que comporta, no?, aquestes gestions de a l'hora de reclamar, però el primer contacte sol ser normalment informar.
1: Val.
7: L'usuari, escolta...
8: Calaixera, element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic.
1: Volem parlar-vos de consum, recordar la importància de tenir un consum responsable i ètic a través de l'Oficina d'Atenció al Consumidor que podeu trobar al Consell Comarcal del Baix Penedès. És un servei obert i gratuït. De fet, ara fa pocs dies en vam parlar amb la seva responsable comarcal. És la Rosa Anna Manyer qui ens ha explicat doncs, moltes coses.
9: Consumidors, ho som tots, no?, en principi?
7: Tots i totes. I pràcticament la majoria d'actes que fem al dia és consum.
1: Que sí?
7: Sí.
1: És que encara que tinguem la intenció de no consumir, si tinguéssim la intenció d'anar contra el sistema, ho tindríem molt complicat
7: en aquest
1: aspecte.
7: Molt.
1: Però sí que podem tenir un consum responsable, que és la clau de tot plegat, eh?
7: Sí.
1: Un consum conscient i responsable, em fa l'efecte.
7: Conscient i responsable, correcte.
1: Que sí?
7: Sí.
1: Fem una cosa. Va, anem allò a la base de tot això, que és el que fa l'Oficina d'Atenció al Consumidor.
7: Uh-huh.
1: Explica'ns això, per començar, exactament què és aquesta Oficina Comarcal d'Informació al Consumidor i quin és el seu objectiu principal, sobretot.
7: Sí, a veure, és comarcal, i diem comarcal perquè és per la comarca.
1: Ahà. Uh-huh.
7: Aquí no tenim municipals, normalment hi ha oficines municipals. En cas, doncs, aquí és el Consell Comarcal, és per tota la comarca, per tots els usuaris i usuàries de la comarca, i el que fem és, d'alguna manera, informar, sobretot donar a conèixer els drets i deures.
1: Val,
7: no ens oblidem.
1: Sí.
7: Drets
1: sí.
7: i deures de, davant qualsevol problema que puguem tenir de consum.
1: Uh-huh. Ras i curt, eh?
7: Sí, bàsicament seria això. Informar i després gestionar tot allò que comporta, no?, aquestes gestions de a l'hora de reclamar, però el primer contacte sol ser normalment informar.
1: Val.
7: L'usuari, escolta, he tingut aquest problema,
1: uh-huh,
7: o puc pensar que tindré aquest problema, què puc fer? Què haig
1: Val.
7: De fer a partir d'aquí?
1: Sí, una oficina oberta a qualsevol consulta i qualsevol dubte, en qualsevol cas, es poden adreçar els consumidors a l'oficina.
7: Sí, home, hi ha temes que no són propis de consum, tot i que dèiem que la majoria de cas són de consum, hi ha temes que són, si, per exemple, si hi ha un delicte, es comet un delicte, doncs ja no hi ha una relació de consum, aquí
1: Clar.
7: Hauríem d'anar. Però també d'alguna manera els hi expliquem i els derivem també on toca,
10: val,
7: no?
10: Val,
7: si
10: val,
7: no és
10: val.
7: Un tema nostre, doncs miri, s'ha d'adreçar aquí.
9: Val, per això, que això, una consulta, una trucada, una visita a l'oficina mai està de més,
7: sí.
9: Perquè justament començaria, no?, aquesta acció,
7: sí.
9: Per poder desenvolupar la queixa o poder arribar, doncs, a la qüestió que es cregui oportuna en els mitjans que es creguin oportuns, ni
7: exacte,
9: més ni menys,
7: exacte.
9: Ni més ni menys.
7: Sí, perquè és veritat que hi ha actes de consum, però, per exemple, si actuem davant d'una administració, no hi ha relació de consum, per exemple.
9: Val, amb l'administració no?
7: No.
9: Només amb la
7: privada? Administracions, exacte, val. Contra empreses, sempre. Perquè entre particulars, per exemple, tampoc no hi hauria una relació de consum. I això també els assessorem,
9: clar,
7: moltes vegades
9: val,
7: venen
9: val, val.
7: Per un lloguer, per coses que... I quan no hi ha relació de consum, doncs els derivem, miri, escolti, això aquí no,
9: sí.
7: Però els
9: sí.
7: derivem i els
9: clar.
7: Hi diem a on.
9: Clar, de fet, hi ha altres vies, justament, per fer arribar
7: sí.
9: aquestes situacions amb l'administració o amb altres paràmetres. S'ha de dir, que no queden pas desprotegits
7: no,
9: en principi
7: clar.
9: En qualsevol tipus de relació amb l'administració, si és el cas,
7: Sí.
9: Només quedaria. Concretem una mica més, o
7: sí.
9: això, quin tipus de, serveis oferiu des de l'oficina?
7: Mira, en principi normalment és això, El primer és informació, orientar perquè els usuaris coneguin els drets i els deures com a persones consumidores. El que venen a ser les consultes.
9: Val,
7: I aquí atenem directament, tant presencials com telefòniques, com per correu electrònic, també ens arriben consultes per correu electrònic.
9: Val, sí.
7: Doncs es contesten,

0: Però bàsicament són reclamacions. L'usuari vol normalment vol alguna cosa a canvi, vol que li tornin els diners, vol, no sé, anul·lar un contracte.
1: Sí, sí, hi ha un malestar, hi ha el que sigui, eh? En aquest intercanvi, diguem, de producte-servei, en certa manera. Uh-huh. És un servei gratuït, eh?
0: És un servei
1: Rosa,
0: gratuït.
1: És gratuït. És important tenir-ho clar, això, també, eh?
0: Sí.
1: I va adreçat això a qualsevol persona consumidora, eh?
0: Sí, és gratuït i poder per això també... És un servei bastant demanat. Suposo que la diferència... Clar, quan, si ens plantegem anar a la via judicial, sí que sabem que té un cost i que també, tot i que té un termini, nosaltres tenim uns terminis, no és ràpid, perquè al final és un procediment administratiu, també, no?
1: Clar, i és lent.
0: Però la via judicial normalment encara és més
1: lenta. Ja, encara és més lenta. Sí. Però és un extrem, per això, no? Arribar, o és més comú del que ens podríem pensar?
0: No, bueno... Sí, potser sí que és extrem. El que passa que és veritat que abans d'anar a la via judicial es pot intentar una mediació.
1: Val.
0: Que ara és el que no m'expliques, a dir, ara en parlarem, no?, de la mediació, que són els mitjans que tenim quan ens arriben aquestes reclamacions, sobretot reclamacions, perquè les denúncies ja no.
1: Sí, sí,
0: no
1: ja, com dèiem, va per un altre canal.
0: Ja va per una altra via, se fan les investigacions que toquin. Però les reclamacions en si, el que fem... La manera que tenim per intentar resoldre, no, aquest malestar, aquesta controvèrsia entre les dues parts és a través de la mediació.
1: Val.
0: I o l'arbitratge de consum.
1: Que és un dels punts forts, de fet, de la pròpia oficina, que sí, aquest arbitratge,
0: sí,
1: i poder arribar a un bon acord per les dues parts, arribats al cas.
0: Clar. Mira, la mediació al final... Sí que és veritat que hi ha més mitjans, i abans d'anar a la via judicial, ara per qüestions d'eficiència processal, sí que es demana, doncs, que s'hagi intentat solucionar el problema abans d'arribar a la demanda, no?
1: D'acord.
0: Per tant, la via consum seria una via abans d'anar a la via judicial, també.
1: Sí.
0: I si no es resol, sempre queda la via judicial.
1: Val.
0: Perquè al final els mitjans que tenim són la mediació i l'arbitratge, però són voluntaris. Són voluntaris. Per tant, sempre estem a la voluntat de les dues parts.
1: D'acord. Tot i així, s'hi avenen majoritàriament les empreses o no? O hi ha de tot, entenc, suposo.
0: Hi ha de tot.
1: Però allò de...
0: Però, bueno, normalment...
1: El client sempre té la raó, doncs no el podríem potser aplicar aquí.
0: No, perquè les empreses moltes vegades... sí que actuen en funció del tema o en funció del que demani el consumidor.
1: Sí, està clar. També, per entendre una mica més el servei, fem-ho jo una mica més pràctic, si et sembla,
0: Sí.
1: Rosa, per exemple, és això. Arriba una consulta, una queixa, una reclamació. Mm. Quin és el procés que seguiu? Com comença tot? Quina és la tasca que feu?
0: Bueno, si és una consulta, sí que l'atenem.
1: S'atén, s'explica.
0: Normalment li expliquem, depèn del problema, li expliquem el que ha de fer. Normalment, la majoria de reclamacions, a més, inclouen com reclamar.
1: Val.
0: Hi ha usuaris que ja han reclamat i ja saben el procediment, però tot i així, la majoria són com reclamar. Què haig de fer? He tingut un problema, no? Uh-huh. És allò, he tingut un problema, a partir d'aquí, què faig? El primer és demanar el full de reclamació.
1: Val. Sí, això és important, doncs, eh?
0: És important.
1: En el propi establiment... demanar aquest famós full de reclamació.
0: Que tenen obligació.
1: Sí, de tenir-lo.
0: Per tant, què passa quan un establiment, per exemple, no hi ha establiment a la població, o a la comarca, o inclús a la província? Per exemple, algunes empreses que estan a Madrid, no, i no tenen seu aquí. No, doncs serviria, és que al final és fer arribar a l'altra part.
1: Val.
0: Quin és el problema, què m'ha passat i què és el que vull. No? Perquè si l'altra part, quan tenim un problema amb algú, el més fàcil és directament contactar amb aquella altra part i dir-li, escolta, m'ha passat això, tinc aquest problema, vull això per resoldre, o arribem a un acord, no? Primer ens hem de comunicar com ho fem, a través del full de reclamació.
1: D'acord.
0: O, si no hi ha establiment, que dius, bueno, no aniré a Madrid a demanar un full de reclamació, evidentment, no? Doncs un correu electrònic, una carta certificada.
1: D'acord.
0: Cada vegada més les empreses estan posant el WhatsApp.
1: És veritat, per comunicar-se.
0: Com a mitjà, per comunicar-se. Al final és deixar constància, sobretot per escrit.
1: Ja. Que hi hagi constància d'aquesta queixa,
0: sí,
1: i que ha quedat la queixa per escrit per poder fer, sí, o iniciar aquests tràmits que ara estem explicant.
0: Exacte.
1: A partir d'aquí, una de les solucions o de les vies, com deia, és l'arbitratge.
0: Sí, hi ha la mediació.
1: Això, la mediació, l'arbitratge.
0: Sí. I si no, l'arbitratge, la diferència...

0: diferència amb la mediació, o sigui que sí. Al final la mediació és que intentar que les dues parts arribin a un acord.
1: Val.
0: Amb l'arbitratge hi ha una tercera persona que decideix, eh? Seria com la via judicial, que hi ha el jutge, doncs aquí hi hauria un àrbitre. D'acord? I al final l'àrbitre, en comptes d'una sentència, es diu lauda, emet un lauda on, doncs, bueno, seria, vindria a dir que és el, quina és la resolució.
1: D'acord.
0: Per solucionar aquest problema, però com recordem que són voluntaris.
1: Això és important, eh?
0: És important.
1: Tant la mediació com l'arbitratge, la possible solució o el possible pacte és voluntat de l'empresa o del consumidor aplicar-ho o no aplicar-ho, eh?
0: Exacte. Si l'empresa pot estar adherida a arbitratge, vol dir que no cal preguntar-li si vol anar.
1: Val.
0: Eh? Ja, jo estic adherida, per tant... Si el consumidor vol, perquè al final és el consumidor que l'inicia l'arbitratge,
1: sí. Val.
0: Hi ha d'haver una sol·licitud específica del consumidor, i si l'empresa està adherida, doncs ja no cal preguntar-li si vol resoldre a través d'arbitratge.
1: Val. Hem d'entendre, però, que en principi les empreses sempre haurien de buscar, no?, aquesta bona entesa amb els seus clients, a banda del seu producte, que entenc que ha de ser el millor possible amb les seves casuístiques, però un cop han fet una venda, han vengut això, un servei, un producte, un article, l'important és tenir una bona relació amb el client.
0: Sí.
1: No? Que hauria d'haver-hi aquesta bona praxis per part de les empreses de tenir una bona relació amb els seus clients descontents, en aquest cas.
0: Jo crec que sí, bueno...
1: Hauria de ser. És una reflexió així,
0: hauria de ser. Perquè al final penso que el servei postventa, no, que el que diríem després de la venda està una mica no deixat, però sí que no és la mateixa,
1: ja.
0: no hi posen els mateixos mitjans o la mateixa èmfasi que en quan volen aconseguir la venda que quan ja l'han aconseguit.
1: És lògic.
0: I de vegades la sensació des de l'oficina del consumidor és una mica com que els fem d'oficina de postventa, no? De
1: ja, dir... ostres, clar, els que ells no que... porten a terme ho feu vosaltres,
0: clar,
1: no?
0: Clar, perquè l'usuari ve, escolta, és que no em contesten, he reclamat i no em contesten, bueno, d'alguna manera on venen a explicar i és a l'oficina del consumidor.
1: I en la venda per internet? Estem parlant del mateix, també, dels mateixos paràmetres, o la cosa canvia? Si comprem un producte, que és molt habitual, eh? Comprem un producte en qualsevol plataforma, a través de qualsevol pàgina web, el funcionament és el mateix,
0: És el mateix. Inclús, si comprem telemàticament, ja sigui per telèfon, online, ens assisteixen també, per exemple, el dret de desistiment, que normalment en un establiment no hi és, i pot ser si vol l'empresa, però no és obligatori.
1: Val.
0: Però en canvi, si comprem a través de mitjans no presencials, doncs es assisteix al dret d'assistiment, que tenim 14 dies, per exemple, per desistir del contracte.
1: I això està recollit per llei, això, eh? No és una opció, sinó la llei del consumidor recull justament això que deies, eh?
0: El
1: desistiment, si la compra és no presencial, com bé deies.
0: Hi ha algunes excepcions,
1: però la
0: gran majoria sí.
1: Perfecte.
0: Sí.
1: Parlem de dades. Rosa, sisplau, crec que és molt interessant també conèixer una mica allò que són els sectors més reclamats a la comarca del Baix Penedès, que suposo que és una mica comú a tot el territori, no?
0: Sí. Mira, aquí al Baix Penedès normalment els sectors més reclamats són els serveis bàsics, relacionats amb els serveis bàsics, eh? La llum, gas, serveis bancaris, assegurances...
1: Ostres...
0: Són serveis molt reclamats.
1: Sí, i en certa manera són serveis bàsics.
0: Sí.
1: No? Per qualsevol persona que necessita aigua, llum, no? Que és curiós que justament serveis bàsics, que deuen ser els més consumits, clar, també per l'estadística, suposo, però clar, tots també tenim al cap, i això també és una reflexió, eh? De quina manera a vegades treballen, no?, aquestes distribuïdores, no són el més transparent possible, em fa l'efecte, que sé.
0: I de vegades ens trobem... Últimament també ens estem trobant moltes temes, doncs, de trucades comercials...
1: Val, sí.
0: No? Doncs que ens canvien de comercialitzadora o d'empresa on estem, fent-se passar per la nostra quan no és la nostra. Vull dir, és que aquí darrere hi ha tot un moviment que ens trobem... I al final tot això, doncs, són els que es consideren serveis bàsics.
1: D'acord.
0: L'aigua poder no tant, és més la llum, el gas, i sobretot també serveis bancaris.
1: Val. I assegurances, també comentaves, no? Sí. És que a vegades, clar, poder desxifrar contractes, pòlisses, és realment complicat, eh? Sí. La lletra petita a vegades és complicada d'entendre.
0: Sí, sí, sí.
1: Que, de fet, una de les prevencions, perquè també feu prevenció i doneu molta informació a l'oficina, és justament això, sempre intentar posar més atenció, la màxima atenció possible, allò que signem o allò que acceptem.
0: Clar. Sobretot, no? Sobretot intentar o conscienciar de dir que sapiguem que tenim dret a tenir tota la informació i la documentació abans de signar qualsevol contracte.
1: Val.
0: Tenim dret a tenir-ho abans.
1: Val.
0: Que ens expliquin per escrit, que podem demanar una còpia, escolta, com serà el meu contracte, quines són les meves condicions.
1: Val. Que encara que sigui telefònic, que és molt comú també, no?, fer contractacions telefòniques, doncs demanar que també la documentació i no aprovar, encara que sigui telefònicament, que és vàlid, un contracte telefònic, però sí que és cert que a vegades hi ha aquesta, no, fes-ho ara, no, perquè perdràs l'oferta, no, fes-ho ràpid i tal, no hem d'accedir a aquestes pressions, sinó això, que ens enviï la documentació, mirar-la acomodament, consultar-la si fos el cas i després aprovar-la.
0: Exacte.
1: Encara que tot sigui una mica més tediós i una mica més llarg, hauria de ser procediment.
0: Clar, no és que sigui obligatori, però sí que tenim el dret i podem fer-ho. I estaria bé, moltes vegades les mateixes empreses a la pàgina web pengen les condicions generals.
1: Val.
0: Les generals, però no les particulars.
1: Clar, les contractuals.
0: Ja? Normalment el contracte hi ha les condicions generals, que és per tothom,
1: sí.
0: Però després hi ha unes condicions particulars, que és el nostre contracte pròpiament.
1: Val.
0: Doncs això ho podem demanar i tenir aquesta informació i la documentació abans de signar qualsevol contracte.
1: D'acord.
0: No signar... Que passa que normalment estem una mica acostumats a signar, de vegades sense llegir.
1: Sí, per això, perquè a vegades, per astúcies comercials, que a vegades passa, però bé, no donarem tota la culpa aquí, sinó a vegades això, desitgem un servei, el necessitem de forma bastant ràpida, per no dir immediata, llavors aquestes presses de no, és que no, vull ara, necessito ara, no? I això fa que a vegades aquestes presses siguin una mica contràries als nostres drets o als nostres beneficis contractuals, en aquest cas.
0: Sí.
1: Per això, missatge final ja, Rosa, que podíem donar és això, atenció, prevenció sempre és important i la màxima informació a l'hora de consumir.
0: Sí, correcte. Sobretot tenir tota la informació, documentació, quan més informació, quan més tot quedi molt clar abans de signar, perquè pensem que quan signem un contracte, si nosaltres signem estem autoritzant i estem dient estem d'acord amb el que el contracte exposa, no?
1: El que
0: estem contractant. Clar, moltes vegades és un contracte abusiu. Home, poder ser que hi haurà clàusules abusives, però que hi hagi algunes clàusules abusives no vol dir que el contracte sigui nul,
1: no.
0: Sinó que aquelles clàusules són nules.
1: Clar.
0: En el cas que hagin estat declarades.
1: Sí. Sí que és cert que
0: per
1: temes
0: exemple,
1: bancaris, sí que és una cosa diferent, crec. No m'hem parlat no fa gaire en aquest espai, també, en temes bancaris, i sí que hi ha hagut jurisprudència en un cas de clàusules abusives, que encara que fossis coneixedor d'aquella clàusula, és abusiva, i llavors queda... Però tots són terminologies, eh?
0: Exacte.
1: Tots són terminologies. Això el més important és adreçar-se a l'oficina d'atenció al consumidor, en aquest cas, en proximitat al Consell Comarcal. Explica'ns això, horari d'atenció, telèfons, com ho podem saber?
0: Sí, l'horari d'atenció són els dilluns i els dimecres de 9 a 2.
1: Perfecte.
0: I estem a l'oficina que està a la seu, a la plaça del centre número 5, d'aquí del Vendrell, a la seu del Consell Comarcal del Baix Penedès.
1: Així de fàcil. Correu i telèfon també.
0: Correu...
1: Si el sap no podem dir, sinó que la gent que pugui localitzar que el trobarà fàcil, eh?
0: Exacte, però el telèfon és el 977-15-7170.
1: Val.
0: I el correu és consum@baixpenedès.cat.
1: Fantàstic.
0: Fàcil.
1: Genial.
0: I per presentar reclamacions no cal que demanin cita o que vinguin...
1: Val.
0: Perquè això ens ho agafen els companys de registre de dilluns a divendres de 9 a 2.
1: Perfecte.
0: Per tant, per presentar... Això seria més aviat per parlar amb nosaltres.
1: D'acord, algun tipus de consulta, una atenció més directa.
0: Sí.
1: Genial. Doncs la informació, que sempre és important, també informació com a consumidors, una mica acabarem, estem fora de temps ja, perdoneu, com hem començat, i és que consum...
0: Podríem
1: estar molta més estona, sens dubte.
0: 5 dies seguits.
1: És el tòpic de la ràdio, però realment és cert. Doncs acabarem amb això, amb aquest consum responsable i conscient, sobretot.
0: I conscient.
1: Gràcies.
0: A
1: Rosana,
0: vosaltres.
1: Que vagi molt bé.
2: Cada dia de dilluns a divendres fins a les 12 amb Pere Sallent. Escoltes Ràdio El Vendrell.
3: De pot de conserva a flascó de perfum. I d'ampolla de vidre a pot de cosmètica.
4: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho. Els envasos de vidre van al contenidor verd o al cubell del porta-porta corresponent. Entra a residuombas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecovidrio. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
5: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.

0: Com sempre, arriba el moment d'obrir les portes dels cinemes perquè cada setmana les sales renoven cartellera. I just després d'aquest mes de juliol és el primer cap de setmana d'agost, però hem tingut un mes enrere carregat de grans estrenes. Aquesta setmana és una mica tot més tranquil en aquest aspecte. No hi trobarem cap superproducció destinada a batre rècords de taquilla, però sí un grapat de pel·lícules molt diferents entre elles, com animació per als més petits, thrillers, drama europeu i una comèdia espanyola que vol fer-se un lloc en les estrenes d'aquest estiu. Però bé, anem cap a la primera d'elles i si teniu canalla a casa, no cal que us digui gaire cosa més. Perquè aquesta és probablement la pel·lícula que us tocarà anar a veure aquest cap de setmana. Els inseparables Chase, Marshall, Sky i la resta de la patrulla canina que viuen una nova aventura després de quedar atrapats en una illa plena de dinosaures. Allà descobriran un món completament desconegut i hauran de superar tota mena de reptes per tornar a casa, ajudant, com sempre, a tots aquells que ho necessiten.
1: Nunca podría ser un perro de aguas.
2: ¡Impacto inminente!
0: Al darrere hi torna a haver el director Carl Brunker, responsable de les anteriors pel·lícules d'aquesta franquícia, que manté la fórmula que també ha funcionat fins ara. Molt de color, molt de ritme, humor constant i un missatge positiu sobre el treball en equip, la cooperació i l'amistat. La patrulla canina, la dinopel·lícula.
3: Este año.
0: És evident que no descobrirà gaire cosa nova per als adults, però tampoc no ho pretén. És una pel·lícula pensada perquè els nens surtin del cinema amb un somriure i en aquest objectiu compleix perfectament. Si busqueu una sessió familiar aquest cap de setmana, és això, la millor opció possible. La patrulla canina, la dinopel·lícula.
4: Es el mayor depósito natural de diamantes del mundo.
5: ¡Venga, papá Piedrita!
4: La única solución es una buena explosión.
1: ¡Es un volcán! ¡Pretenden destruir la isla! ¡Necesitamos toda la ayuda posible!
0: A partir d'aquí ja han altres estrenes que també toca destacar-les i que també són bé prou interessants. Perquè, per exemple, si preferiu una història amb una mica més d'atenció, una de les propostes més interessants es diu El síndrome de Rembrandt. És un thriller europeu que porta al món de l'art i tot comença quan apareix una pintura atribuïda a Rembrandt. El que sembla un descobriment extraordinari es converteix ràpidament en una investigació plena de secrets, d'interessos milionaris i personatges que amaguen molt més del que expliquen. Bé, podem dir que és una d'aquelles pel·lícules que no necessiten persecucions impossibles ni explosions per mantenir l'atenció. Aquí tot passa a través dels diàlegs, de les mirades i dels petits detalls. Bé, es vol tractar una mica l'espectador amb intel·ligència, diria jo. No donar totes les respostes de seguida i obliga a estar atent durant tota la projecció. Així que si us han agradat altres títols clàssics, com El nom de la rosa, El codi de Vinci o els thrillers d'investigació europeus, aquí trobareu una proposta ben solvent. El síndrome de Rembrandt. I també canviant totalment de registre, arriba El último mono. És una comèdia que utilitza humor per retratar moltes de les contradiccions de la societat actual. El protagonista, que es veu arrossegat en una cadena de situacions cada vegada més absurdes i que acaben convertint-se en una crítica social disfressada de rialla.
6: Los hombres, sobre todo los heterosexuales, son una especie de extinción. Queremos que nos respeten. Les exigimos que aprendan dónde está el clítoris. O sea, nos estamos volviendo locas.
0: Espera. Bé, podem dir que és una comèdia d'acudit fàcil, tot sigui dit, però que, bé, més aviat d'aquelles que juguen amb la ironia i amb els personatges més extravagants, tot i que tampoc no descobreixen gaire cosa nova, La sensació que deixa és que no busca agradar a tothom, però qui entri en el seu joc probablement la gaudirà molt.
5: ¿El mismo tren? ¿Mismo destino? Por casualidad no me estarás siguiendo, ¿no?
0: El último mono, aquest és el títol. Producció espanyola.
6: Está tramando.
0: La pel·lícula espanyola de la setmana, podríem dir.
7: ¿Te metes mucho con los tíos?
6: No, yo no me meto con los tíos, soy animalista. No te darías con él ni por curiosidad.
8: Con la recta, pecho orgulloso.
9: Parezco un cantante de K-pop coreano.
10: Estás espectacular.
6: Vamos a jugar.
11: Tú no pasabas de él.
10: Me odias y me deseas.
12: ¿Para mí que le vean?
10: Todas las mujeres son lesbianas.
0: I anem cap a una proposta molt més íntima. La ventana abierta. És una pel·lícula que ens ajuda a conèixer el Rubén, un home que viatja fins a un petit poble costaner per trobar-se amb una dona amb qui ha mantingut durant molt de temps una relació exclusivament virtual. I quan finalment es coneixen, tots dos descobreixen que la realitat i les expectatives no sempre acaben de coincidir. És una història que parla de la necessitat de connectar amb els altres, de la solitud i com les xarxes socials poden contribuir a una imatge molt diferent de les persones.
6: Hola y adiós.
13: ¿Cómo que adiós?
6: Se lo decía a ver a mi hija que está aquí.
13: Por fin nos conocemos en persona. Ah, mira, esa foto la conozco yo, tu hermana. Por cierto, ¿dónde está?
0: Hem de dir que també és producció espanyola, és un cinema pausat, contemplatiu, amb una fotografia molt cuidada i unes interpretacions que sostenen pràcticament tota la pel·lícula. Bé, no és una obra per qui potser busqui acció, però sí per als espectadors que prefereixen sortir del cinema amb alguna cosa per pensar i de conversar.
6: Te puede hacer perder la cabeza.
0: I acabem amb una altra pel·lícula, El amor que permanece. Tampoc s'ha de dir que no és una pel·lícula fàcil, també és una pel·lícula amb un alt càrrec alternatiu i que potser serà també complicat que arribi a les cartelleres més convencionals.
14: Una família de 5 membres i su perro pastor disfruten de una cena tardia.
0: És una producció dramàtica que reflexiona sobre les segones oportunitats. Parla del pas del temps, dels records i d'aquelles relacions que semblaven acabades però que anys després encara continuen deixant empremta. És una pel·lícula elegant, molt ben interpretada i amb un ritme tranquil que aposta clarament pels personatges abans que per uns grans girs de guió.
14: Barco pesquero de 15.000 tonelades.
15: ¡Qué cachondo estoy, Maggie! ¿No estás cachondo?
16: ¿Cómo?
14: Los niños tienen el privilegio de poder jugar.
0: Doncs bé, són les pel·lícules que arriben a les cartelleres, que sempre ens agrada avançar-ho, això, perquè després l'hora de triar sigui justament una bona elecció. Així que això, si aneu amb criatures, no hi ha debat. La Patrulla Canina, la dinopel·lícula, és l'elecció més fàcil i la que amb tota probabilitat deixarà més contents els petits de casa. I per a un públic més adult, clar, és això, us heu de quedar amb El síndrome de Rembrandt, potser. Em sembla que és la proposta més completa d'aquesta setmana, amb una història que atrapa des del primer moment i que demostra que encara es queden thrillers elegants sense recórrer als grans efectes especials. I en canvi, si sou els que busquen un cinema més tranquil, més emocional i amb temps per assaborir les històries, La ventana abierta també mereix una oportunitat.
17: Al matí de forma propera amb La Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell amb Pere Sallent, de dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia.
18: Notícies en xarxa.
19: Bon dia, són les 10, us parla Maria Lara. El govern espanyol ha anunciat que 4 ministres compareixeran entre el 25 i el 28 d'agost al Congrés per donar explicacions sobre la crisi migratòria de Ceuta després de la petició del PP. Fernando Grande Marlaska, José Manuel Álvarez, Margarita Robles i Félix Bolaños informaran sobre les actuacions dels seus ministeris, mentre l'executiu defensa que així evita duplicitats i respon a la cambra constitucionalment competent. I les tempestes de les darreres hores han provocat 400 trucades al 112 i 210 incidències arreu de Catalunya, especialment al Vallès Oriental, el Bages i la Selva. Les fortes pluges, que han deixat més de 50 litres per metre quadrat en alguns punts, han causat inundacions de baixos i carrers i també caiguda de branques i arbres. La circulació ferroviària de diverses línies també es va haver d'interrompre, tot i que ja s'han quedat restablertes totes, menys l'RL4 al Calaf, que encara continua afectada, i els bassals d'aigua també van obligar a tallar la C63 a Brunyola i un carril de la C25 a Rajadell. I la Generalitat admet que només el 40% dels seus boscos disposen de plans de gestió i es fixa com a objectiu tenir ordenances totes tenir ordenades, volien dir, totes les seves 92.000 hectàrees forestals entre el 2027 i el 2028. Jaume Minguell és el director de Boscos i Gestió del Medi.
7: Nosaltres tenim un objectiu d'ordenació del 100% de les propietats. Això no vol dir treballar en el 100%, però sí vol dir tenir molt clar doncs, que aquell espai de tal zona doncs, tindrà una vegada protectora i en principi no s'hi farà res, i una altra doncs, s'hi farà una intervenció per obtenir fusta o per donar major qualitat en aquell hàbitat per una determinada espècie. Sí? I aquesta ordenació, doncs, nosaltres ara estem licitant l'ordenació del 100% dels boscos públics que ens faltaven.
19: El patrimoni forestal de la Generalitat representa el 18% de tot el bosc públic de Catalunya i la resta és sobretot dels ajuntaments, que suposa el 60%, i altres administracions. I un tiroteig aquesta matinada al barri del Raval de Barcelona ha acabat amb la detenció de dues persones acusades de tentativa d'homicidi. Els fets s'han produït durant una baralla entre dos grups de persones en què es van efectuar almenys 6 trets, tot i que no hi ha hagut ferits. Els Mossos d'Esquadra investiguen si l'incident podria estar relacionat amb un conflicte vinculat al tràfic de drogues. I pel que fa al temps, el dia comença amb ambient estable i predomini del sol, tot i que a partir del migdia això sí creixeran nuvolades un altre cop al Pirineu, Prepirineu i comarques del nord-est, on es podran registrar ruixats o tempestes disperses, especialment al Ripollès, a la Garrotxa, Osona i també al Lluçanès. Pel que fa a la temperatura, torna a pujar lleugerament amb màximes que aniran entre els 32 i els 38 graus.
18: Notícies en xarxa.

0: Ràdio El Vendrell. La proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.
1: Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos. La Calaixera, un magazín de Ràdio El Vendrell.
2: Doncs va, seguim, continuem. Notícies actualitzades, el butlletí de les 10 i que ens porten ja gairebé aquests 4 minuts a la franja i, en conseqüència, la segona part del programa. Avui és divendres 7 d'agost, programa número 4.020. Gràcies per fer-ho possible i moltíssimes gràcies per ser-hi, com sempre. Amb l'intenció i l'objectiu d'apropar-vos tota aquesta estona de ràdio, senzilla, sense pretensions, i fins a les 12, fins al migdia, quan hem començat, com sempre, puntuals, a les 9 del matí. A més, els divendres, una secció ja habitual a la segona part, aquesta secció sobre llibres, sobre lectures, gèneres, autors, autores, allò que ens explica i ens aporta la Montse Porcel en directe. A més, avui, última secció de la temporada. I a nivell d'agenda, recordar-vos que aquest vespre hi ha una nova proposta en el Vendrell Sent la Música, al Parc d'Utrera, per conèixer el nou treball i el darrer disc dels Imen de Zooms. És un grup musical, bé, molt especial, molt xulo, encapçalat per el vendrellenc Ismael Muñoz. Doncs vam parlar amb ells, vam parlar en el seu dia en la presentació del disc que avui també presentaran. Acabarem de repassar l'agenda, arribarem a les 11, actualitzarem les notícies i ens quedarà ja tercera i última part. I avui tornem-hi altra vegada amb aquesta secció amb l'àrea bàsica de salut del Vendrell, aquest espai sobre salut comunitària, on avui hem de parlar sobre la lactància, la importància de la lactància. Lactància materna, s'entén. I després d'això, una bona estona per la participació i les trucades. Doncs vinga, seguim, continuem. Segona part, som-hi.
1: La Calaixera, un programa unitat de tot.

0: Ben a punt i amb ganes, sobretot, de conèixer i d'explicar, crec, per part de la Montse, jo crec que sí, ganes d'explicar-nos sempre moltes coses, Montse?
1: I de l'estiu.
0: I de l'estiu.
1: I de l'estiu i de la calorassa que s'està fent, vaja. Però bé, què hi farem?
0: Sí, a resistir.
1: Sí.
0: Com... No podem fer-hi res més que aguantar-ho. Això.
1: Però vaja, això de que ahir plogués...
0: Ha ajudat.
1: No
0: ens ha tocat directament,
1: no, aquí
0: però diuen que ha ajudat a refrescar Pirineus i tal, i com que a vegades el vent ve del nord, doncs
1: sí,
0: arriba una mica més fresc.
1: No és aquell vent del sud.
0: Correcte.
1: Doncs què farem? Doncs mira, començarem amb tres dites que són reals com la vida mateixa. Aquesta que, bueno, molt, jo sempre l'he sentit, que diu que l'estiu tota cuca viu.
0: Sí, és veritat.
1: El que passa que sí que tota cuca viu... Però passem molta calor, però bueno, sí. És veritat, és així, no? Que és una estació, doncs, que... Però també té altres problemes, amb gent, per exemple, de que pateix problemes de circulació, aquesta calor no acompanya
0: gens ni mica aquesta xafogor, per tant,
1: tota cuca viu, però algunes vegades molesta una mica.
0: Sí.
1: I altres dues que diu que xàfec d'estiu fa la meitat del que diu. I és veritat, perquè plou, sí, però no sempre vol dir que refresqui.
0: Ja.
1: No sempre vol dir que sigui una pluja. A vegades són pluges amb calamar-se, no? Per tant, i l'altre que diu, a l'estiu per l'ombra i a l'hivern pel sol. És veritat. Em diu, és que estàs molt morena, però no perquè vaig al sol, sinó perquè, bé, vaig a la piscina, faig aquagym, i vulguis o no, el sol m'agafa a mi. Perquè si no, vas pel carrer i realment o vas amb un paraigües...
0: No, o per l'ombra tal, si
1: per l'ombra, no?
0: Sí,
1: i no sempre a tot arreu, als pobles a vegades passa que no hi ha ombra, no? Doncs bé, aquí queden aquestes tres dites i vull dir, mira, vull... obres que tenen que veure, doncs, això, amb l'estiu.
0: Molt bé.
1: Començarem pels més petitons de la casa, amb un conte que es diu Quan pica el sol... és de la col·lecció Les Estacions, i aquest és el número 4, de Mar Benegas. És un llibre, a part de pel seu contingut, són d'aquesta tapa dura de cartró. Diu, quan contemplem la natura amb ulls curiosos, descobrim les meravelloses transformacions que les estacions ens regalen. Una col·lecció de llibres perfecta per als més petits, que gaudiran estirant els mecanismes, allò que el fas lliscar cap avall, i per anar a canviar les imatges, no?, que apareixen a cada finestra màgica, que és ideal, doncs, per compartir una estona de lectura, no? Jo el que sempre comento, no?, que els més petits els hi agrada que els expliquis contes. A vegades sempre vols repetir el mateix, però també aquests contes que els tenen a la mà i que els pots comentar, doncs això no té preu i no s'hauria de perdre mai aquest contacte amb el llibre escrit. Una altra. No, l'autora, perquè he trobat interessant. La Mar Benegas va néixer a València l'any 75. A més d'escriptora de poesia, de poesia, també és poetessa, doncs de literatura infantil, però té una professió que molts escriptors i escriptores es dediquen a fer, que és a formar doncs amb el tema de l'aprenentatge de la lectura. És formadora i conferenciant especialitzada en poesia, animació a la lectura i en creativitat. Perquè, clar, a vegades no és, no que sigui fàcil com tot, però és una tècnica, no?, animar tant els que es dediquen, doncs, a l'ensenyament com als clubs de lectura de les biblioteques, que hi ha moltes activitats que ajuden a que un llibre, doncs, t'agradi i que gaudeixis d'ell, no?
0: Sí.
1: Per tant, la Mar Benegas es dedica a aquesta feina, no? També, doncs, això va dirigida, doncs, a professionals, doncs, això de les biblioteques, de l'ensenyament, i a famílies, també, com a públic, també a famílies, com també a públic infantil. Fa cursos i conferències, tant a Espanya, sembla, com en altres països, no? Ha treballat això en escoles, en centres especialitzats i amb innovació pedagògica, també a col·legis oficials i associacions professionals de bibliotecaris, universitats, fundacions i altres institucions. Col·laboradora de diferents iniciatives i espais de creació culturals vinculats a la lectura i la poesia. Clar, això, tot això a València, que és d'on ella treballa i viu.
0: Val.
1: I durant 6 anys es va coordinar les visites escolars de la Biblioteca Provincial de València i actualment és directora de les jornades d'animació a la lectura, escriptura i observació. Aquesta és una tasca també que moltes escoles fan, que van a les biblioteques i la mateixa persona de la biblioteca doncs els hi va una mica doncs explicant què és això d'aquest espai. Per tant, aquesta feina de relacionar els grups escolars amb les biblioteques.
0: Molt bé.
1: Els seus llibres he trobat que han sigut traduïts al Brasil, a Corea i a França. Bé, un altre. El mar que més m'estimo. Això és un àlbum il·lustrat de Laia Barloso i també de Tapadura. Però forma part d'aquesta bibliografia, d'aquests contes, que a més d'una història serveixen per donar a conèixer, no sé, des de l'univers, el món animal, el món vegetal, doncs aquest part és del mar, no? I és, per què és interessant? Doncs per comprendre la importància de cuidar els nostres mars, en aquest cas també les platges, per l'amenaça de plàstics. És veritat, a vegades vas a la platja i dius, mare meva, i no és que millor la gent que l'ha tirat, és que l'arrosseguen, clar, les marees l'arrosseguen doncs, del fons del mar. No?
0: Sí, sí, sí.
1: També es diu que els vaixells tenen molta, molta responsabilitat, que a vegades no fa, no fa la seva feina, doncs... com l'hauríem de fer, no?
0: I les samarretes tècniques... Les samarretes aquestes que han anat tan de moda, que són aquestes samarretes tècniques per fer esport,
1: sí.
0: Doncs també no deixa de ser plàstic. I clar, acaben sent fibres de plàstic que acaben al mar. I s'està començant a tenir un problema ja també amb aquest tipus de tèxtil sintètic.
1: Sí, exacte, que no són només els envasos, Déu-m'hi-do, Sí, sí, no, és clar, és que això ens hauríem... Bé, per això serveix el reciclatge, no?
0: Sí, intentar reaprofitar al màxim tots aquests productes.
1: I arribar a casa i ho tires a les escombraries de casa teva, no al bosc. També els boscos també n'hauríem de parlar un altre dia, no? Doncs el protagonista és un nen que escapbussa al mar i descobreix que alguna cosa no va bé. L'aigua està bruta, hi ha plàstics i deixalles per tot arreu. I diu, això no pot ser, s'ha de salvar el mar, costi el que costi. Diu, cuidar el planeta és important. Al final del llibre inclou informació sobre els plàstics i consells per deixar de consumir-ne. Torno a dir, aquestes col·leccions de contes i llibres de coneixements són molt interessants perquè ajuden a aprendre. No? El que dèiem, la literatura és per passar-ho bé, per també transmetre valors i també per transmetre coneixements. L'autora, Laia Barloso i Clarà, és, a més, il·lustradora. Ha il·lustrat també aquest llibre o aquest conte il·lustrat. I és autora de llibres infantils i de coneixements. Nascuda a Girona, on també doncs, hi resideix, que combina la seva feina de mestra d'infantil amb la il·lustració. Ha creat obres d'èxit com una que es diu El bosc que més m'estimo. Això que dèiem, no? El maltractament dels boscos, i no només, també el ús dels incendis és el més perillós, però també la brutícia, no? Vas a passar inclús allò, anem a passar el dia, ai quin bosc, anem a menjar el bosc i has de dedicar-te un quart d'hora a netejar-ho perquè és que fa vergonya com es pot llançar.
0: Ai, sí.
1: Llançar, és que de veritat, vull dir, agafes una bossa i t'ho emportes això a casa teva.
0: Sí.
1: És que vull dir, és com incomprensible, no?
0: Correcte.
1: I és aquesta idea de que com no és meu,
0: Sí, exacte. Sí, com que no és casa meva, ens pensem que no és casa nostra, doncs sí, la llibertat no? De...
1: Eh?
0: I també les pells de les mandarines, si us plau, que molta gent diu, això és orgànic, ho llancem.
1: Sí.
0: Tampoc, si us plau. Que no hi ha mandarinos, no sé com es diuen, que no hi ha mandariners o mandarinos al bosc, doncs allò allà no hi fa res, encara que sigui orgànic, encara que siguin pells de fruita o pells de mandarina, si us plau. Encara que sigui orgànic, també ho hem de prendre cap a casa.
1: I no dir, bueno, és que s'ho menjarà el millor, un porc senglar que passa per allà.
0: Això es descomposa, és orgànic. No. Que no hi ha mandarines al bosc, doncs no cal deixar les pells allà.
1: Sí.
0: Ni pells de plata, ni res per l'estil, eh?
1: No, jo no sé que aquest tema de l'incivisme s'hauria han de posar molt les piles als ajuntaments, que no són els que ho fan, però sí una responsabilitat de fer campanyes de civisme. No sé si servirien per molt, però...
0: Bueno...
1: És que, és que és incomprensible, no? És que el tema de, d'educació ciutadana, no? Bé, doncs aquí, el mar que més m'estimo. I ara... una mica pels més grandets, un que diu Un estiu per sempre, d'aquella literatura que pot agradar als joves, que és, té a veure doncs, una mica amb quan comença l'amor una mica d'amistat i una mica més, que és de l'autor, aquest és un autor europeu, Garrison Daisy, i traduït per Anna Rosic Soler. El noi i la noia, en Caplan i la mina, han construït el seu món a partir de l'amistat que els uneix. Tot el que els envolta pot trontollar, però mentre continuïn sent amics, saben que res pot anar malament fins que arriba el seu últim estiu junts. Tots tenen que veure una mica amb l'estiu. La mina comença a sortir de la seva closca per descobrir que hi ha vida més enllà dels llibres. És una gran lectora. I en Caplan comença a donar-se que el que sent per ella pot ser més que una amistat, però si confessar els seus sentiments posa en perill el que més li importa, s'atrevirà a dir la veritat. Una història d'amor que és com una abraçada al final de l'estiu. Un llibre doncs també bonic. I també a partir de 10 anys, tot això de les edats una mica, però una mica orientatiu.
0: Sí.
1: Diu Un estiu de luxe, de Marianne Caurin. Aquest llibre parla també de l'època de l'estiu. La protagonista diu que no anirà de vacances enlloc, però l'últim dia de classe explica als seus companys que ell i la seva mare passaran uns dies al sud en un complex hoteler de somni. I diu, el sud no és cap lloc concret. És un llibre que també parla una mica de... doncs de que no tothom pot gaudir d'unes vacances a l'altra punta del món, però això no vol dir que no t'ho hagis de passar bé. Diu, al sud, diuen, no és cap lloc concret, diu una de les nenes de la classe, i és ben cert que el sud no és cap país que un pugui assenyalar al mapa del món. Una altra cosa ben certa és que aquest estiu la protagonista no sortirà de la modesta cooperativa d'habitatge on viu amb la seva mare. Però podria passar que les vacances que ella preveu que siguin les pitjors de la seva vida acabin sent les millors, perquè si un hi rumia bé, el sud pot ser qualsevol lloc i les bones amistats neixen quan un menys s'ho espera. Jo l'he trobat aquesta informació, però... sembla un llibre que pot ser molt, molt bonic i interessant. Doncs aquí la literatura per als més petits, i si no aneu a les biblioteques, a les llibreries que n'hi ha.
0: Correcte, i us aconsellen i us ensenyen i us mostren.
1: Sí, és que així, a més és com un tema temàtic.
0: Sí.
1: Hi ha molts, és que dins de la literatura podríem parlar, no?, de les estacions, dels animals, i el tema de l'estiu és un tema més bastant recurrent, perquè, bé, dona peu, doncs, bé, qualsevol tema, però aquest de l'estiu, els que escriuen, doncs, ho saben fer molt bé i tenen molta obra publicada. I ara anem a la literatura per adults, però aquesta, que ara us comentaré, jo la vaig llegir fa molt de temps, però que també pot ser una literatura juvenil. Juvenil a veure, per què? Pel tema, per exemple, pot ser un motiu. També, doncs, perquè que pot agradar perquè combina doncs l'humor i una mica a l'humor negre. I aquest tema doncs també pot ser interessant pels joves, que pugui agradar aquesta temàtica, i a més està escrita d'una manera també molt amena. Què és L'estiu de l'anglès? És un llibre de fa uns quants anys, però bé, d'una autora que a mi m'agrada, que és la Carme Riera, que ha escrit una mica de tot i, no sé, hauria decidit escriure una, jo diria, una novel·la, una novel·leta, no? I molt, també per la... per allò, per l'estiu, no? Per no escalfar-se gaire el cap i ser una mica, doncs, agradable. Això és una novel·la curta, té 100 i escaig de pàgines, que és fàcil de llegir, molt amena, i amb un punt d'aquest humor negre per passar, doncs, això, una estona agradable. La protagonista. A veure, també el tema d'això que està fa molts anys de moda, bueno, moda, d'anar a aprendre anglès. Bé, perquè t'agradi, perquè creus que és necessari, te'n vas a Anglaterra, te'n vas a Irlanda, a estudiar anglès de diferents maneres. I aquesta és una, la protagonista, és una dona que és una agent immobiliària de Barcelona, que diu, me n'aniré a l'estiu i aprofitaré per aprendre anglès. A més, en un lloc que només es parli anglès. I, sí, sí, així se'n va, un vacances per aprendre anglès. Però, clar, bé, i per què? Ella és per, senzillament, perquè per la seva feina li interessa conèixer aquest idioma, una mica per la qüestió professional, va, no tant per, per poder viatjar. Bé, troba un lloc una mica aïllat, una casa... amb un personatge una mica especial, que és una professora, la professora Grous o Gros, no sé com es pronuncia, i s'instal·la a casa d'aquesta professora. És bastant peculiar i a més aquesta casa està al mig del camp i tot ho presenta una mica que pot passar-hi allà coses i que té que veure una mica amb una mica amb una novel·la policíaca. Per un costat, dosis d'humor, però per un altre, allò de la casa de los horrores i com la protagonista doncs va passant per diferents situacions per aquesta professora amb uns mètodes una mica estrafolaris per aprendre l'anglès. És divertida, jo recordo quan la vaig llegir i em va agradar. Per tant, L'estiu de l'anglès, de la Carme Riera. I ara acabarem amb un llibre d'aquests de narracions, de contes, que es diu contes, de narracions curtes, que es diu Nits d'estiu. És el que dèiem, no?, que n'hi ha molta de bibliografia sobre aquesta estació. 11 autors i autores que parlen d'aquelles nits d'estiu on tot s'atura, on la calma després de la intensa calor del dia treu les històries que tots tenim dins. Per tant, cada una d'aquestes històries té com a protagonista l'estiu. Autors, jo alguns, la veritat, que, però bé, aquí els anomeno, Roc Casagran, Melcior Comas, Carlota Gurt, aquesta autora sí que per mi és més coneguda, Stephanie Kremser, Jordi Nopka, també conegut, Sergi Pàmies, Clara Caraltó, Llúcia Ramis i Sílvia Soler, també molt coneguda. Doncs aquí, nits d'estiu, per passar també una estona doncs agradable amb aquestes 11 narracions o contes, no? Uh-huh. I m'agradaria acabar amb dues coses. Amb una poesia de l'estiu, de la poetessa Maica Duaigües, i després per escoltar una havanera que es diu La Barca Xica,
2: sí, que és
1: molt coneguda, però potser no tan coneguda com altres havaneres, potser, no ho sé, sempre, i doncs dic La Barca Xica cantada doncs pel grup de les Anxovetes. I aquesta poesia també és de l'estiu, però que es diu està d'un poemari, Brúixola per a uns versos perduts, subtítol Fragments d'un diari de navegació. I no és que sigui un poemari de poemes de l'estiu, no? Sinó que variat, i que tenen aquest punt com de, com una mica de viatge. Deixa'm una mica, doncs, a la seva introducció. Hi ha un pròleg, molt, també molt bonic, però que és una mica llarg, d'un altre poeta, de Josep Anton Vidal, però dic una mica el seu... que no és un pròleg, sinó que és com una mica una aproximació al que serà aquest poemari de la mateixa autora. Diu, justificacions de l'autora. Diu, si la vida és un veritable garbuix, per què no hauria de ser un garbuix, un poemari que parla de la vida? Aquesta brúixola us durà de passeig per diversos mars de l'existència, cercant un nord dins l'embolic dels dies. N'estic certa que en un poema o altre trobareu la vostra terra, recalareu en algun dels meus ports. No puc ser monotemàtica com aconsella les bones pràctiques dels poemaris. L'únic monotema d'aquest llibre sóc jo mateixa, jo i les meves circumstàncies, com diria el filòsof, i aquestes últimes varien constantment. Per aquest motiu, el que m'ha sortit al final és una mena d'autobiografia en clau poètica i naturalment embolicada, com embolicats són els dies. D'aquest embolic, el meu, que del de la vida no em puc responsabilitzar, en demano disculpes. És veritat, hi ha, no tots, però hi ha molts poemaris que són d'un tema, no? Un poemari, jo no sé, d'amor, un altre, doncs, poemari, doncs, de temes, no sé, filosòfics. Doncs aquest, com diu l'autora, és que ella ha volgut fer, diguem-ne, un garbuix de... però que tots tenen aquest punt una mica, doncs, de la vida. La vida, d'alguna manera, és... no sé, és com un viatge, no? Per les estacions, sí, això, com una, és que el títol està molt bé, perquè molts poemes, no? És com navegar, no? Que la vida d'alguna manera és fer un viatge. N'hi ha persones, doncs, que viatgen més, uns altres viatgen menys, uns tenen uns problemes, uns tenen uns altres, i cada un d'aquests poemes d'alguna manera ens parla d'aquesta vida, no? O com ho veu la poetessa. I he triat L'estiu que m'agrada. I a més també ho comparteixo bastant, no? Diu, l'estiu que m'agrada és de color blau, de verd i de beix, i un poquet de blanc que dugui unes puntes d'organdí brodat a les zones blanes sota un cel daurat. L'estiu que m'agrada és ple de paper, de llibres, colors, paraules que suren, pensaments profunds que expliquin la vida sense comentaris que facin cap mal. Així és com m'agrada el temps estival. Que bonic, és un poema que estàs dient coses amb versos i que dius, és veritat, perquè clar, diu, és ple de paper. Per què? Doncs perquè li deu agradar dibuixar,
2: clar.
1: Perquè llegir en paper. Per tant, aquí us deixo L'estiu que m'agrada.
2: Molt bé.
1: I La barca xica. I aquest estiu, doncs, cuideu-vos molt, perquè, que no us passi res amb la calor. No. I si viatgeu, vigileu. Vigileu.
2: Sí.
1: I que llegiu.
2: Correcte.
1: Molt, o el que pugueu.
2: Com més millor.
1: Jo també ho intentaré.
2: Sí, ho intentarem.
1: I ens retrobem la propera temporada.
2: De cara al setembre.
1: De cara al setembre. Molt ja bé. Serem gairebé la tardor.
2: Correcte, quasi. Ja
1: no,
2: veuràs.
1: No suarem tant.
2: De seguida hi serem, sí senyor.
1: Doncs bones vacances.
2: Gràcies, igualment, Montse. Una abraçada.

0: És una manera molt especial. Estem escoltant, però abans de marxar...
1: Sí,
0: ha quedat una cosa d'agenda, eh?
1: Parlant de veneres, eh? Sí. Moltes festes majors fan ja l'estiu. Uh-huh. Doncs a Sant Oliva fan unes nits musicals cada mes, i aquest mes toca el grup de veneres Mar i Vent.
0: Molt bé.
1: A les 10 de la nit, al monestir de Sant Oliva, a l'exterior, a la fresqueta, esperem que faci fresqueta, demà dissabte, a les 10 de la nit, el grup Mar i Vent, cantada de veneres.
0: Perfecte, doncs ara sí, queda dit. Gràcies, Montse. Adéu-siau.

0: de dilluns a divendres fins a les 12 amb Pere Sallent. Estàs escoltant Ràdio El Vendrell. La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08.
1: De llauna de sardines a bicicleta. I d'abric de llet a test per a les plantes.
2: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho, els envasos de plàstic, els brics i les llaunes van al contenidor groc o al cubell del porta-porta corresponent. Entra a residuombas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecoembes. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
3: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.
0: Escoltes la millor oferta radiofònica, la millor música, la millor actualitat. Escoltes Ràdio El Vendrell. Calaixera, element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic.
4: 2:15 d'11.
0: Calaixera, element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic.
4: Mira què m'ha passat. Sí, queda clar que aquest és un magazín radiofònic que cada dia vol acompanyar-vos. Queda clar, queda clar. Doncs va, parlem que avui continua aquesta tarda, aquest vespre, vaja, el cicle de música El Vendrell sent la música. I de fet, la proposta que arriba avui divendres 7 d'agost a partir de les 8 del vespre és el Parc d'Utrera, amb l'energia dels Iman de Zooms, que presenten el seu nou disc El Veloz Murciélago Hindú Comía Feliz Cardillo y Kiwi. Doncs bé, quan es va presentar aquest disc, ara fa uns quants mesos, ja ens van acompanyar i, de fet, ho va fer el responsable d'aquesta formació vendrellenca, l'Ismael Muñoz, el CIM, qui això ens va donar a conèixer, doncs, com era aquest disc i com eren aquestes noves cançons. Ho recordem, això, per recomanar-vos el concert d'aquest vespre.

0: de la nostra humilitat, eh? Ens agrada des d'aquest espai sempre això, potenciar, donar veu, conèixer i parlar les vegades que faci falta de tot aquest talent vendrellenc, territorial, comarcal o digue-li com vulguis. I crec que s'ha convertit ja en un dels artistes allò top 10 perquè fa participacions en aquest espai des de moltes vessants. Ismael Muñoz, fem.
1: Hola, què tal?
0: Com estàs?
1: Molt bé, sí? Encantat.

0: que podeu trobar de format físic en vinil,
1: sí.
0: I després hi ha en digital.
1: Exacte.
0: CD, oblidem-nos.
1: CD, res.
0: Està mort, ja, el CD.
1: Sí, em sap greu dir-ho, però el vinil també ja està pràcticament mort. Bueno, que el format físic
0: aguanta.
1: Potser... Sí, sí, el CD també aguanta, eh?
0: Ja.
1: Però, clar, quan vam parlar amb la discogràfica, jo soc de, pues, d'una altra època, o ja, no sé si m'has de dir romàntic, o m'has de dir... no sé, o simplement vell, jo què sé, igual és això, però a mi m'agrada que hi hagi algo tangible.
0: Sí, home, sí.
1: Vull dir, el digital està molt bé, arribes a tot arreu, ho pots sentir en qualsevol moment, però la constància d'alguna cosa material, física, a mi amb la música i amb l'audiovisual m'agrada. I jo, parlant amb ells, dèiem, bueno, què podem fer? I ara fer un CD és que no té sentit perquè molta gent no té on posar-ho.
0: No, no,
1: i
0: clar,
1: fins
0: no,
1: i tot no, jo em resulta incòmodo.
0: Sí, sí, sí.
1: Els escolto als cotxes, però la majoria de cotxes nous
0: ja no
1: obtenen per escoltar CD.
0: No.
1: Llavors em diuen, escolta, si ho traiem en vinil, fem una tirada curta, total, si no vendrem molts discos, és igual, qui ens el compri ens el comprarà sigui en CD o sigui en vinil. I com que en vinil no havíem editat res i tal... La discogràfica va mirar, va fer números i ens semblava bé i vam dir, pues, vinga, va, apostem pel vinil. Okay.
0: Doncs això, tots aquests nostàlgics com el Zim, que el puguin trobar en vinil, que el puguin tenir a casa, palpar-lo, obrir-lo, que ara en parlarem perquè és una joia, i després en digital, que també està de forma oberta i tothom pot escoltar-ho per les plataformes habituals i és una manera d'escoltar Zim and the Zooms, que no ho hem dit, eh? T'he presentat amb tu, no? Però la formació que és Zim and the Zooms és el segon LP,
1: sí.
0: Però... Durant tots aquests anys, perquè cert retard, han passat uns quants anys, entre mig has fet moltes coses, eh?
1: Sí,
0: musicalment parlant.
1: Sí, jo, com a músic, he fet coses com a Zim, a seca, sí. Sense els zooms, però també vam treure un single el 2017, vam treure un concert en directe, hem fet cosetes, potser no amb la continuïtat que s'espera d'un grup de música, que bueno. S'hi dedica plenament a fer música, però no és que hagin passat, perquè crec que el del Conejo Blanco és del 2013-2014, vull dir que fa 10 anys. No és que fa 10 anys que no fem res, no. Hem fet cosetes, potser no moltes, però hem fet.
0: Però ja és una mica el segell vostre, ja, no?
1: Sí.
0: Ara també en parlarem, eh? És així, teniu una signatura creativa molt especial, que a mi m'agrada molt.
1: Gràcies.
0: I que jo també ho porto, això, no? De ser una mica... Bueno, que feu allò que no se us espera que feu.
1: Sí, sí, totalment. No? Vull dir, jo què sé, la part més recent potser va ser el format aquest per xics, que va funcionar molt bé, vam fer 3, 4, 5 bolos de Cima de Super Xics, i a més va funcionar molt bé, i de forma inesperada, i bueno, ens van sortint cosetes que anem fent això, una mica la contra potser del que s'esperaria d'una carrera sòlida, que no la tenim.
0: No, bueno, tot vindrà, o almenys, home, consolidada, sí, pels anys almenys,
1: Sí, això
0: no?
1: sí, no, i que no ens surt a pagar, o no ens surt a pagar molt, que ja és un gran què, que hi ha grups que s'hi dediquen, que a vegades és com, aquest any ens ha sortit a pagar, eh?
0: També hi ha molt amb els temps que corren. Bé, no seré original, jo crec... T'han preguntat a tot arreu, jo també ho preguntaré, que és el nom, que encara no l'hem dit, d'aquest nou LP. A veure, quin faig? Faig el llarg i després faré el curt.
1: Vale.
0: El veloz murciélago hindú comía feliz cardillo y kiwi, la cigüeña tocaba el saxofón detrás del palenque de paja.
1: Què et sembla?
0: Era el nom complet i es va quedar simplement amb el veloz murciélago hindú comía feliz cardillo y kiwi.
1: Sí, simplement. No?
0: Què us heu fumat, tio? Per buscar això.
1: A veure... Aquesta frase, potser t'has adonat, té una particularitat, i és que té totes les lletres de l'abecedari, de l'alfabet. Vale?
0: Sí.
1: És un pangrama, que es diu.
0: Sí,
1: i, de fet, era molt habitual... No sé si ara encara es manté, però era molt habitual... diré que és el Windows, quan proves les fonts de text. Quan tens una font de text nova, et mostra una frase... perquè tu vegis com que era escrita. I una de les frases que es feien servir és aquesta, perquè té tots els caràcters.
0: Ah, clar.
1: Llavors, nosaltres vam voler fer aquesta frase primer. El que deia abans, potser és que ja sóc vell, i els meus referents són un Windows 95, que... però, sobretot, la gràcia aquesta de que té totes les lletres, perquè nosaltres, el nostre estil musical, potser no es pot etiquetar dins d'un únic gènere.
0: Sí.
1: I com que fem una mica de tot, llavors... Era com dir, la nostra música és com el nostre títol, hi ha una mica de tot, és variat.
0: Tot és això, torno a dir, jo destaco molt, crec que és un dels valors de Zim and the Zooms, jo crec que la meva opinió no vol un duro, però crec que és tot aquest univers creatiu i que n'hem parlat en diferents ocasions, allò que et passa tu pel cap, que us passa tots pel cap, que és una manera molt especial, i crec que és on està la diferència, i on marca la diferència, amb qualitat i amb música ben feta. L'estil més o menys continua sent el mateix, estil... que no és estil, que és barreja, que podem trobar de tot, no?
1: Exacte.

0: Al final, jo crec que l'estil, per si dir-ho, no diré un estil únic ni propi, perquè realment identifiques diferents gèneres. Clar. Però el que dona coherència i continuïtat, no, a tota l'obra és la forma que tinc d'escriure les lletres, les estructures que faig, i com la meva veu sempre va amb un mateix encaix dins del que és la bateria i el baix.
1: Val.
0: Crec que això és el que et dona una mica de coherència. Amb el Conejo Blanco potser sobtava més, però ara crec que estem ja més habituats a que molts artistes facin gèneres molt diferents.
1: Sí, sí.
0: I puc posar un riff, no sé, jo que sé, els Figaflowers, per exemple, et fan, jo que sé, tenen cançons que sí que són samplers, però l'estil és diferent, no? De fet, el hip-hop, que és del món d'on jo venia, tu les cançons fan a base de samples que són petites mostres d'una cançó que repeteixes o distorsiones o fas trossets i fas una música nova. Clar, en un mateix disc de hip-hop, potser les 12 bases que pot haver, o les 14 bases que pot haver de les cançons, surten de 25, 26, 28 cançons diferents que no tenen res a veure l'una amb l'altra, ni en instrumentació, ni en músics, ni en estil. Però el hip-hop tenia com aquesta coherència, no? o aquest empac que feia que tot sonés una sonoritat molt concreta, molt pesada, per la bateria o per tal.
1: Sí, sí, sí.
0: Nosaltres, quan vam començar a fer-ho, la gràcia que teníem era que anàvem amb instruments reals.
1: Clar.
0: Llavors, en comptes d'agafar el tall o el trosset, vam dir, escolta, voltes de samplejar, com que no ho farem perquè tenim instruments reals, doncs anem-nos musicalment amb els instruments a aquests altres gèneres.
1: Sí, sí,
0: i
1: sí,
0: aquesta
1: sí.
0: Era una mica la idea. El que passa és que al final les cançons no sonen a un hip-hop o un rap, perquè no ho són, i musicalment sí que se'n van al gènere en concret de la cançó.
1: Sí, sí, això, sí. També les lletres són molt especials, també fugen potser de gènere més hip-hop, no?
0: Sí, totalment.
1: Les lletres són diferents.
0: Moltes vegades... és això, l'estructura és de hip-hop, però ni la temàtica, ni la intenció, ni res, només l'estructura. La resta no conec, sí, segurament sí, però no conec cançons de hip-hop que parlin de segons quin tipus de temàtiques.
1: Sí, sí, sí, sí. Però això, que crec que és un univers propi, vostre, que no heu copiat d'enlloc, o si heu copiat, és a dir...
0: Si hem copiat
1: no
0: de tot arreu.
1: Us heu inspirat, millor dit, en molts gèneres, autors, artistes, però heu creat el vostre propi gènere, no?, musical, estilístic, etcètera, etcètera, etcètera. I un exemple és d'aquest vinil. Això representa que és la capsa d'una pizza.
0: Sí, correcte. Sí,
1: no?
0: Sí, sí, sí, això és. I si li dones la volta més, veuràs que està tacada de greix.
1: Ostres,
0: de...
1: Com a bona
0: pizza.
1: Com a bona pizza, vinoliosa, com han de ser les pizzas. A veure, això també, la manera que ho organitzeu, veiem que no hi ha cara bé, sinó que hi ha cara pizza i cara donut.
0: Correcte. Ens feia patir això quan ho vam enviar a fàbrica, perquè, clar, ells, per xequejar les coses, hi ha un document o no sé què, i cara, què hi ha? Cara bé, què hi ha? Llavors era com, vale, la galleta de la cara A no posa cara en cap moment. T'has de fixar que eren moltes especificacions i fins que no ens van arribar i ho vaig comprovar, no les tenia totes, que no estigués l'enganxina al revés.
1: Cançons com Entrante de Lima Limón, Mi precio no puedes pagar, Li cambio, Libertad para los monos, entre d'altres, Pizza i donut, Wasabi... També hi ha Monostrac, Tranquima, que deia, és un dels vostres hits, també. M'ha faltat a mi La niña rara.
0: Havia pensat...
1: M'ha faltat,
0: Sí, sí, el passa que com que allà estava en edició física, no l'he volgut incloure. Tranquima, que és un bonus track, és perquè només va sortir en digital en el seu moment.
1: Clar.
0: Per el que dèiem abans fora de càmera, no? Que el CD i tal, doncs igual és per una cançó, per dues cançons, ja no té sentit. No té ja per un àlbum, doncs per una cançó tampoc. I vam dir, bueno, doncs el podem incloure aquí, dins del disc, així el tenim format físic.
1: Clar.
0: I... vam aprofitar ja que hi érem per fer una remescla i un mastering nou i ara sona millor del que el seu dia va sonar.
1: Fantàstic. Ja hem dit que podeu trobar el vinil físic, podeu trobar tot en digital, el podeu escoltar quan vulgueu. Concerts, gires, com va tot això? Que també és una mica molt vostre,
0: Sí, de moment no tenim... Sí, tenim pendent fer presentació de l'àlbum. No tenim data perquè no l'hem buscat, perquè la sortida d'aquest àlbum, com sempre ens passa, ha estat una mica amb entrebancs. Deies, no?, que el disc va sortir a l'estiu i que és ara, a la tardor, quan surt el vinil. Això és per un tema d'un problema que vam tenir amb la discogràfica que ens va fer treure una cançó...
1: Què dius?
0: Amb el treball ja acabat, ja fet, ja masteritzat.
1: Sí. Clar,
0: Tu pensa que d'un CD, per exemple, o d'un àlbum digital, és tan senzill com, bueno, retiro l'arxiu MP3 o l'arxiu WAV i ja està. En un vinil és un motllo. Treure allò no era fàcil. Clar. Havies de tornar a fer un màster nou, un motllo nou, i treure la cançó, i, bueno, llavors això va fer que es dilatés. A més, els temps de fabricació dels vinils és molt lent. El CD, a dia d'avui, té molt poca demanda, i, a més, és molt fàcil duplicar un CD a nivell industrial.
1: Sí, sí.
0: El tema del vinil, com que té el motllo, és com una cosa més...
1: Clar,
0: més...
1: És tot físic, no? Clar, és una producció 100% física.
0: Exacte, és una mica més... Més difícil, hi ha poques fàbriques de vinils i molts artistes editen en vinil. Val. O sigui, així com abans era molt difícil trobar el vinil, només el CD, ara comença a passar una mica al revés. El vinil sí o sí surt i s'estan fent reedicions al vinil o edicions en vinil de discos que no la tenien.
1: Som
0: llavors, això va endarrerir, va endarrerir molt. Què passa? Pues igual, no volíem fer presentacions fins no tenir l'àlbum físic. L'àlbum físic va arribar abans de temps, de forma inesperada, i llavors era com, és igual, ja ho farem, és igual, ja no ens ve d'aquí, però farem
1: va,
0: concerts.
1: Estarem pendents. Escolta'm, que ho has dit així per sobre, us van fer treure una cançó?
0: Correcte, ens van fer treure una cançó que ja estava composada, gravada, masteritzada.
1: I per què?
0: Era un tema... M'agradaria explicar una altra història perquè tingui com més morbo, però en veritat és una cosa molt senzilla, és una cosa d'un tema de drets. Era una versió que havíem fet i no era només una versió, sinó que era una paròdia. Era... Dels concerts aquests infantils que vam fer, vam tenir una cançó que va tenir molt d'èxit i vam decidir que, com que molta gent ens la demanava, que la gravaríem. La vam gravar i la vam voler incloure. Primer, com que volíem fer-ho autoproduït o autoeditat, no hi havia problema. Quan vam entrar amb la discogràfica, o sigui, quan la discogràfica va dir que, vale, que tornava a estar interessada en la nostra música, que el disc anterior estava bé, que li agradava el nostre concepte i tal, pues els hi vam explicar una mica per sobre, i perquè hi ha una cosa que és les paròdies, perquè es considerin paròdia, han de complir tres requisits. I nosaltres els complíem. Vale? Llavors, fins aquí bé. I no has de demanar permís a ningú. O sigui, quan tu fas una versió, tampoc l'has de demanar, simplement ho has de declarar. I tots els ingressos que tindran per aquella versió... han d'anar a l'autor real del tema. Uh-huh. En el cas de la paròdia, com que és una paròdia i tu l'has transformat, els guants sí que són per tu. Però, perquè sigui paròdia, ha de complir aquests requisits. Nosaltres els complíem, però no volíem guanyar diners. Llavors, i per assegurar-nos que havien d'estar a l'àlbum, ens vam avançar i vam contactar amb els propietaris de la llicència de la cançó. Clar, vam contactar amb l'oficina d'aquí, d'Espanya, i ens va dir, això és dels Estats Units, i, bueno, total, una sèrie de coses que no van arribar enlloc, no ens van donar la negativa, però no ens ho van aprovar.
1: Ja.
0: Llavors, la pròpia, ho puc dir, no passa res, és Universal. Universal ens va dir, Universal d'Espanya ens va dir, ei, podeu treure-ho, que nosaltres no posarem cap queixa ni cap denúncia, perquè ens sembla que sí que coincideix amb els requisits, i em sembla correcte. I si arriba a l'oficina dels Estats Units vol dir que ha estat un èxit i llavors serà molt fàcil negociar. Tireu endavant. Ok. Pues això, tot això, explica'm la discogràfica, jiji, jaja, vale, vale, endavant. I quan ja estem a punt de signar els contractes, clar, has de declarar l'autoria de les cançons. Llavors, com que és una paròdia, has de declarar l'autor real i, a més, qui fa la intervenció, que és la modificació, que en aquest cas era jo. I, clar, amb Dismedi, que és la nostra discogràfica, l'editorial la fa amb Warner. I Warner va dir que li semblava molt bé que ens haguessin dit que vale, però que si no hi havia un paper signat, que ells no s'arriscaven, i menys amb una cançó de la competència més directa, i que l'havíem de treure.
1: Vaja.
0: I clar, aquest tema havia de ser el single de sortida, el videoclip que ja estava preproduït, era tot, i ens vam quedar pues, sense single de sortida, sense videoclip, que a dia d'avui potser és més necessari que mai, amb el desfàs aquest temporal entre la sortida digital i la sortida de l'àlbum físic, total, un desastre.
1: Ostres, quines necessitats, eh? Però una mica això, el vostre univers, torna'm a dir, eh?
0: Sí, ja, està bé. Em sembla molt curiós que no puguis treure una cançó, a més, amb caràcter infantil, perquè l'oficina dels Estats Units d'Universal t'ha dit que no, i, a més, recordo que això és molt graciós, que vam tenir una reunió amb la Warner primer, videoconferència, però, i jo explicant, bueno, és que... Recentment hi ha un cas que és el Bebito Fiu Fiu, que és una cançó d'Eminem, que no sé què, i que van denunciar i que li van donar la raó, i llavors A més, van condemnar la discogràfica a pagar la part que no havien pogut guanyar els autors de la paròdia, i era com... I el senyor allà dient, que bé, tofifio, aquest tio, que... Una sortida, aquest...
1: Ostres, que bo, tio, que bo, que bo. Bueno, doncs mira, és una anècdota important i que acompanya una mica... Torno a dir, aquest univers i aquest darrer. Aquest darrer. Sí,
0: el titular guai seria dir que una censura per la lletra.
1: Però la realitat
0: és que no, era simplement un tema industrial de llicències.
1: Bueno,
0: i ja
1: però
0: està,
1: té un punt divertit, a més ho has explicat així de força divertit. Pendents, molt pendents del que feu, dels concerts, de l'oportunitat de sentir-vos en directe, que és on s'ha de sentir la música, sobretot en directe, i que puguis venir un altre dia i que segueixis encapçalant el rànquing dels convidats d'aquest programa. D'acord?
0: Vale, d'acord, jo vindré totes les vegades que calguin i que pugui.
1: Gràcies, de veritat. Gràcies per venir.
0: No, de res.
2: Cada dia, de dilluns a divendres fins a les 12, amb Pere Sallé. Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat.
3: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
2: La informació local i comarcal als informatius de 13:45 del migdia i a les 8 del vespre. Tota l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Viu l'estiu amb Ràdio El Vendrell. La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell.
1: Set minuts per les 11, seguim en directe, estem ja esgotant la recta final i els darrers minuts de la segona part de Calaixera avui divendres, però anem a més qüestions i també un tema important, sempre l'agenda, les propostes i sobretot quan estem de ple en diferents festes d'estiu, en diferents zones del municipi i que arriben tot just després de la festa major del Vendrell, pròpiament. Festes d'estiu que ja han començat. De fet, el Francàs ja fa dia que estan de festa. Hi ha activitats que encara estan pendents, per exemple, de cara avui divendres, quan hi ha sopar a la fresca, a partir de les 9 a la zona lúdica. O també avui, a dos quarts de 12, en aquest espai de la zona lúdica del Francàs, a Veneres, amb el grup Mari Vent i Rom Cremat. I de cara a aquest cap de setmana, encara parlant del Francàs, de les 8 i fins a 8:45, classes de ball a càrrec de l'Escola de Ball Miriam Buitragó, bé, unes classes que van repetint al llarg de la setmana. Però el que és important, aquest dissabte, a les 11 de la nit, a la platja del Francàs, Castell de Focs. I a 12:15, a la zona lúdica, ball amb el grup Liberty. De cara al diumenge, hi haurà... doncs parc infantil i tallers al carrer Josep Verdi, al Parc dels Pins, a partir de les 6 de la tarda, o xocolatada infantil a partir de les 7. En paral·lel, també s'ha de dir que comencen ja les festes d'estiu a Sant Salvador. Ja vam fer un primer acte el passat divendres amb la presentació del llibre L'amor de l'Eli, d'Àngel Burgues. Però bé, l'activitat continua aquest cap de setmana. Demà dissabte, per exemple, a 8:45, des de la plaça de l'Ermita al Passeig Marítim fins a la plaça Bac, cercavila dels grups de cultura popular del Vendrell. A partir de les 10 de la nit, a la plaça de Sant Salvador, la plaça de les Palmeres, hi haurà botifarrada. I a les 11 de la nit, en aquesta mateixa plaça, ball amb el grup Revers. El diumenge, a les 9 del vespre, a la platja de davant de la plaça de Sant Salvador, de la plaça de les Palmeres, sardinada popular a càrrec d'Eica, que és cuina sense fronteres. Els tickets es poden comprar el mateix dia, al igual que la botifarrada. I a partir de les 10 del vespre, a la mateixa platja, havaneres i rom cremat amb el grup Serra de Marina. A partir de les 11, des de la platja de Sant Salvador, Castell de Foc, a càrrec de la pirotècnica Dragon. Així que tindrem un cap de setmana de Castell de Focs, tant dissabte al Francàs com diumenge a Sant Salvador, com ara dèiem. A partir d'aquí, tota la festa de Sant Salvador s'allargarà fins al dissabte 29 d'agost, on hi haurà més actes, com per exemple el sopar final d'estiu.
4: I a partir del 13 d'agost començaran ja les festes de Coma-ruga, també amb molts actes previstos, i del qual també ho anirem explicant i ho destacarem aquests propers dies. Aquesta és una programació que podeu trobar en els diferents punts d'interès municipal, l'Ajuntament, sobretot també a l'Oficina de Turisme del Vendrell, o una part molt pràctica, que és la que utilitzem nosaltres, a través de la pàgina web de l'Ajuntament del Vendrell. Si aneu al vendrell.net, trobareu la programació en format PDF, que us el podeu descarregar al vostre mòbil i el podeu consultar sempre que faci falta, així com que sempre ho anem explicant o ho anem recordant aquí en aquest espai. I al mateix temps recordem també que fins al setembre continuen totes les rutes culturals anomenades en clau de sol, són visites guiades amb diferents interessos i que són ben operatives i amb molta demanda de públic, cosa que està molt bé. Doncs també això ho podeu consultar en els diferents punts informatius de l'Ajuntament del Vendrell, sobretot canalitzat des de l'Oficina de Turisme. Bàsicament arribem a les 11, encara ens queda una pausa per promoció i res, en seguida ja actualitzem les notícies i seguirem amb la tercera i última part de programa, parlant de salut, de lactància materna, entre altres coses. A banda també, com sempre, participació i trucades, que no hi pot faltar. Doncs va, tornem de seguida, no marxeu, fins ara.
2: Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos, La Calaixera, un magazín de Ràdio El Vendrell. Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada, i a www.rtvelvendrell.cat. Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta el millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Els millors sons llatins, escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge.
5: Parar. Frenar. Sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
2: Viu el matí de forma propera amb La Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.
6: Notícies en xarxa.
7: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. El govern espanyol ha anunciat que 4 ministres compareixeran entre el 25 i el 28 d'agost al Congrés per donar explicacions sobre la crisi migratòria de Ceuta després de la petició del PP. Fernando Grande Marlaska, José Manuel Álvarez, Margarita Robles i Félix Bolaños informaran, doncs, sobre les actuacions dels seus ministeris, mentre l'executiu defensa que així evita duplicitats i respon a la cambra constitucionalment competent. I el govern destinarà 1 milió d'euros en subvencions perquè ajuntaments, consells comarcals i altres ens locals impulsin projectes d'internacionalització i reforcin també la seva projecció exterior. Els ajuts que es podran sol·licitar del 10 de setembre al 22 de setembre finançaran fins al 75% dels costs dels projectes en àmbits com la governança local, la qualitat democràtica o la transició ecològica. I les tempestes de les darreres hores han deixat 218 serveis dels bombers i 410 trucades al 112, principalment per inundacions, caiguda de branques i petits incendis provocats per llamps. Les comarques més afectades han estat el Vallès Oriental, el Bages i la Selva, mentre que les pluges han superat els 75 litres per metre quadrat en alguns punts. Avui, però, només es manté afectada la línia RL4 de Rodalies entre Calaf i Manresa. I aquest estiu, 62 municipis catalans han incorporat campanyes de donació de sang a les seves festes majors per fomentar les donacions durant el període en què les reserves són més baixes. El Banc de Sang fa una crida a participar-hi després que el juliol només assoleixin 18.479 donacions, lluny de l'objectiu previst, amb la voluntat d'arribar a les 40.000 entre juliol i agost per garantir les necessitats dels hospitals. I un tiroteig aquesta matinada al barri del Raval de Barcelona ha acabat amb la detenció de dues persones acusades de tentativa d'homicidi. Els fets s'han produït durant una baralla entre dos grups de persones en què es van efectuar almenys 6 trets. Tot i que no hi ha hagut ferits, els Mossos d'Esquadra investiguen si l'incident podria estar relacionat amb un conflicte vinculat al tràfic de drogues. I també els Mossos d'Esquadra han detingut un home presumptament relacionat amb la mort violenta d'un altre ahir al districte de Nou Barris de Barcelona. La víctima, localitzada ferida al carrer i traslladada en estat molt greu a l'hospital, ha acabat morint, mentre la Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec del cas, que continua sota secret d'actuacions. I pel que fa al temps, avui el dia començarà estable i amb el predomini del sol, tot i que a partir del migdia creixeran noves nuvolades al Pirineu, al Prepirineu i també en comarques del nord-est, on es podran registrar fins i tot ruixats i tempestes disperses, especialment al Ripollès, la Garrotxa, Osona i també al Lluçanès.
6: Notícies en xarxa.

0: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.
1: Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos... La Calaixera, un magazín de Ràdio El Vendrell.
2: Tercera i última part, ja a partir d'aquí, quan tornem del butlletí informatiu de la xarxa, programat, com no, en aquesta hora, i que ja ens fa arribar a les 11:04, ara mateix. Vol dir que tornem en directe a través del 107.1 de l'FM, sempre, principalment per la ràdio, això a través del 107.1 de la freqüència modulada, tot i que també ens podeu seguir, la facilitat que tecnològicament dona poder escoltar-nos a través d'internet, a www.rtp-elvendrell.cat, radiolínia, ràdio la carta, ja ho sabeu, però també a través de televisió. Però això, seguiu quina manera, seguiu per escoltar-nos i per veure'ns. Moltíssimes gràcies per fer-ho. Doncs va, més coses. La tercera part, que avui divendres, està encapçalada altra vegada per contingut actualitzat en salut comunitària. Aquesta és una secció en col·laboració amb l'àrea bàsica de salut del Vendrell. Pensem, vaja, que és una col·laboració important i que ens permet, a nivell sanitari, doncs, parlar i conèixer tota aquesta informació de servei de primer ordre. En aquesta ocasió, crec que és un tema que mai hem parlat. Tot i que ja fa temporades que portem a terme aquesta col·laboració amb l'àrea bàsica de salut, és sobre la lactància, la importància de la lactància materna. Doncs avui serà el tema que abordarem. A banda, també ens quedarà una bona estona per la participació a les trucades, que de fet tampoc no hi pot faltar. Doncs vinga, seguim, continuem. Tercera i última part, som-hi.
1: La Calaixera, un programa unitat de tots.

0: Aquella secció que ja sabeu que de manera habitual ens ajuda a conèixer aquests termes sobre salut o la importància de la salut. Sempre, sempre, sempre. El més important són nosaltres mateixos, és la nostra salut, i tot parteix d'un mateix. I després d'aquí ja podem desenvolupar altres coses i ja podem anar a ajudar a altres persones. Però la salut d'un mateix és aquesta part d'egoisme ben entès que sempre s'ha de portar a terme. I és bo recordar-ho, crec. Doncs bé, nova secció sobre aquesta àrea bàsica de salut del Vendrell, a més, en aquesta comunitat de salut, i que justament intenta fer aquesta obertura i de donar aquests bons consells de salut més enllà, segurament, que de les pròpies consultes o dels propis àmbits sanitaris. Avui parlem d'un tema prou interessant. Ara ho desvetllarem. Deixeu-me que us torni a presentar una mica les professionals que s'encarreguen d'explicar-nos el tema d'avui. I anem per aquest ordre, eh? Més que res, però ho tinc aquí en llista i apuntat, simplement, eh? La Eva Carmona, Eva, com estàs?
1: Hola, molt bé, bon dia.
0: Gràcies per acompanyar-nos.
1: Gràcies a tu.
0: Tu ets infermera pediàtrica del Botafoc.
1: Sí, en el centre Botafoc.
0: Molt bé. Molt bé. Gràcies i benvinguda altra vegada.
1: Molt bé, molt
0: gràcies.
1: Bé.
0: I la Maribel Tocados, el mateix també, eh? Infermera pediàtrica del Botafoc. Com estàs?
2: Molt bé.
0: Sí?
2: Sí.
0: L'estiu bé?
2: Sí.
1: Sí, molt bé. En caloreta, però bé.
0: Fantàstic, molt bé.
1: Sí, sí, que... ara l'estiu.
0: És el que hi ha, eh? De fet, l'última vegada que ens vau acompanyar ja vam parlar de la calor,
1: de la calor, sí,
0: i dels consells,
1: sí,
0: i de tot plegat, que és, això és aplicable tot l'estiu i més enllà de l'estiu,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, sí.
0: Em refereixo. Bé. I avui també s'ha reacompanyat la Núria Esteve, que ja, me'n recordo l'altra vegada, va ser la primera vegada que participava, però ara ja és una experta en la ràdio, em
1: sembla.
0: La Núria Esteve, que és llevadora també d'aquesta àrea materno-infantil d'aquest espai de Botafoc. Núria, com estàs?
3: Hola, bon dia, molt
0: sí?
3: bé.
0: Sí, sí. La ràdio dominada ja, no?
3: Bueno.
0: Sí, home, sí.
1: Sí, sí, sí.
0: Ja
1: la dominada.
2: Ho va fer molt bé la primera vegada.
0: Jo penso que sí.
3: I a més, posa nerviós aquest micro.
0: No. Mira, clar, la Núria, com que no ha vingut mai, potser no ho sap, però jo he dit 50.000 vegades, estic convençut que és molt, molt pitjor. A veure, que és molt més complicat afrontar una consulta que no pas venir a un estudi de ràdio. Vull dir, deixeu-ho que ho digui així, és a dir, en comparació al que us toca treballar i fer el dia a dia,
1: sí,
0: això és...
1: Sí, sí, ja està, ja està.
0: Això no és nada.
1: Està superat.
2: Ho poses fàcil, Pere.
0: Bueno, és la nostra feina, igual que vosaltres ho poseu fàcil a la consulta i la gent que us ve a consultar, eh? També s'ha de dir. Ara feia aquesta reflexió inicial, que m'ha sortit a mi, jo a vegades començo aquí a paranoiar de la meva manera, però és veritat, no sempre s'ha parlat. És evident que en salut emocional i en benestar emocional, però també en la salut física, no? Que a vegades sempre tenim aquesta tendència d'intentar ajudar els demés, ajudar la gent gran, ajudar els fills, ajudar les filles, i ens oblidem de nosaltres. I tot parteix d'un... Nosaltres, per poder ajudar, hem d'estar bé.
2: Sí.
0: Físicament... i mentalment i emocionalment,
1: sí,
0: parlant. No?
1: Molt important.
2: Sí.
0: Ho he dit bé, doncs, a l'entrada.
1: Sí,
0: no, no,
1: sí,
0: no s'ha anat la olla i començat.
1: No, molt bé.
2: Va. Hem de tindre, a més, cadascú, cada persona, tindre el seu moment d'estar sol o de fer alguna cosa que li vagi bé.
0: Correcte.
2: Encara que sigui anar a fer un cafè o donar una volta amb el gos.
0: Un passeig,
2: sí.
0: Agafar a vegades... És que jo vaig amb moto. A vegades porto moltes coses personals, però no m'importa, que tants anys ja m'és igual. Jo vaig amb moto. Ostres, i saps com li diem la gent que anem amb moto, això? El psicocasco.
2: Sí.
0: I, ostres, doncs això que fas la... Jo soc de moto tranqui, eh?
2: Sí.
0: Jo no vaig a fer...
2: Carreres,
0: eh? Sí, no, jo és el passeig per al passeig. I, ostres, jo ajudo molt, eh? Aquest temps per tu, per reflexionar i per pensar.
2: Sí,
0: ja.
2: Sí.
0: Va, dit això, no és el tema d'avui.
1: No
0: és el tema d'avui.
3: Seria un bon tema, també.
0: És que sí, a vegades ja l'hem parlat, també. Quan hem parlat en termes més psicològics i tal, l'hem parlat, d'aquest benestar emocional. No, avui parlem d'un tema que és prou especial, també, molt concret, que és la lactància. Que per això ens acompanya també avui la Núria, que és el tema de la lactància. Ostres, un tema que podríem també extreure moltes coses, perquè també té un component, no, com social, que sí,
2: emocional,
0: de lligam cap al nadó, no sé. Per això que és complicat. No sé per on comencem, Núria, quan parlem de lactància. Com iniciem el tema?
3: Quan parlem de lactància, doncs a mi em ve d'iniciar parlant que si una dona és capaç de gestar un bebè 9 mesos,
0: sí,
3: de crear una criatura, de parir-la, com no ha de ser capaç de lletar-la, d'alimentar-la, no? Aquesta cosa primera, no? De que mires a la naturalesa, no? I totes les femelles mamíferes donen la llet a les seves cries, no? I a més, cada espècie fabrica la llet específica que necessita la seva cria, no? I nosaltres no som una excepció. No. Sí que som una excepció en el sentit que per què les nostres lactàncies són tan difícils?
0: Val.
3: No? Per què tantes dificultats?
0: Clar, però a vegades també, jo penso que ja veniu, és que no, som, si fica, sí. No vull ficar-me, però no, vull fer-ho inclusiu, a vegades em passo, no és el cas, eh? Però clar, a vegades arribeu a aquesta situació, o les mares, tampoc, no, sí. No vull ficar-me si sou mares o no, però les dones arriben a aquesta situació, ja amb preocupació, com dius tu, ja arribem amb preocupació, amb pors, ja amb la predisposició que anirà malament i que patireu.
3: Clar, perquè és molt més que un fet biològic, sinó que la lactància materna, clar, intervé doncs, totes les nostres creences, els nostres pensaments, el que hem viscut, les experiències, la cultura, la societat, no? És a dir, que és tot un conjunt, no?
0: Clar.
3: I que porta inclús a les mares a tenir idees sobre la lactància molt negatives.
0: Ja, sí, és això, no? La percepció sempre és negativa.
3: Quan penses que és l'aliment que està dissenyat en el teu cos per al teu bebè, i que, per tant, és l'aliment ideal.
0: Clar.
3: Doncs a partir d'aquí tot haurien de ser facilitats, no?
0: Clar, amb aquest punt de... Clar, perquè és, no, clar, també és un instint, tu vols el millor per al teu fill o filla, per al teu nadó, i és evident, no? Entre l'alimentació i tal, clar, és, no?
1: Però tot esto es mucho la sociedad, ¿eh?
0: Ya.
1: Hablamos del típico vivero, la industria, ¿no? La comercialización, los anuncios, la televisión, las redes sociales, todo esto ha sido, ¿no? Nuestras mamás ni se lo planteaban, ¿eh?
0: No.
1: Había lactancia materna y era lactancia materna. Cuando la mujer se incorporó al trabajo, esto hay que decirlo, es cuando surgió el tema de la lactancia artificial.
0: Exacto.
1: ¿Vale? Entonces ahí empezó, ¿no? Y se sabe, ¿no?, que hasta los pediatras y enfermeras, ¿no?, nos vendían que la... Bueno, antiguamente había hasta anuncios, ¿no?, de que la leche de bote artificial era lo mejor, ¿no?
0: Sí.
1: Era como una libertad para la mujer. Pero se olvidan lo importante que es el vínculo de como madre hacia el bebé, ¿no? Y los beneficios que tiene.
0: Sí, está claro, está claro.
1: Entonces, yo creo que las dificultades, lo que ha dicho Nuria, que tendría que ser un instinto, que lo tenemos, somos mamíferos, ¿vale? Y todas las mujeres pueden lactar.
0: Todas, ¿eh?
1: ¿Vale? Entonces, claro, algunas con más dificultades, otras con menos, ¿no? Pero claro, ahí viene, ¿no?, la típica, ¿no?, dale biberón, no pasará nada. Bueno, no pasará nada, entre comillas.
0: Clar, suposo que també, ara en parlarem, ara desenvoluparem tot això, eh? Suposo que també, al cap i a la fi, eh? És un recurs, també, no? És a dir, la lactància artificial és un recurs. Arribats al cas.
3: Un recurs i una opció, eh?
0: Aquí vas. Jo el que volia dir és, entenc, eh?, que tampoc no és just criminalitzar les mares que, per les circumstàncies que siguin, doncs utilitzin l'alimentació artificial. Abans d'arribar a aquest recurs i arribar a aquesta opció, sí que és bo, que és el que farem avui, que és seguir parlant i explicant els beneficis que comporta la lactància materna i natural, eh?
3: És a dir, les llets de fórmula estan perfectament dissenyades perquè el bebè creixi en salut i es desenvolupi. És a dir, i és una opció de la mare.
0: Clar.
1: Es una opción, ¿eh? Yo a veces en la consulta les digo, si le vas a dar el pecho a disgusto, porque, bueno, porque lo pasa muy mal emocionalmente, ¿no? Pues plantéatelo, ¿no? Porque hay mamás que lo pasan mal, ¿eh? Emocionalmente, con lloros, con depresión. Entonces, no, tú tienes que disfrutar de tu crianza, ¿no? Entonces, si tú eliges la opción de dar biberón, le das el biberón, pero que sea feliz dándole el biberón.
0: No, y tal y tal.
1: ¿Vale? Porque si no, es un sin vivir, como ¿no? Sí, estar ahí pasándolo mal y que ellas no tienen esa decisión, pues cuando tú ya decidas, una crianza lo más, ¿no?, natural, ¿vale? Biberón, pero darlo a gusto y ya está.
0: Exacto. ¿Vale? Es eso, que digamos, como se ve en la Nuria, que es partiendo de esta base que ya el instinto te dona a portar la mejor alimentación posible que puede tener un nadó que acaba de crecer, y es evidente que eso pasa por la lactancia. Es lo mejor que se puede dar un nadó.
3: Que moltes vegades la decisió de no donar el pit ve de informacions que no són del tot correctes, que ens arriben, de molts mites que corren sobre la lactància materna, no? Llavors és important que la dona pugui prendre una decisió informada, que sàpiga, no? Exactament en què la lactància materna, què li pot aportar, i tot allò, totes aquelles experiències negatives que de seguida ens empapen, no? És que la meva mare ja no va poder donar el pit i la meva germana tampoc, és que jo tampoc no podré. És que jo no tinc llet perquè tinc els pits petits, és que la meva llet és aigualida, o sigui, moltes coses que són mites, no? I que és important tenir la informació correcta per poder tenir una decisió informada.
0: Està clar.
2: Jo també crec que abans veiem molt la lactància a tot arreu. i ara la comencem a veure un altre cop molt, però va haver una època que era com molt tabú, no? Molt de casa, sí. I veus altres cultures que ho tenen com molt més fàcil perquè l'han viscut a casa i perquè entre les dones s'ajuden unes a les altres.
0: Clar.
2: I llavors a la societat occidental,
0: no,
2: jo
0: està
2: crec
0: clar.
2: Això
0: ha influït molt, suposo, no?
2: Sí, sí.
0: I és un tema, no anirem cap aquí perquè no és això, però clar, suposo que la sexualització dels pits ha comportat això, que sigui un tabú, clar, que veure un pit pel carrer, veure un pit perquè allà tant,
2: s'entén. Sí, sí, sí.
0: Bueno, allà tant o no, que ja que veiem un pit i ja sembla que... I en aquest cas tu veus un pit amb una mare que està allà tant, en un lloc públic,
2: i ja està.
0: Ara per això ja no passa, jo crec que les noves generacions això ho tenen bastant més assumit, però altres generacions que, bueno, escandalitzats i escandalitzades perquè hem vist un pit, no?
2: Sí.
0: I això ha comportat això, no?
3: Sí, però no només això, és a dir, que es criminalitza més veure una dona donant el pit en un banc d'un carrer, que no veure un anunci enorme d'una dona
0: clar,
3: està mig despullada, que està quasi ensenyant els cebrons, no?
0: Sí.
3: És a dir, que és això.
0: Sí, per això dic que culturalment també això suposo que ha afectat
3: a la
0: cultura de la lactància.
3: Per què tenim pits?
1: Cultura,
3: per què tenim pits?
0: Per això, els pits...
3: Per alletar.
0: Exacte.
3: Després els pots utilitzar
0: com vulguis,
2: per altres coses.
0: Però com qualsevol altre element del cos, no sé com dir-ho, És a dir, que nosaltres li hem donat aquesta connotació sexual perquè li hem donat, però si li haguéssim donat el dit petit de la mà, doncs
1: igualment.
0: També seria, i hauríem d'anar amb el dit petit tapat, perquè clar, estaríem provocant, no? M'explico, una mica això, Va, encarrem el tema, sisplau.
2: Sí.
0: Cap al tema de la lactància, jo suposo que també una de les claus, Núria, és, suposo que també deixar que tot segueixi el seu curs, no?, a nivell natural, no?
3: Uh-huh.
0: Vull dir, estem dissenyats, esteu dissenyades per donar el pit i els nadons estan dissenyats genèticament per anar a buscar aquest
3: pit. Per als nadons és totalment instintiu.
0: Uh-huh.
3: És a dir, un nadó, quan acaba de néixer, lo esperable és que passi de l'úter, surti de la mare i passi a sobre de la mare, a sobre del ventre de la mare.
0: Sí.
3: I si deixes un nadó així, aquest nadó començarà a moure's. A moure els braços, a flexionar les cames, a impulsar-se cap amunt, a aixecar el cap, a buscar el pit, decidir si me'n vaig cap a l'esquerra o cap a la dreta i trobar el mugró. De fet, està estudiat que la majoria de bebès al cap d'una hora s'agafen sols al pit
0: clar.
3: I a més s'agafen en una bona posició.
0: Uh-huh.
3: És a dir, i aquesta primera toma que fa el nen instintivament serà molt important per l'èxit de la lactància, perquè fa com una impronta en el cervell del bebè. Si aquesta primera toma es perd, a vegades és més dificultós després que els nens estan més dormits les primeres 24 hores a que s'agafin al pit. Però si ja tenen aquesta primera...
0: Val. I deixar fer, suposo, no? Que a vegades venim això, no? Que sí, aquí de costat, no sé què, ara que també, no? Els coixins, no sé què, i posem tot això, i pit esquerre, pit dret, no? La mare que diu això, l'àvia que diu una altra cosa.
3: Això és una altra, sí, ara parlaré. És a dir, que pel nen és molt instintiu, però la mare, per la mare ja és diferent. Per la mare és un aprenentatge.
0: Clar.
3: Llavors és molt important que ella ja s'hagi informat prèviament. És a dir, si tu t'has decidit donar el pit, et serà molt útil d'informar-te abans, i no només tu, sinó totes les persones que estan al teu voltant, la teva parella.
2: Sí.
3: És a dir, per tu tenir confiança de que pots alletar el teu bebè, la teva parella ha de confiar en tu.
0: Clar.
3: Perquè si no, en una nit en què tens el bebè en braços,
1: plorant,
3: 2 hores plorant, un comentari de la teva parella dient és que potser la teva llet no és bona, vaig a la farmàcia a buscar un biberó, li poso un xumet, t'acaba tu minvant la confiança.
1: És molt important els grups reparto que hacen las madres llevadoras. Ahí todo lo que dice la Nuria de la información, puede venir la pareja, van las parejas, la suegra. puede venir.
3: Molt important. Parlar a les sogres, a les àvies, que estiguin informades, perquè també un comentari, un simple comentari, cala fins a la mèdula a la mare.
0: Sí.
3: I això li fa baixar la confiança.
0: Sí.
3: És a dir, que parlar prèviament, abans que estigui el bebé allà, de com anirà la lactància, de que el bebé necessitarà molt de contacte físic, que el bebé necessitarà mamà quan necessiti, sense horaris, sense rellotges, perquè les àvies tenen al cap aquella frase mítica de que no, és que el bebé ha de mamar cada 3 hores i 10 minuts de cada pit. I treus i
2: de 10 i 10.
3: Això no funciona.
1: I s'acostumbrarà als braços. Lo importante que son los brazos y los mimitos y todo eso. Pero es muy importante, nosotros en la consulta cuando ya han nacido el bebé, vemos alguna, les digo, traer a la suegra, engáñala, tráela
0: y que
1: de alguna manera, no le vamos a decir, pero se le da la importancia y ya escogen más seguridad.
0: Clar.
2: Igual que la de dormir amb els bebés, nosaltres les diem que si elles estan còmodes dormint amb el seu bebé, que dormin, que lo important és alletar sigui, donar de menjar aquest bebè, però dormir, descansar, sí, que no passa res, que no, no escoltin, sí, sí, que sí, ningú sí, s'enterarà si dorm no al llit de baranes o dorm amb sí, ella sí, al llit, sí, així que, listo.
0: Saps què ens va dir nosaltres a la nostra llevadora el seu dia? Em va dir, no patiu, que no he vist mai cap adolescent de 16 anys dormir amb sons pares.
2: Sí. Jo sempre li dic, quan tinga nòvio o nòvia, no querrà dormir contigo.
0: Saps què és a dir? Que, no, ja és això.
3: Totalment.
0: Ja és això, ja és això. I entraríem, no, en tot aquest concepte de pit a demanda, això, aquests 10 minuts de pit per pit, no sé què, tot ha de ser més natural, no?
3: Sí, sí, sí, sí, sí. Perquè és que la producció de llet, és a dir, el llet que té la mare, no depèn de com és ella o del seu pit, sinó depèn de l'estímul que tingui aquest pit. Clar. És a dir, tant mama el bebè, tanta llet tens, amb la qual si deixem el bebè que prengui totes les vegades i tota l'estona que necessiti, ens assegurem de que la mare produeixi la llet que necessita el seu bebè.
0: Val, clar, clar, clar.
1: És a demanda.
0: És sí, a demanda. A demanda, eh?
1: Sí, claro. Habrá niños que... Usted dice las mamás, es que está cada media hora, bueno, es normal, cada media hora, su cuerpo le está pidiendo que coma, y habrá otros que te dirán, aguanta dos horas. Pues bueno, es a demanda, y el cuerpo es súper sabio, produce lo que gasta. Val, ¿vale?
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Entonces a las mamás les tenemos que decir, a veces las mamás te dicen, es que no me noto leche. Tienes leche, es adaptativo, es decir, pasa que es lo que decíamos antes, ¿no? O mi leche no le alimenta o tal, es normal que un bebé esté enganchado contigo. Uh-huh. Los 6 primeros meses de vida, el bebé, yo les digo la más, es un pin tuyo. Es un pin, es súper importante. Sí. Hacia los 3 meses ya van espaciando un poquito, pero es súper importante el vínculo y que quiera estar contigo. Uh-huh. Es que lo has tenido 9 meses.
0: No, no,
1: es
0: está,
1: que...
0: claro, está claro. Es
1: un... Entonces eso cuesta de entender, ¿eh?
0: No. Sí, per moltes raons, eh? Sí. Però sí, sí, sí. I després això, també podem completar-ho, el que anem sentint, no? Per una banda, és que no em puja la llet, és que no s'agafa el pit, no? Aquest tipus de coses, també, no? Mm-hmm. Són com, no? Com autoexcuses, o no sé com dir-ho, eh? Com...
3: Bueno, bueno, que pot ser, dificultats, doncs, clar, dificultats, no? No s'agafa el pit, potser aquest bebè està més adormilat pel que sigui, o potser se l'ha d'estimular una mica més, o potser la forma del mugró fa que dificulti el bebè, llavors necessita una mica d'ajuda o de suport en quant a quina posició li aniria millor i no... Aquí sempre nosaltres, no, parlem que el més important és buscar l'ajuda.
1: Sí, vale. Superimportant.
3: El més important. No, no quedar-se sol a casa amb una dificultat, no? No. Amb la teva parella només al teu costat, sinó anar a buscar ajuda. I no, l'ajuda la podem buscar només en el moment en què, si tenim el naixement a l'hospital, doncs les llevadores, les infermeres de la planta de maternitat, sinó també arribem al centre de salut i tenim les infermeres de pediatria, les llevadores que continuem donant suport, és a dir, buscar l'ajuda.
0: Sí, sí, sí, sí, sí.
3: Les llevadores tenim una consulta només de lactància.
1: Sí. En el centro Botafoc, y aprovechamos.
0: Venga, no, no, sí, andaba,
1: tenemos la visita espontánea de lactancia.
0: Vale.
1: Realizan las matronas y la enfermería. Entonces, es una visita espontánea, quiere decir que yo no tengo que coger hora. Vale. Sabemos cómo están las listas de espera.
3: Sí.
1: ¿Vale? Entonces, la mamá llega, tenemos un horario, ¿vale? Que normalmente les decimos las matronas, bueno, de 1 a 2, ¿vale?
3: A partir de las 12:30.
1: Sí, 12:30 las matronas, pero bueno. Entonces, 12:30 matronas, que quede claro, y a partir de 1 con enfermería pediátrica. Entonces, las mamás llegan, lo dicen, y nosotras nos gestionamos y lo hacemos. Es decir, una mamá con una dificultad, es súper importante atenderla en el momento. Si no, sí, sí, es una lactancia perdida.
2: Además,
1: se va a esperar con dolor 1 día, 2 días, 3. Yo he tenido mamás que han llegado, pero ¿cómo has aguantado? Bueno, porque no me daban hora, porque... No, vienes al centro de primaria y te tiene que atender, y si pasa el fin de semana igual, ¿no? Está el hospital, están las matronas, está el servicio que pueden ayudarte. Súper importante que lo
0: sepan.
1: Sempre,
0: sempre, sempre, eh? Sí. Demanar ajuda, acostar-se, consultar, en salut en general, que de fet aquesta comunitat, no? aquest espai o aquesta comissió de salut comunitària busca això, justament.
1: Y los grupos postparto que tienen las llevadoras, súper importante.
0: Sí, sí, sí,
1: ¿vale?
0: Sí, sí.
1: Porque el grupo, lo que a ti te pasa, le pasan a otras mamás. Uh-huh. Entonces, el profesional, nosotras somos muy empáticas, intentamos ayudarlas, pero a veces llega mucho más lo que le dice una mamá, ¿no? Y si tú estás en un grupo y, ¿no? Y a todas, no a todas, pero a alguna la ha pasado, te sientes como, ay, no soy la única, ¿no? Ya. Respiro.
2: Se ayudan entre ellas.
1: Claro.
0: Clar, y a més, no sé si encara existeix. Yo recordo que fa uns anys, perquè jo havia parlat amb elles, hi havia una associació de lactants.
1: Però ara i després se dissolvió.
0: Sí, ja no funciona. Jo recordo d'haver parlat amb elles, una de les, recordo, una de les converses és que es va donar el pit aquí en un estudi de ràdio en directe.
3: Vendellet, no?
2: Vendellet.
0: Veus? Jo ho recordo.
1: Bueno, hay otros grupos en Arbós.
3: En Arbós
1: también. Es decir, que si en el Vendellet no está, en el Arbós está, en el Tarragonés, si pones grupos de suport de lactancia, y además están 24 horas,
2: ¿eh?
1: A
2: Vilanova
0: també hi ha. Ajuda hi és, és a dir, només cal demanar-la, sisplau, que la gent no s'ho quedi, això que dèiem, no? Que a vegades que és un gest íntim, sí que també s'ha de dir, però que no quedi que hi hagi l'oportunitat, sí, de poder preguntar i de poder exposar-ho, eh?
2: A més, és que pobres arriben molt apurades i, ja, moltes vegades és una exposició del bebè, uh-huh, i és que les, els dius més o menys com posar-les o l'ajudes una mica demanant permís i és que posen una cara de... s'ha enganxat i no em fa mal i marxen supercontentes, no? I la parella allà de uala,
1: ja,
2: que han sigut res, un moment.
0: Un moment és el saber, no?
1: A veces es el suport, lo emocional, sí, eh? Lleva más que vienen y el bebé está enganchado, pero están, ¿no? Todo lo que dice la sociedad, ¿no? Me dice que llora, que tal, que si los brazos... Y a veces es el soporte emocional, estar un rato con la mamá, hablarles, decirle que lo está haciendo estupendamente,
0: sí,
1: bien.
0: Sí, claro.
1: Ay, respiran como... ¿Ves? No sé qué. Y ya es eso, el soporte, ¿no? Sí, súper importante.
0: Sí, sí. I tant,
1: ¿no?
0: I tant, no sé. I la pregunta del milión. ¿Fins a quina edat?
1: Fins que cuando quieras.
0: Fins quan hem de...
1: Si quieres, a los 18 años...
0: Tampoc no lo veo mucho, no lo veo tampoco.
1: No será.
0: Bueno, pues si arribats al cas, no? Tampoc no hem de buscar aquesta connotació, no? Però sí, més o menys...
3: Tant l'Organització Mundial de la Salut com l'Associació Espanyola de Pediatria, el que estan recomanant és 6 mesos de lactància exclusiva. Exclusiva vol dir que l'únic aliment que pren el bebè és la llet materna.
0: Val.
3: I que sigui l'aliment principal fins a l'any. I a partir dels 6 mesos es comença a introduir l'alimentació complementària, que això en saben molt més les infermeres pediàtriques que tenim, val, aquí.

0: tampoc, és a dir, que és complementari. No, no, no. És arribats a l'edat és complementari.
1: Exacte.
0: Ni més ni menys.
2: Sí, sí, sí,
0: molt
2: sí,
0: bé.
2: És... s'ha de pensar que la llet materna és un aliment viu,
1: sí,
2: i que no sempre té la mateixa composició i es va adaptant al creixement del bebé i del nen, no?
1: Y lo importante que es los 6 meses, incluso más, la leche materna hace una gran protección tanto para la mamá como para el bebé.
2: Sí.
1: Hay estudios, muchísimos estudios, tomando leche se pondrán menos malitos, tendrán menos infecciones gastrointestinales. Eso está todo comprobado, ¿vale? Entonces es súper importante los 6 primeros meses y después hasta el año. Nosotros al año es cuando le decimos, a partir de 6 meses, una alimentación complementaria al pecho.
0: ¿Vale? Eso, complementaria.
1: Y si le dan biberón es lo mismo, ¿vale? Es decir, es complementaria a la alimentación, ¿no? Sí, porque sí, la gente tiene esa idea. Entonces nosotros hasta la que la mamá quiera, ¿vale? No hi ha ninguna... Sí.
0: No, amb això tot d'idea, eh?
2: Saps que això és un gran què i una màgia de la llet materna, no? Sí. El que sigui viva,
1: sí,
2: no? I ser viva vol dir que té moltes immunoglobulines, sí, que són, sí, defenses. És com fer una petita dosis de vacuna diària amb el bebè, que a més és exclusiva pel teu bebè, perquè només pel fet d'estar xupant del pit el contacte de la saliva del bebè amb la mare fa que la mare fabriqui les immunoglobulines, les defenses específiques per al seu bebè. És a dir, que tots els problemes digestius, respiratoris, típics dels bebès, dels nadons, sí, i dels nens, doncs és una gran ajuda, no? És com aliment i medicina.
0: Sí. No, està clar. Que és això, no? És, orgànicament som la màquina més perfecta que existeix, sí, no? I en principi és el cos qui produeix o s'adapta a les situacions vitals de cada cosa. En aquest cas és l'acompanyament del nadó, perquè ja no estem preparades justament perquè això sigui així, no? Que això sí que es pot replicar de manera química, per entendre'ns, és evident que quan parlem de... és el millor possible, eh? Durant tota l'estona em venen com ganes, em sorgeixen les preguntes d'algun tip, algun consell de posició i tal. És complicat, suposo, aquí en ràdio poder explicar-ho.
1: És que no hi ha una posició.
0: Per això
1: hi ha milers de posicions.
0: Per això dic, el consell màxim és això, que la gent, les mares, les famílies, en aquest cas s'acostin, les mares sobretot s'acostin al que dèiem ara, a la consulta, que preguntin, que puguin informar-se i que es deixin una mica acompanyar, perquè jo sé que també les llevadores des d'un primer moment també sempre parleu i aconselleu molt pel que fa a la lactància.
2: Sí, una de les coses que hem dit al principi que és clau en la lactància, que és deixar el rellotge, no horaris. L'altra cosa clau és la posició.
0: Clar.
2: I amb això no diem en quina posició, si me'l poso al davant estirat o dret, en vertical o horitzontal, bé, sinó la posició de la boca respecte al pit, no?
0: Val.
2: Que això determinarà que hi hagi una bona agarre i que hi hagi una extracció eficaç de la llet.
0: Val.
2: Per tant, és clau, no?, com està mamant aquest bebè. I és important que inclús no surtis de l'hospital si ningú no t'ha vist com està aquest bebè al pit.
1: Té que haver una toma.
2: No t'hagin comprovat que realment està succionant bé, que està fent una succió eficaç perquè pugui treure la llet, perquè, clar, la que treu és la que l'alimenta, però també és la que et fa produir a tu.
0: Sí,
2: no?
0: Sí,
2: és a dir, que és la clau.
0: Uau, sí.
2: I fa que l'agarre no sigui dolorós i que no es produeixin les temudes clivelles.
0: Les clivelles.
2: No?
0: Sí.
2: Que és per una mala posició.
0: Sí. Però no ho hem dit, però ja ho hem mig intuït, és a dir, la lactància no és dolorosa.
2: No.
0: Això ha de quedar clar, que a vegades també aquesta connotació que la lactància ha de ser dolorosa.
1: No.
0: És a dir, si és dolorosa és que alguna cosa no s'està fent bé o que no va bé.
1: Sí.
0: Vull dir que la lactància no és dolorosa.
1: No. I no tiene que doler, perquè va más que te dicen... No, es que me duele en el enganche, pero después ya aguanto. No, no debe doler. Y cuando modificas postura... es cuando no me duele, quedan asombradas, ¿no? Súper importante lo que ha hecho Nuria, ¿no? Un buen anclaje de la boca, ¿no? Labios bien vertidos, bien pegadito, ¿no? Bueno, que esté piel con piel, ¿no? El bebé, sobre todo la boca, súper importante, porque si no, la succión no es nutritiva.
0: No, claro.
1: Y las clivellas a veces es por una mala... Bueno,
0: sí.
1: Siempre son por una mala posición, ¿no?
0: Yeah.
1: Comen del pezón, no tienen que tomar el pezón, sino todo el pecho, y es importante.
0: Claro, no, hi ha un component físic, no?, també, és a dir, no?, és una succió perquè, evidentment, que pugui sortir la llet. Bé, molt interessant.
1: Sí.
0: Ens hem deixat alguna cosa? No, més o menys?
1: No,
0: és l'únic que tu vols. Núria, es podria parlar 3 hores sobre la lactància.
2: Estaríem aquí xerrant moltíssim, però sobretot el missatge de realment la lactància materna és cosa de tots.
0: Mira,
2: és cosa de tots, no només de la dona que apareix, de la parella, sinó també de la família, de la societat sencera, no?, que hi hagi un suport a la lactància, que ara mateix no hi és, perquè tenim una baixa maternal ja ridícula, de 19 setmanes, quan ens estan recomanant que fem 6 mesos de lactància exclusiva.

0: és a dir, començant per aquí, sí. No? I que no sigui transferible la baixa paternal a la mare, que és la que dona el pit. Sí. No pot ser que a les 19 setmanes tu estiguis a la feina traient-te la llet i la teva parella estigui donant el biberó de la teva llet a casa.
1: No
0: té cap sentit, no?
2: No tiene sentido. Tendría que ser como los países nórdicos. ¿Cuándo lo conseguiremos? No lo sé.
1: Yo creo que no está la cosa por el camino,
2: no,
1: ¿eh?
2: No. Pero eso que dice la novia es súper importante, la pareja y la familia, ¿eh? Sí. Y nosotros ahí en el centro, todo el mundo que está en el centro, hasta la mujer de la limpieza, está a favor de la lactancia. Es decir, que pueda tener una formación y si viene una mamá lactando en la sala de espera, animarla y, ¿no? Y,
1: sí.
2: Y, pero pasa que es difícil, la sociedad de hoy en día
1: es complicada.
2: Vivimos con el tiempo,
1: sí, sí, sí, sí, sí.
2: De la prisa.
1: Claro, claro.
0: Sí.
2: Es la prisa.
0: Sí, pero es que el bebé, el temps del bebé...
2: No tiene tiempo.
0: Es un temps de calma.
2: És molt difícil.
0: De pausa, que a vegades pues, no, ens pensem que la lactància és algo que ens pot fer, ara no em surt la paraula, com estar més pel bebè, que estarem més enganxats al bebè, però no és la lactància, sinó que...
2: És beneficioso.
3: És això.
2: Es estar en brazos. Yo cuando dicen las abuelas, es que se acostumbrarán los brazos. ¿Y? Es que es beneficioso, la oxitocina, todo. Es decir, es que está comprobadísimo. Yo les digo a las mamás que en la India... Teresa de Calcuta, mucha gente la conoció. En un orfanato los bebés se morían, los dejaban en la cuna y se morían pobrecitos porque no tenían alimentación. Las monjitas empezaron a coger a los bebés y sobrevivían más.
1: Claro.
2: Simplemente por el contacto humano.
1: Por contacto humano, claro.
2: Entonces yo les digo, ¿qué tiene de malo que lo cojan? Disfrútalo, ya se separará de ti.
1: Sí, sí, sí.
2: Pero ya, eso ya es difícil, en la sociedad que estamos es difícil.
1: Exacto, sí, ¿no? Eso porque el temps, porque hem de dormir, porque no sé qué, hem de treballar, porque clar,
3: porque
1: tot,
3: volem
1: tot és una pressió, eh?
3: Sí. Els volem autònoms perquè... des que són molt petits.
2: Sí.
1: I és així, eh?
2: Sí.
1: Con menos feina, millor.
2: Y se ven las estadísticas cuando empieza la lactancia, cuando nacen, es un, bueno, pues hay un tanto por ciento, y cuando nos tenemos que incorporar, la lactancia materna
1: claro,
2: va disminuyendo por la incorporación al trabajo.
1: Sí, sí, sí, está claro. Hi ha molt de camí a recórrer aquí.
2: Sí.
1: Hi ha molt de camí a recórrer. Bé, una bona manera de divulgar-ho és a través d'aquest espai, que és el que hem fet, no?
2: Sí.
1: I sobretot, torno a dir, eh? En general i en qualsevol terme sanitari, és a dir, que qualsevol persona que tingui una inquietud, una dificultat, el que sigui a nivell sanitari, que s'acosti, eh? Als centres de proximitat, als CAPs del Vendrell, que són fantàstics, amb professionals fantàstics, que si no fora per la vostra vocació seria una altra cosa, però tampoc no vull entrar. Sort a vosaltres, i per això que qualsevol consulta, dubte, que s'acostin i que preguntin.
2: Que vinguin.
1: Que vinguin.
2: Que vinguin. Que vinguin amb nosaltres.
1: Correcte. Sí. Gràcies, altra vegada.
2: Vinga, gràcies a tu.
3: Gràcies.
1: Que vagi bé.
2: Adéu-siau.
1: Adéu.
4: Cada dia de dilluns a divendres fins a les 12 amb Pere Sallet. Estàs escoltant Ràdio El Vendrell.
5: De capsa de cartró a bossa reutilitzable i de revista a tovalló de paper.
4: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho, el paper i el cartró van al contenidor blau o al cubell del porta-porta corresponent. Entra a residuonvas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració de Coemmes, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
6: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.
4: La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08.
7: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
4: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Tota l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Escoltes la millor oferta radiofònica. La millor música. La millor actualitat. Escoltes Ràdio El Vendrell. La Calaixera, un programa unicap de tot.

demanada per vosaltres, les vostres cançons, les vostres dedicatòries, però també ho anem alternant amb la música que es va estrenant, amb la música d'ara, amb la música d'aquest estiu 2026. Així que entre tots ho hem de fer-ho, això. 977 15 70 69, missatge de WhatsApp al 686 101 101.

I per trencar una mica el gel, va, posem una primera cançó. Aquesta la posem nosaltres. Aquarela i Jordi Ninus, El tren del temps.

0: Ritme contundent per posar ritme avui, que som divendres, i per donar pas ja a les primeres trucades, que ja arriben, la primera d'elles almenys. Bon dia.
1: Bon dia, Pere.
0: Jan Papalet, què diu vostè?
1: Mira, com que demà fan les avaneres de Balbell de Festa Major, demà sí. Les 10 de l'any, que sembla si podem una avanera d'aquelles que tu trobes tan maques.
0: Vinga, perfecte. Doncs va, buscaré alguna de ben xula, si et sembla.
1: Val, molt bé. Val. Doncs, bueno, ara fins al dilluns amb la cuina, no, Pere?
0: Correcte, dilluns amb la cuina, amb el vedó i el de sempre, vamos.
1: Bueno, doncs aquí s'ha de dir el de sempre. Bon fin de setmana per tots. Visca la cuina i visca tots els calaixeros i calaixeres.
0: Visca, bon visca. Bon dia, Jan, gràcies. Adéu. Que vagi bé. Adéu, adéu. Doncs anem a buscar una avenera ben xula.

0: Escoltes Ràdio El Vendrell.
1: I anem cap a la Venera, que de seguida sonarà. A veure si us agrada aquesta elecció que hem fet. Són els Pescadors de l'Escala i la Venera triada és aquesta, Entre les Barques.

0: l'estiu amb Ràdio al Vendrell.
1: De pot de conserva a flascó de perfum. I d'ampolla de vidre a pot de cosmètica.
0: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho. Els envasos de vidre van al contenidor verd o al cubell del porta-porta corresponent. Entra a residuonvas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecovidrio. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.
3: Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio al Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio al Vendrell i online a rtvalvendrell.cat. Els millors sons llatins escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio al Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvalvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge.
4: Cada dia de dilluns a divendres fins a les 12 amb Pere Sallent.
5: Tota la part de participació que ja fa estona, bé, fa una estoneta que ha començat, 686-101-101, si voleu enviar-nos un missatge de WhatsApp, o 977-15-70-69, si ens voleu trucar. Com és el cas? De fet, ja ens truquen. Bon dia.
6: Bon dia. Ai, ara t'anava a dir Josep.
5: No pateixis. Com estàs, Maria Carme?
6: Ai, Déu meu. Despistadíssima.
5: Bueno.
6: El Joan està rient.
5: Va, com va això,
6: Què que diu, que estic malalta.
5: No, home, no.
6: És que estàvem parlant de noms i mira, m'ha vingut el Josep.
5: No, no pateixis. Josep, Joan i Asses hi ha a totes les cases.
6: Ah, això
5: no pateixis. Ai, molt bé, Maria Carme. Què dius, què ens expliques?
6: Mira, què t'anava a dir? Dic, posa aquella cançó, aquella meva, perquè tu faràs vacances i ja no la sentiré. Aquella de la Noa. Bueno, la Noa, però per el d'això, com se diu?
5: Per la Miguel Bosé.
6: La mira, diu, ja està.
5: La vida és vella per aquí?
6: La vida és vella de la Marta Bolaños.
5: Ah, de la Marta Bolaños. Vale, vale.
6: Si la trobes.
5: Sí, sí, que la trobaré.
6: I si no, pues la que trobi.
5: Vale, la Marta Bolaños. Perfecte, doncs la busco de seguida.
6: Vale.
5: Molt bé.
6: Adéu.
5: Doncs res, que vagi bé, una passada als dos. Adéu. Que vagi bé, adéu. A la Maria Carme i al Joan, que l'escoltàvem de fons.

Doncs crec que l'he trobada i crec que és aquesta. La vida és vella en tota aquesta versió que fa la Trova, la Marta Bolaños en Sixto Armas. I és aquesta que ja sona per la Maria Carme i per el Joan Sardé.

0: és una cançó xulíssima, més una cançó en directe, que sempre té aquest punt especial. 977-15-70-69. Bon dia.
1: Bon dia, estimat.
0: Hola.
1: Soc Maria Dolors.
0: Què tal, Maria Dolors? Hola. Com estàs?
1: Estic al carrer, Bueno. Fa una mica de calor, però per trucar-te m'he posat aquí la sombreta.
0: Molt bé.
1: Perquè ara sortia de l'esclat que està tan fresquet.
0: Clar.
1: I quan surts és una bola de foc.
0: Fa la bufetada aquella.
1: M'he posat aquí a la sombra i vaig a dir-li bon cap de setmana al Pere.
0: Moltíssimes gràcies.
1: Moltíssimes gràcies. I sobretot, mira, no passar massa calor.
0: No, ho intentarem. Ho intentarem que no.
1: A la piscina també hi vas, tu, m'ho fet, o no?
0: Sí, més entre setmana, que no hi ha tanta gent. Més que no, sí, la piscina pues m'agrada més que la platja, eh? Sí.
1: Sí, jo també.
0: Perquè a vegades el temps no permet el temps, vull dir, clar. A vegades tenim agendes molt apretades i es fa complicat anar-hi,
1: sí,
0: però
1: sí.
0: Si podem, sí que hi anem, sí.
1: Molt bé. Aquí, on estàs, a Cubelles,
0: sí.
1: En teniu bones piscines?
0: Hi ha piscina així, hi ha una piscina municipal de tota la vida,
1: la
0: que és on anem nosaltres, que és una piscina descoberta, així amb una gespa molt maca i uns pins molt macos,
1: i
0: d'en quan en quan hi
1: anem. Molt bé.
0: Sí.
1: Bueno, estimat,
0: molt bé.
1: Doncs ara ja vaig camí cap a casa.
0: Molt bé.
1: Si vols, posa alguna cançoneta que t'agradi tu.
0: Vinga.
1: Per tota la gent de la Calaixera.
0: Fantàstic.
1: Que tinguis molt bon cap de setmana.
0: Gràcies.
1: I ja està, i ens sentim el dilluns.
0: Igualment, fins dilluns, sí senyora.
1: Estimats, molts petonets i abraçades.
0: Gràcies, igualment, que vagi
1: adéu,
0: bé.
1: Adéu, carinyo.
0: Adéu.
2: Escoltes Ràdio El Vendrell, 107.1.
0: Posarem aquesta cançó i, de fet, ja serà la última cançó d'avui i la cançó que ens ajudarà a acomiadar-nos. Una cançó molt xula, m'agrada molt aquesta cançó, no sé per què. És d'aquelles que et cauen en gràcia. És Auxili i Trapella que han creat aquesta cançó, Terrinetes al Sol. Una cançó molt d'estiu. Gràcies per fer-ho possible. Dilluns i tornarem puntuals a partir de les 9. Que vagi bé, bona jornada i bon cap de setmana. Adéu-siau.

0: De forma propera amb La Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.
1: Parar. Frenar. Sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and Roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
2: Notícies en xarxa.
3: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Els bombers han donat per control l'incendi de Senet a l'Alta Ribagorça, originat per un llamp fa una setmana, després d'afectar almenys 108 hectàrees de terreny forestal, inclosa una part de la zona perifèrica del Parc Nacional d'Aigüestortes. Tot i el control del foc, els efectius continuen revisant el perímetre amb suport de drons i també mitjans aeris per evitar revifades, després que la meteorologia adversa i el terreny d'alta muntanya hagin complicat les tasques d'extinció. I la Guàrdia Urbana de Barcelona ha detingut dues persones presumptament implicades en un tiroteig sense ferits al barri del Raval de Barcelona. Els fets han passat poc després de les 2 de la matinada, quan diversos testimonis han alertat la policia d'un possible tiroteig a la part superior de la Rambla. Fins al lloc s'hi han desplaçat diverses dotacions de la Guàrdia Urbana que han arrestat dos sospitosos que coincidien amb la descripció aportada per les persones que havien vist l'enfrontament. El tinent d'alcaldia de Seguretat, Albert Valle, ha felicitat els agents per la ràpida i eficient intervenció.
4: Agrair també la intervenció que han fet els cossos de seguretat. En tot cas felicitar-nos que aquest tema s'hagi pogut solucionar ràpidament i en qualsevol dels casos posar també de manifest la necessitat de no baixar mai la guàrdia en temes de seguretat, quan a més aquesta seguretat es veu amenaçada per l'ús d'armes de foc.
3: De moment, els efectius del cos no han localitzat encara l'arma en què s'hauria actuat. I les tempestes de les darreres hores han deixat 218 serveis de bombers i 410 trucades al 112, principalment per inundacions, caiguda de branques i petits incendis provocats per llamps. Les comarques més afectades han estat el Vallès Oriental, el Bages i la Selva. Aquest divendres només es manté afectada la línia RL4 de Rodalies entre Calaf i Manresa, i Protecció Civil ja desactiva l'alerta del pla Inuncat. I aquest estiu, 62 municipis catalans han incorporat campanyes de donació de sang a les seves festes majors per fomentar les donacions durant un període en què les reserves són més baixes. El Banc de Sang fa una crida a participar-hi després que el juliol només s'assolissin 18.479 donacions, lluny de l'objectiu previst, amb la voluntat d'arribar a les 40.000 entre juliol i agost per garantir les necessitats dels hospitals. I pel que fa al temps del dia, comença amb ambient estable i també predomini del sol, tot i que a partir d'ara al migdia creixeran nuvolades al Pirineu, Prepirineu i també a les comarques del nord-est, on es podran registrar ruixats i tempestes de nou disperses, especialment en llocs com el Ripollès, la Garrotxa, Osona i també el Lluçanès. Pel que fa a la temperatura, tornen a pujar lleugerament els valors, amb màximes que situaran entre els 32 i els 38 graus, amb valors més elevats sobretot a Ponent i a les Terres de l'Ebre.
2: Notícies en xarxa.
0: Escoltes Ràdio El Vendrell.
5: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
0: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. El matí de forma propera amb La Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia. La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents, amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08.
1: Parà! Frenar. Sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and Roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
0: A Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Els millors sons llatins, escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Tota l'actualitat música a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Estàs escoltant Ràdio El Vendrell.

Molt bon dia, salutacions i benvinguts a la sintonia de Ràdio El Vendrell. Avui és ja divendres i és dia 7 del mes d'agost. Què tal, com esteu? Espero que molt bé, obrint els braços i rebent el cap de setmana. I per als que esteu gaudint de les vacances, doncs espero i desitjo que avui sigui també un gran dia. Avui, 7 d'agost, se celebra el Dia Mundial de la Cervesa, en coincidir amb el primer divendres d'agost i el Dia Mundial dels Farts. A més, en d'aquestes dues celebracions principals, la data també acull altres commemoracions importants. Com dèiem, avui és el Dia Internacional de les Cerveses, commemora mundialment el primer divendres d'agost, una jornada per retre homenatge a aquesta beguda mil·lenària, agrair la feina dels mestres cervecers i gaudir-ne amb els amics. I també és el Dia Mundial dels Farts, una data dedicada a reconèixer la importància del patrimoni marítim i la transcendència històrica dels farts com a guies de navegació i seguretat de les costes. Hi ha farts al voltant del nostre municipi, per exemple. El far que podríem dir ens agafa més a prop seria el de Torredembarra, que aquests dies, a motiu del Dia dels Farts, té visites guiades gratuïtes. Doncs avui, divendres 7 d'agost, els sants principals que ens fan mirar al calendari són Sant Gaietà de Tiener, Sant Albert de Sicília i Sant Sixt. Segon Papa, juntament amb els seus companys màrtirs. Sant Gaietà de Tien, prever i fundador de l'Ordre dels Tietins, conegut com el patró del teixit de la Providència, el treball dels buscadors de feina. Sant Albert de Sicília, també conegut com a Sant Albert de Trapani, religiós de l'Ordre de les Carmelites. I també Sant Sixt II i companys, Papa màrtir executat durant les persecucions de l'emperador Valerià, juntament amb les quatre dels seus diaques. Avui divendres 7 d'agost comença oficialment la Festa Major de Sant Magí de Tarragona, capital de província, un gran esdeveniment de l'estiu que s'allargarà durant 13 dies des d'avui mateix fins al proper 19 d'agost. Així que si fem destacar aquest mes d'agost, doncs, festes majors, inici de Sant Magí. La ciutat enceta la seva festa major d'estiu omplint els carrers de propostes culturals, musicals i familiars. Activitats inaugurals, es pot consultar l'agenda minut a minut dels espais a través del programa oficial de Sant Magí a través de l'Ajuntament de Tarragona. Si us ve de gust, doncs, fer una escapada al cap de setmana. I si us voleu moure per localitats properes del Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre, avui també arrencant altres celebracions. Poblenou del Delta comencen les seves festes locals. Montbrió de la Comarca viu el seu primer dia de festa major, que durarà fins l'11 d'agost, i l'Ampolla ofereix també actes d'estiu com a teatre a la vora del mar. És una pinzellada àmplia de festes majors que arriben a Tarragona. Nosaltres tenim aquí a la nostra comarca moltes coses per fer que, com sempre, arriben amb la nostra agenda. I tal dia com avui, un 7 d'agost, van passar coses importants i històriques i rellevants a Catalunya. El 1971, a la cultura popular, es va estrenar oficialment la coneguda havanera El meu avi, composta per Josep Lluís Ortega Monasterio durant la cantada d'havaneres de Calella de Palafrugell. I el 1971, a Barcelona, al Mercat Central de Fruites i Hortalisses de Barcelona es va traslladar definitivament al Born fins a Mercabarna. El 1986 va començar el devastador incendi forestal que va cremar més de 6.000 hectàrees al massís de Montserrat, un punt d'inflexió que va acabar propiciant la seva declaració com a parc natural. I, evidentment, també mirem el temps, aquest temps que ens porta tant de cap. Avui al Vendrell s'espera un dia calorat, majoritàriament aclarit, amb una temperatura que fregarà els 30-31 graus, amb una mínima de 24, entre 24 i 26. L'aixafogó serà alta a causa de la humitat, fent que la sensació tèrmica ens situï a prop dels 38 graus. Cel blau assolellat amb alguns intervals puntuals de núvols i zero de probabilitat de precipitacions. Doncs aquest és el primer apunt que arriba sempre només obrir a aquesta quarta hora. Pensem-ne, eh? Ja ho hem dit, l'hora que necessites per acabar de rodonir el matí. Què arribarà tot seguit? Doncs arrencarem d'aquí res amb les notícies locals de comarca, una mirada
a les notícies nacionals i internacionals. Això és el que nosaltres, com sempre diem, amb el que avui ens despertem i has de saber. I la música, que no falti, el 686-1101 és el WhatsApp de participació al que ens pots enviar un WhatsApp de veu, missatge escrit i fer la teva petició dedicatòria, el que vulguis. I també ens aturarem amb el nostre tema retro i l'agenda, que avui arriba molt àmplia. Gràcies per acompanyar-nos a través de la sintonia de Ràdio El Vendrell i aquí estarem fins al punt de la una. I com sempre, aquí us parla. Salutacions de Marga Márquez.

Doncs aquesta és la sintonia que sempre obre el nostre punt d'interès amb les notícies que arrenquen, com sempre, mirant cap a la nostra ciutat. L'acumulació de muntanyes d'escombraries en molts carrers Sant de Cunit i el Vendrell motiva que l'estiu estigui sent un calvari per molts veïns. Han denunciat la situació als ajuntaments i fins i tot ho han demanat que intervingui el Departament de Salut de la Generalitat. També han provocat protestes, però la situació segueix i queda encara tot l'agost quan la població es multiplica i la generació de residus també. Veïns que van traslladar la situació a Salut expliquen que només han rebut per resposta que no és la nostra competència, però apunten que ja pateixen plagues de rates i altres coses. L'incivisme i la manca de freqüència de recollida d'escombraries o d'augmentar el nombre de contenidors per donar resposta a sumar la pràctica del turisme d'escombraries, llançar els residus a municipis veïns. Passa per aquelles localitats que han implantat els nous sistemes de recollida, el porta a porta, sí, el contenidor intel·ligent, però si el veí manté els contenidors oberts. Són molts els que creuen a un carrer per llançar les escombraries del municipi veí. Passa a Calafell, que suporta escombraries de veïns de Cunit i de Sant Salvador del Vendrell, i de Roda són molts els de Coma-ruga i el Francàs que porten les escombraries a la població veïna. També passava al Vinyana amb veïns de Santa Oliva amb el porta a porta i al Montmell amb la Bisbal del Penedès, on també es va implantar el porta a porta. Aquesta situació provoca que aquestes localitats receptores es saturin de les escombraries d'altres municipis. A més d'omplir de residus l'entorn del contenidor, ja que les bateries instal·lades estaven dimensionades per la població local, però no per la veïna qui rep aquestes escombraries i que ha de gestionar-les i pagar-les per portar-les a l'abocador, cosa que suposa un gran cost. Protecció Civil i Policia Local del Vendrell, Mossos d'Esquadra i agents rurals, a més del personal de Turisme, Cultura i Comunicació de l'Ajuntament, han mantingut una reunió per planificar les accions de cara a l'eclipsi de sol total el proper dimecres 12 d'agost. Una de les localitzacions on es preveu més afluència seran els nuclis marítims. Per això hi haurà més presència policial als accessos on s'habilitaran noves zones d'aparcament i hi haurà talls de trànsit a alguns carrers. També s'ampliarà l'horari del servei de socorrisme i reforçarà el transport públic per als desplaçaments entre el centre del Vendrell i les platges amb un servei d'autobús gratuït. L'Ajuntament del Vendrell ha repartit més de 500 ulleres a l'eclipsi en diversos punts municipals, amb accions amb els comerços locals i en les diferents activitats que s'han de realitzar per informar i resoldre dubtes sobre aquest fenomen. I més coses. El barri marítim de Sant Salvador celebra aquest cap de setmana la Festa Major. El programa inclou divendres la presentació d'una novel·la d'Àngel Burgàs. Dissabte arribarà a la Cercavila amb grups de cultura popular. El barri marítim de Sant Salvador es prepara per aquest cap de setmana per viure els actes principals de la seva Festa Major. Aquest divendres a les 7 de la tarda a l'Ermita es presentarà el llibre d'Àngel Burgàs, L'amor d'Eli, il·lustrat per Ignasi Blanc. El dissabte, a 8:45 del vespre, sortirà des de la plaça de l'Ermita a la Cercavila amb els grups de cultura popular del Vendrell, que farà un recorregut pel passeig marítim fins a la plaça Bac. A les 10 de la nit, a la plaça de la Sardana, hi haurà botifarrada popular i a partir de les 11 a la plaça de les Palmeres, ball amb el grup Revers. Diumenge serà una jornada d'un clàssic que on la Festa Major acostuma a ser, que és la sardinada popular, que començarà a les 9 de la nit a la plaça que hi ha davant de la plaça de les Palmeres, a càrrec de la ONG EICA, Cuina Sense Fronteres. Seguidament, al mateix lloc, hi hauran havaneres amb el grup Serra de Marina i Ron Cremat. La jornada es tancarà amb el Castell de Focs. Els actes de la Festa Major els organitza l'Associació de Veïns de Sant Salvador amb la col·laboració de l'Ajuntament del Vendrell.
I ja es pot afirmar que el mes de juliol ha estat un bon mes pel sector turístic al Vendrell. Les dades compilades des de l'Oficina de Turisme indiquen que l'ocupació total ha estat del 87,38% de les places disponibles, comptant hotels, càmpings, l'alberg de Santa Maria del Mar, les cases rurals i els apartaments. Les dades queden confirmades amb la realitat i les sensacions dels professionals del sector. La procedència dels visitants també mateix la tònica. Altres estius, turisme francès i nacional. El comerç i la restauració de les platges confirma la tendència registrada al mes de juliol. L'agost, el rovell d'ou de la temporada, ja es fa notar amb l'afluència de visitants i clients. Les motivacions dels visitants per triar el Vendrell són molt diverses. Altres que viuen a prop fan escapades habituals fins a les platges del Vendrell. I pel bon funcionament del sector és imprescindible l'aportació dels treballadors. El Parc de la Música, ubicat al costat de l'edifici Tavares de Coma-ruga, ha obert una zona de jocs infantils. L'espai, adornat amb un gran violoncel de 7 metres d'alçada, comptarà a partir d'ara amb diferents jocs infantils tematitzats amb notes i signes musicals. El Parc de la Música, juntament amb la pista poliesportiva Eduard Manchón, ubicada a la mateixa zona, formen part de les actuacions del Pla de Sostenibilitat Turística and Destinations, subvencionat per als fons Next Generation. I segur que Calafell tindrà el primer aparcament de bicicletes del municipi. La Direcció General d'Infraestructures de Mobilitat del Departament Territori, Habitatge, Transició Ecològica de la Generalitat de Catalunya ha promulgut les obres del primer bicitancat del municipi, un espai que estarà ubicat davant de l'estació de Rodalies de Segur de Calafell, a la plaça de Lola Boronat, i té una capacitat per a 58 bicicletes. El projecte ha estat finançat pels fons Next Generation de la Unió Europea amb un cost de gairebé 20.000 euros. I com sempre, després de fer una ullada a les notícies més properes del nostre municipi i també la província, és moment de fer una ullada a les últimes notícies, a les notícies d'Espanya i del món. Desarticulada una de les xarxes criminals més grans de trànsit de persones entre Espanya i Algèria, amb 78 detinguts. Sira Rejo xifra en 1.342 els menors registrats a Ceuta i crida que el procés d'acollida sigui com més aviat millor. El PSOE porta a la Fiscalia la compra de l'àtic d'Ayuso per possible malversació i prevaricació administrativa. I embassaments, la reserva d'aigua per al consum és del 69,1,6 punts menys que la setmana anterior. També ens diu que l'alta velocitat ferroviària perd un 15% dels usuaris en la primera meitat de l'any. Un tiroteig en un institut de Tailàndia deixa almenys 7 morts, inclòs el presumpte atacant, i 15 ferits. El Marroc i el cost de la reputacional de la crisi de Ceuta, amb intencionalitat o incapacitat. La compra-venda de l'habitatge repunta un 1,6% al juny, després de 5 mesos consecutius amb caigudes. I la calor extrema provoca un avenç històric a la Verema. La collita, diuen que serà excel·lent, però que es pot reduir. I per últim, pel que fa a l'economia, ens diu que l'IBEX 35 arriba a la quart rècord consecutiu, mentre el petroli torna a encarir-se. Si ens anem cap a Catalunya, ens diu que les afectacions del temporal continuen a Rodalies. La R3 acumula retards de més de 40 minuts i la R4 manté un tram interromput. El 112 ha rebut més de 300 trucades, petites inundacions i riscos estructurals. Les fortes pluges han deixat avisos per inundacions, caigudes d'arbres, danys puntuals, però sense incidències greus. El govern estrena una unitat mòbil pionera per garantir la cobertura d'emergències. I també desarticulada una branca del nou càrtel Jalisco Almenar. La compra de l'habitatge per part d'estrangers i arriba a un nou rècord històric.
També ens diu que el dol de més de 6 mesos afecta a les capacitats cognitives en persones que tenen més de 60 anys. La sequera redueix els mosquits d'aquest estiu, però els experts alerten d'un repunt cap a la tardor. I ha començat la collida de la pera blanquilla a Ponent amb menys quilos. També ens quedem amb el que ha passat. Tarda d'aiguats, torrencials, tempestes, pedregades i ventades. Aquest és el darrer punt que, com sempre, arriba en el nostre punt del que ara mateix has de saber. Baker, put your hands in the air, give me all your money.

0: Estàs escoltant Ràdio El Vendrell.
1: Doncs ja sabeu que aquí en la quarta hora també ens encanta compartir amb tots vosaltres bona música i així ho estem fent aquest estiu. Malauradament, ahir arribava la trista notícia. El músic Felipe Gutiérrez, més conegut com a Felipe Lipe, baixista i fundador del grup Tequila, Mariel Roth i Alejo Estivel, moria a l'edat de 68 anys. Segons informaven el mateix Ariel Roth i Alejo Estivel a través de les seves xarxes socials, van rebre la trista notícia i recordant els inicis d'uns joves encara per formar Tequila, el vam anar a buscar quan el vam veure tocar en un garito i li van dir que volíem que toqués amb ells. Van formar la famosa banda Tequila. Doncs avui sonen en el seu honor.

l'estiu amb Ràdio El Vendrell. Estem en busca del nostre tema retro. Bueno, nosaltres aquí ja sabeu que som atemporals. La música és simplement avui, segons ens inspirem, segons com tenim el dia. Que som persones, eh? Tots en algun moment del dia segurament farem atenció en algun tema musical. I si no, doncs poseu música en la vostra vida. Avui ens anem cap en busca d'un artista que justament avui fa el seu aniversari. I avui en Caetano Veloso celebra 84 anys. Una icona de la música popular brasilera, un dels fundadors del moviment tropicalista. Doncs avui ens quedem amb ell, una de les figures més influents i revolucionàries de la música brasilera i Llatinoamèrica. Avui fa 84 anys. A finals de la dècada dels 60, juntament amb artistes com Gilberto Gil, Gal Costa i la seva germana Maria Bethânia van fundar el Tropicalisme, aquest moviment contracultural que va sacsejar el Brasil en barrejar música, la bossa nova i el folclore tradicional brasiler, el rock psicodèlic, les guitarres elèctriques i el pop internacional, la poesia d'avantguarda i l'activisme polític. A causa de les seves lletres i actituds provocatives sota la dictadura militar brasilera, l'artista Veloso i Gilberto Gil van ser empresonats a l'any 68 i posteriorment exiliats a Londres, on van continuar component i absorbint influències del pop britànic. Ha guanyat nombrosos premis internacionals, incloent-hi 2 premis Grammys i 9 Grammys llatins. Cançons emblemàtiques, temes com Alegria, Alegria, Sampa, Corazao, Vagabundo, la seva cèlebre versió del Cucurucucú, Paloma, popularitzada musicalment des de la pel·lícula Hablé con ella, de Pedro Almodóvar. Als seus 84 anys segueix sent una veu intel·lectual activa i crítica respecte a la situació política i mediambiental del seu país. Doncs ja sabem i coneixem una mica més d'aquesta gran figura musical que avui també té sonoritat en la nostra quarta hora.

I avui tenim molta feina perquè, com ja sabeu, arriba una agenda molt atapeïda per aquests propers dies. Municipis de la nostra comarca, barris marítims, festes majors de Sant Vicenç de Calders, per exemple, doncs també ocupen aquesta agenda. I hi ha moltes coses previstes així que pareu orella. No saber si la veu ens donarà per fer arribar tot això, però estigueu atents per si se us salta doncs, alguna cosa que us ve de gust i no sabíeu que podíeu fer. Bé, anem en busca de coses que arriben avui divendres. Ja som a 7 d'agost, passen els dies ràpids. A Llorenç del Penedès, a les 6 de la tarda al centre i a l'exposició Fem Memòria. És una exposició que està dedicada als 50 anys del concert de Lluís Llach que va fer el 1976. A la Papiola, a les 6 de la tarda, hi haurà el xupinazo que donarà inici a la festa major. I a Llorenç del Penedès, a la Casa de Cultura, a 8:15, inauguració de l'exposició Cor al Raïm, un poble unit pel cany 1940-1997. Ja sabeu que Llorenç del Penedès també està de festa major. Inici del torneig de petanca de la Festa Major de la Papiola a la plaça a 7:15 de la tarda. I Calafell acull a la Ciutadella Ibèrica l'activitat Un Tomb Medieval a 6:15. També hi ha gincana infantil i joc de la geganta de l'Oca de la Festa Major de la Papiola a 7:00 de la tarda. I Calafell Parc a 7:00 de la tarda a la pista esportiva acull el pregó i globotada de l'inici de la Festa Major de la Festa Major de Calafell Parc. Cunit, a 7:00 de la tarda, plaça de Jaume Vidal, rondes de comèdia, arriba al Fest Humor. I Llorenç del Penedès en donarà el tret de sortida a la Festa Major a càrrec del pregó que faran els nens del Vendrell a 8:15 del vespre. Sant Salvador arriba amb l'activitat Mar de Sons de Vi al Museu Pau Casals a 8:15 del vespre. I Llorenç del Penedès, a la comprativa a 8:00 del vespre, toc d'inici de festa major a càrrec dels timbalers, el Ball de Diables amb el seu marc i festa gran. Festa major. Bellvei també està de festa major. Concert de la Bellvei Band a la Rambla Josep Torrent. Sopar de Carmanyola a Calafell Parc a 8:00 del vespre. El Francàs amb les seves festes d'estiu. A sopar a la fresca, a la festa del barri, a la zona lúdica, a les 9:00 del vespre. I al Montmell, en les Pinedes Altes, celebren també la seva festa major. Hi ha sopar de germano a 9:00 del vespre. Voleu més festa major? Doncs ja sabeu que avui es celebra el Dia Internacional de la Cervesa. Doncs avui és un dels actes que fan a la festa major de Sant Vicenç de Calders. Quinto a la fresca. Llorenç del Penedès a 10:00 del vespre, concert de la Mariona Escoda a 10:00 de la nit al centre. I Santa Oliva a 10:00 de la nit a les Pedreres, cinema a la fresca amb la pel·lícula Mufasa. Al Montmell, a les Pinedes Altes, bingo musical. I també celebra la

maneres de la taverna de la Costa Daurada, Calafell, al port de Calafell, platja, Port Bou, Balandra i les anxovetes, una cita destacada. La Papiola també està de festa major amb actuació del grup El Rumbo, que no para la rumba, a les 11 de la nit a la plaça. I després hi haurà Disco Laser Show. Cuneta acull l'espectacle del Fest Humor amb l'actuació de l'Alba Segarra i Godai Garcia a les 11 de la nit. I el Francàs ofereix les seves habaneres amb el grup Marivent, amb el seu marc de les festes del barri a la zona lúdica. També hi haurà el tradicional ron cremat. Anem cap a demà dissabte, que arriben moltes coses. La Papiola ofereix una macrodisco laser show by Rufino a les 0 hores a la plaça, és a dir, aquesta nit dissabte de matinada. La Bisbal del Penedès, amb la seva festa major, té l'acte del tir al plat al camp de tir a les 9 del matí. Al Priorat, a les 9 del matí, hi ha torneig de petanca, perquè estan de festes de barri. I que a la Fell Park, amb la seva festa major, hi haurà una caminada a Can Pau. A les 9 del vespre se surt des del Casal Social. És festa major de la Papiola, que arriba amb el seu xupinazo, i també després concurs de dominó a les 10 del matí a la plaça. Hi ha un taller d'art al Cafell Park, al Casal, a les 10 del matí. Inflables aquàtics i màquina de cotó de sucre i crispetes de les festes del barri d'El Priorat, a la plaça a 2:15 del matí. Llorenç celebra el seu concurs de dibuix infantil als jardins d'Oriol Martorell a les 11 del matí. I Cercavila amb la batucada per a fort de la festa major de la Papiola a les 11 del matí. El Montmell a les Pinedes Altes celebra l'espectacle de Pallassos a les 11 del matí. I Llorenç del Penedès, a les 12 del migdia, inauguració de l'exposició commemorativa del 25è aniversari dels capgrossos de la Comprativa. Calafell Park acull a les 12 del migdia capgrossos i timbalers de festa major. Com podeu veure, hi ha molts actes de la comarca La Papiola. També a les 12 del migdia hi haurà la festa de l'escuma. I Cunit, amb el seu Fest Humor, acull l'espectacle Les Guarres a la plaça Jaume Vidal a 1:15 del migdia. Atenció, que a Sant Salvador arriba el concert de la Macondo Sonoro al Museu Pau Casals, una cita important i destacada que no us podeu perdre a 8:15 del vespre. I el Francàs, que ja sabeu que estan de festa, arriba amb la classe de ball a càrrec de l'escola de ball Miriam Buitrago. Calafell acull la ballada de sardanes de la Cobla Sant Jordi, Ciutat de Barcelona, a la plaça dels Països Catalans, a les 8 del vespre. I a Sant Salvador, que com ja sabeu i us hem avançat abans en les notícies, acull la seva festa major, doncs arriba amb la Cercavila dels grups de cultura popular del Vendrell a la festa de barri, a partir de 8:45 del vespre a la plaça de l'Ermita. Bonastre celebra la seva ja tradicional caminada nocturna, que surt des de 8:45 del vespre a la Societat. A les 10 del vespre hi ha encantada d'havaneres amb el grup Barça de mitjanit dintre d'un dels actes destacats de la Festa Major de Bellvei. Serà a les 10 de la nit a la Rambla Josep Torrents. La famosa i esperadíssima botifarrada de Sant Salvador a la plaça de les Palmeres a les 10 de la nit. I Santa Oliva celebra les seves havaneres amb el grup Marivent a les 10 de la nit al monestir de Santa Oliva. Sant Vicenç de Calders ens ofereix la seva pujada de foc i acte sacramental de la Festa Major, però ens sembla que heu de consultar bé aquest acte perquè ens sembla que degut al perill d'incendi hi ha segurament un petit canvi per no poder fer-ho i serà més endavant. Ara m'ha vingut com un cap, com allò que es diu, m'ha vingut com així al cap, perquè sembla que és un apunt que he vist
d'última hora que destacava aquest acte que s'emplaçava a un altre dia. A Llorenç del Penedès hi ha bingo diabòlic amb la comprativa dissabte a 11:15 de la nit. I a Calafell, dintre de les nits musicals al Castell, celebra el concert íntimament llac amb Neus Mar a 10:15 del vespre. La platja de Calafell acull en la seva nova edició de la Cantada d'Havaneres i Camp de Taverna de la Costa Daurada les nits musicals, una cita important a la plaça de l'alçada del carrer Mallorca, a la platja, on està el famós pescador. Ja sabeu, a Margeu, Els Cremats i Som de l'Havana. I si voleu fer comarca, doncs Calafell Park, que també està de festa major, hi haurà ambient musical amb l'Avinguda Central, és el lloc on es farà, a 11:15 de la nit. I això ho hem de destacar perquè és una cita molt important als nostres barris marítims. A partir de les 11 de la nit, a la platja del Francàs, arriba el tradicional Castell de Focs. I a Sant Salvador, a la plaça de les Palmeres, a les 11 de la nit, hi ha ball amb el grup Revers, amb la seva festa de barri. I per últim, destacar de dissabte que a la zona lúdica del Francàs, a 2:15 ja de 12 del migdia, hi haurà ball amb el grup Liberty. Anem a destacar cosetes per diumenge. Ja ens quedarem sense temps. Bueno, destacar pinzellades perquè la veritat és que la comarca és molt àmplia i hi ha moltes coses. Ens quedarem recordant-vos que en la seva festa major de Calafell Park hi ha activitats infantils al casal social que comencen a 11:15 del matí. La Bisbal del Penedès i a la plaça de l'Església a les 11 del matí hi ha tòmbola gratuïta amb Jota Rovira Ferret. Si voleu deixar-vos caure per la papiola, hi haurà jocs aquàtics ideal per refrescar-vos amb aquests dies de calor, tobogan aquàtic urbà pels més petits i inflables. Sant Vicenç de Calders, a les 6 de la tarda hi haurà el final del campionat de petanca i entrega de premis, un dels actes de la seva festa major. I atenció, perquè a Llorenç del Penedès, a l'església parroquial, hi haurà els vespres solemnes amb la veneració de les relíquies de Sant Llorenç i el cant dels goigs de la festa major. Faran un recorregut que els aportarà per als diferents carrers de la població. La Bisbal del Penedès, a les 6 de la tarda, fa gincana esventada. I al Francàs, a les 6 de la tarda, al Parc dels Pins, al carrer de Giuseppe Verdi, hi ha parc infantil i taller dins dels actes de la festa de barri. També no us podeu perdre la xocolatada del Francàs, que arriba a les 7 de la tarda. El Vendrell celebra les seves ballades de sardanes a les 7 de la tarda a la Rambla Marinada. I també hi arriba la sardinada popular a càrrec d'Eica, la cuina sense fronteres, a la festa de barri de Sant Salvador a les 9 del vespre, a la plaça de les Palmeres. Doncs aquests són alguns apunts d'agenda. Com veieu, l'agenda està molt atapeïda, així que també us convido, us animo a que busqueu els actes, per exemple, de les festes de barri del Francàs, de Comarruga i de Sant Salvador, perquè són molts els, moltes les coses que podeu fer a l'ullar d'aquest cap de setmana. Ens quedem amb una mica de música, que ja sabeu que necessitem refrescar-nos, i ara us deixo amb aquest famós tema de Donnie Elena.

0: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.
1: Doncs aquest va ser un gran hit l'any 2017 i avui amb la música de Luis Fonsi i Daddy Yankee amb el seu Despacito. Nosaltres ens acomiadem ja per desitjar-vos que tingueu un fantàstic cap de setmana. A disfrutar molt, que l'estiu passa ràpid i les vacances també. Salutacions de Marga Márquez.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, és la una, us parla Maria Laram. Protecció Civil ha tornat a activar l'alerta del Pla Inuncat davant la previsió de noves tempestes intenses entre avui i dissabte, amb especial afectació al Ripollès, Berguedà, Lluçanès i Osona. Els xàfecs poden anar acompanyats de nou de pedra, fortes ratxes de vent i esclafits, motiu pel qual es demana extrema la prudència, especialment prop de rieres i zones inundables, mentre l'ACA i la XE reforcen també la vigilància dels cabals. Les tempestes, de fet, de les darreres hores han deixat 218 serveis dels bombers i 410 trucades al 112, principalment per inundacions, caiguda de branques i també petits incendis provocats per llamps. I en mobilitat, la circulació de trens de les línies RL3 i RL4 entre Lleida i Manresa es troba interrompuda a causa d'un atropellament a l'estació de Bell-lloc d'Urgell. Renfe està treballant per gestionar un servei alternatiu de transport per carretera per als passatgers afectats. A banda, Protecció Civil ha activat en fase de prealerta el pla d'emergències per a incidències en el transport ferroviari de Catalunya. I els bombers han donat per controlar l'incendi de Senet a l'Alta Ribagorça, originat per un llamp fa una setmana després d'afectar almenys 108 hectàrees de terreny forestal, inclosa una part de la zona perifèrica del Parc Nacional d'Aigüestortes. Tot i el control del foc, els efectius continuen revisant el perímetre amb suport de drons i mitjans aeris per evitar revifades després que la meteorologia adversa i el terreny d'alta muntanya hagin complicat les tasques d'extinció. I la bandera vermella uneix a les platges de Badalona, Montgat i Sant Adrià del Besòs, on el bany està prohibit per la mala qualitat de l'aigua després d'aquestes fortes tempestes. Les pluges han activat diversos sobreeixidors del sistema del clavegueram, fet que pot provocar l'abocament d'aigües amb contaminants al mar. I la Guàrdia Urbana de Barcelona ha detingut dues persones presumptament implicades en un tiroteig sense ferits al barri del Raval de Barcelona. Els fets han passat poc després de les dues de la matinada, quan diversos testimonis han alertat la policia d'un possible tiroteig a la part superior de la Rambla. Fins al lloc s'hi han desplaçat diverses dotacions de la Guàrdia Urbana, que han arrestat dos sospitosos que coincidien amb la descripció aportada per les persones que havien vist l'enfrontament. Els efectius del cos, però, no han localitzat encara l'arma amb què s'hauria realitzat el tiroteig. I aquest estiu, 62 municipis catalans han incorporat campanyes de donació de sang a les seves festes majors per fomentar les donacions durant un període en què les reserves són més baixes. El Banc de Sang fa una crida a participar-hi després que el juliol només assolissin 18.479 donacions, lluny de l'objectiu previst que es situa en els 40.000 entre juliol i agost. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM. La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat.

0: serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: Sigueu molt benvinguts a les notícies del divendres. Avui és dia 7 d'agost de 2026 i no em vull ni imaginar com estaran de plenes les platges del Vendrell aquest cap de setmana, que segurament, si no és el de més presència turística, gairebé. El saludem, la Marga Márquez a les vies de so, redactors i tècnics de la Casa en Producció General i Continguts. A més, avui espero que podem parlar amb el meteoròleg. És igual, els explicarem nosaltres amb la decepció que tenim de la pluja que finalment no va arribar a la comarca. I tot plegat conduït per un servidor, Llorenç Avinyó. Sí.
2: Sumari de titulars.
1: 5 cèntims anava a dir en sumari de titulars, que passen per diverses coses. Primera, pel dispositiu de seguretat relacionat amb l'eclipsi que estarà en marxa al Vendrell dimecres de la setmana que ve. Seguirem parlant de l'eclipsi perquè hi ha un bus gratuït per anar-lo a veure. Després parlarem del vot del poble de Sant Oliva, un vot del poble que té un estudi que ha fet la Irene Urgell i que vam anar a veure. I després parlarem d'investigació arqueològica a l'església de Cunit, per finalment referir-nos al campus multiesport i a altres notícies breus. Comencem parlant de l'eclipsi.

0: que és d'allò que més es parla i d'allò que més es parlarà fins que arribi la jornada de dimecres. I és que l'eclipsi d'aquest dimecres comportarà segurament molts desplaçaments cap a diversos punts del territori, especialment a aquells llocs on es pot veure en la seva totalitat. Al municipi del Vendrell, una de les zones on es preveu més acumulació és als nuclis marítims i especialment a la zona de les Madrigueres. És per això que l'Ajuntament ha preparat un dispositiu de seguretat que s'ha coordinat amb els diversos cossos policials. És una informació del Marc Guitart, dins la qual escoltarem el regidor de Seguretat Ciutadana, Cristian Soriano, i també la regidora de Turisme i de Cultura, la Sílvia Vaquero.
1: Policia municipal, agents rurals, Mossos d'Esquadra i Protecció Civil formen part del dispositiu de control i seguretat que s'està preparant al Vendrell de cara al dimecres 12 d'agost. Una jornada on es preveu una mobilitat complicada al litoral tarragoní, amb molts desplaçaments per anar a veure l'eclipsi. El Vendrell és un dels municipis on es podrà veure la totalitat des d'algunes zones, especialment als nuclis marítims, on es preveu que hi hagi una gran acumulació de gent.
2: El que hem fet és organitzar un dispositiu que el que farà serà incrementar moltíssim els accessos, la presència policial als accessos als nuclis marítims del Vendrell. Serà una zona que nosaltres identifiquem que tindrà una gran afluència de gent i això farà doncs, que haguem de prendre mesures extraordinàries com tallar alguns carrers, com facilitar també noves zones d'aparcament i com facilitar també la presència policial doncs, perquè pugui guiar una miqueta aquesta gent que vingui en vehicle.
1: Una altra mesura que es prendrà serà la d'incrementar l'horari del servei de socorrisme, ja que seran molts els que ho voldran veure des de la platja. Des de l'Ajuntament fan diverses recomanacions als ciutadans a l'hora de fer els desplaçaments.
2: Les recomanacions que nosaltres fem és que la gent que es vulgui dirigir als nuclis marítims, a qualsevol punt, ho intenti fer en transport públic. Per això incrementarem l'oferta que tenim des dels busos del Vendrell. Segurament ho farem de manera gratuïta perquè el transport o el preu del transport públic no sigui un impediment a l'hora de poder anar a aquestes zones per poder veure l'eclipse. I si hi ha gent que vol anar-hi amb el vehicle privat, que hi vagi amb la màxima antelació possible per evitar, doncs, segurament, doncs, aquesta gran aglomeració de vehicles privats que hi haurà o no trobar zones de aparcament.
1: Alhora, s'han reiterat els avisos per fer un ús adequat de les ulleres homologades durant l'eclipsi, per evitar danys als ulls.
3: Com a municipi estem organitzant i hem organitzat des de molt de temps actes de sensibilització per tal de poder gaudir en seguretat i que la gent apreciï aquest esdeveniment únic. Sobretot que la gent es posi les ulleres, que les persones que vulguin gaudir de l'eclipsi en seguretat i poden veure aquest gran esdeveniment doncs, amb la seva millor esplendor, sobretot el que han de fer és posar-se les ulleres, eh?
1: Al Vendrell, l'eclipsi començarà a 7:45 de la tarda, amb la previsió que la totalitat arribi una hora després.
0: Parlava el regidor de Transport Públic Gratuït i ara ho fem nosaltres, perquè l'Ajuntament del Vendrell ha anunciat també que posarà un autobús gratuït aquest dimecres 12 d'agost a la tarda perquè aquells ciutadans que ho desitgin es puguin desplaçar des del centre cap a les platges per viure l'eclipsi de sol. El servei tindrà 3 expedicions d'anada i 3 més de tornada un cop hagi finalitzat el fenomen. Especialista en l'eclipsi, el Marc Guitart, que ens explica aquesta notícia, dins la qual escoltarem la regidora de platges, Marta Tovella.
1: El bus de l'eclipsi tindrà un recorregut únic que anirà de l'estació d'autobusos del Vendrell fins a la plaça de Sant Salvador, coneguda com a plaça de les Palmeres. Les 3 expedicions d'anada sortiran a 6:45, a les 6 i a 7:15 de la tarda, mentre que les de tornada seran a 9:15, les 10 i a les 11 de la nit.
4: Això es fa perquè es preveu que hi haurà molta afluència de gent a les platges i recomanem que la gent que pugui fer servir el servei públic doncs ho faci. Hi haurà alguna afectació al trànsit i als carrers i aleshores per això ho recomanem.
1: Per fer ús del bus gratuït no cal fer cap reserva i només cal anar a l'estació de busos minuts abans de la sortida de les expedicions.
0: Seguirem parlant de l'eclipsi i ho farem en pròximes edicions dels serveis informatius, dilluns, dimarts i dimecres, insistim, és allò del que tothom parla. Però passen altres coses. Mirem cap a Santa Oliva perquè la musicòloga Irene Urgell ha presentat al monestir de Santa Oliva el seu estudi sobre el vot de poble del municipi. Es tracta d'una tradició de més de 150 anys que es manté molt viva a la localitat i de la qual la seva recerca aporta nous detalls. En aquesta informació escoltarem les explicacions d'Irene Urgell. La sala d'actes del monestir de Santa Oliva s'ha omplert de públic aquest dijous per assistir a la xerrada de la musicòloga Irene Urgell, dedicada al vot de poble de la localitat. El seu treball és el resultat d'una beca de la Generalitat destinada al coneixement del patrimoni etnològic de Catalunya. Irene Urgell ha volgut dedicar el seu projecte a Santa Oliva i la seva gent. Per fer-ho possible, ha comptat amb la col·laboració de molts veïns del poble i també de l'ATSO, Associació per a la Difusió de la Història de Santa Oliva, entitat organitzadora de l'acte.
5: Crec que no pretenc venir aquí a explicar-los la seva tradició a ells, però sí que potser m'agradaria que al final de la xerrada, doncs, persones que han viscut tota la seva vida aquesta tradició, doncs, puguin pensar, ostres, això no ho havia vist mai d'aquesta manera, no? O que es plantegin dubtes, preguntes que els hi puguin

0: i a partir d'aquí doncs, cada any s'ha anat renovant el vot de poble i es renova aquesta promesa, no?, del poble de Sant Oliva cap a la Mare de Déu del Remei.
1: Es tracta d'un acte religiós, però compta amb molts altres elements que parlen de la identitat de la localitat.
0: L'origen de l'acte és religiós, perquè és el que en aquella època doncs, tenia la gent per l'hora de solucionar els problemes, però també hi ha molta part de la tradició que és festiva, no? El fet de que s'inclogui dins la festa major doncs, també fa que tingui molta part festiva i molta part també de sabers i coneixements populars que no venen tant de la religió, no? Que són més del poble. És una mescla una mica de tot.
1: L'acte ha servit també per mostrar imatges i altres elements que caracteritzen la celebració del vot de poble.

0: parlat de tradicions que formen part del patrimoni, diríem que immaterial, en aquest cas, de Santa Oliva, i ara parlem de patrimoni natural, però de patrimoni real que encara no ha estat descobert, perquè l'església de Cunit podria ser més antiga del que es pensava. Un estudi geofísic del subsòl i l'anàlisi de diversos elements visibles apunten que aquest temple es podria remuntar fins i tot als segles 7 o 8 després de Crist. En aquesta informació escoltarem Jaume Cassanyes, historiador local de Cunit, i també tindrem l'oportunitat de sentir les declaracions de l'especialista, l'arqueòleg de Bonastre, per cert, Josep Maria Puig. Fa 2 anys que la Generalitat i l'Ajuntament de Cunit treballen amb l'objectiu d'aclarir allò que encara no se sap de la gènesi de l'actual església de Cunit. Aquest és un temple únic a la comarca que al llarg dels segles ha anat patint diverses transformacions, no totes documentades.
1: Home, des del que va començar el romànic, que hi ha el dat del segle XI, doncs es van ampliant a mesura que anava creixent o va creixent la població, perquè va cap al 1300 o 1400 va recreixer la població pels pirates, guerra civil contra Joan II, i van les collites, Cunit va perdre tanta gent que es va tornar a ser agregat a Cubelles, i va estar 500 anys agregat a Cubelles. Quan va tornar a reprendre la demografia va ser quan l'església es va quedar petita i van decidir ampliar-la cap al 1660, tots fer l'actual nau, i 20 anys després van fer la rectoria i el campanar.
0: Per tal de saber què és el que hi havia a l'indret abans de la construcció romànica, s'ha fet una geofísica.
2: Aquí el que hem fet, una de les coses que he fet és el que és una geofísica, és a dir, que amb un radar de terrestre que s'explora el subsol, es fa com una radiografia al subsol i es permet veure què és el que hi ha al seu interior, a sota de la terra, llocs que no podem veure. I aquí han sortit coses bastant curioses. Coses que són, evidentment, anteriors a la construcció de l'església, que ens està explicant una història bastant evolucionada d'aquest edifici i d'aquest entorn. I d'aquestes estructures surten un parell de murs. Aquell parell de murs no corresponen a cap de les maneres ni a aquesta estructura, ni a l'església romànica, ni a l'església posterior. És a dir, que no són ni vasos funeraris, ni són quitos, ni són res. I que ja tenim l'evidència indirecta de que tenim estructures muràries a sota de l'església, anteriors a la seva construcció. La qual ens reforça la idea, d'una forma bastant evident i contundent, de la preexistència d'un edifici abans de la construcció de l'església romànica.
0: El que tothom té clar és que l'església presenta elements visibles que parlen d'una antiguitat major que la documentada.
2: Primera, perquè el que tenim aquí darrere és una petita meravella, encara que no semblem. Aquest absis que tenim aquí, que és un absis trevolat, és a dir, que té forma de trèvol, és una cosa molt rara i singular. De pesar, si no recordo malament, a tot Catalunya, dels 2.000 esglésies i ermites romàniques, només hi ha 14 que tinguin aquesta forma. I que això li dona una singularitat. I després hi ha una sèrie d'elements decoratius clarament reprofitats que ens fan sospitar a priori que potser aquí o molt a prop d'aquí hi havia alguna construcció prèvia.
0: Un fragment de columna romana i altres elements han estat la clau per obrir la investigació.
2: Un fragment que es diu de columna de l'Azena. Són aquestes espècies de columnes adossades, que és clarament romà, costa molt dir de quan és, però té pinta que sigui del segle I, segle III, possiblement. I després aquí, a la part superior del frisos, hi ha 3 fragments de decoració calada, és a dir, que han treballat la peça, que

0: són anteriors a la construcció d'aquest edifici i que no sabem de quan són. I aquí tenim un edifici que estava decorat i que aquest edifici o es va desmuntar o estava desmuntat i quan construeixen l'església nova la tornen a fer, abans de tornar a aprofitar.
1: Els resultats finals d'aquesta recerca serviran per conèixer millor el poblament de Cunit i com, des de l'època romana, ha evolucionat el municipi. Doncs deixem una mica la història i les tradicions i passem a una cosa també pròpia de l'estiu, que és l'esport. I és que el campus multiesport, organitzat pel Consell Esportiu del Baix Penedès, torna a estar en marxa. Des del 27 de juny fins al 2 de setembre, infants entre 3 i 13 anys podran gaudir de l'estiu amb diferents activitats lúdiques com sortides, tallers de cultura popular i la pràctica d'esports de tota mena. És una informació del Dani Sancho, dins la qual escoltarem Maria Fernández, que és responsable d'activitats del Consell Esportiu, Ariadna Regau, que és monitora del campus multiesport, i després diversos participants, la Salomé Torres, la Noa Aguilar i el Leo Vidal.

0: Roba esportiva, una cantimplora i crema solar. Amb aquests tres requisits indispensables, es pot gaudir del campus multisport del Consell Esportiu del Baix Penedès. Un campus adreçat a nens i nenes d'entre 3 i 13 anys, en què els infants treballen les seves emocions a través de jocs, esports i diferents dinàmiques lúdiques. Activitats com sortides a l'entorn natural o al rocòdrom, tallers de cultura popular, esports individuals, col·lectius, aquàtics o fins i tot de vela.
1: Treballem des d'esports que coneixem tothom i que fem a l'escola, esports en pilota, atletisme, per exemple, que també doncs, sense material, esports alternatius, altres activitats més aviat de lleure, també les adaptem a cada nivell i a cada edat, cada franja d'edat, i a més també fem activitats més lúdiques, com pot ser, per exemple, en el salting, no? Que també els agrada molt, o fins i tot activitats més arrelades al territori, fomentant també la festa major, visitant entitats, visitant el municipi.
0: Una gran oferta d'activitats que cada any agrada tant infants com els monitors.
2: Això el campus el valora d'una manera molt positiva, tant per als nens, jo penso que s'ho passen molt bé, i els monitors també ens ho passem molt bé, perquè veiem com ells s'aprenen, i potser pues, el nen que ve la primera setmana no sap jugar a pàdel i arriba aquí la segona i diu, ostres, pues agafes la raqueta i el nen sap tirar la pilota, sap llançar, i pues, aprenen jocs també, que després a ti t'ho diuen, oh, anem a jugar aquest joc que vam jugar la setmana passada, i pues, que pues, ells disfruten i pues, tu disfrutes també perquè ells veus que estan disfrutant.
0: Tot i que amb aquesta calor hi ha una activitat que els nens i nenes destaquen sobre la resta.
3: M'agrada anar a la piscina.
4: A mi m'agrada la piscina perquè fa calor.
5: A mi m'agrada la piscina perquè suem.
0: L'objectiu del campus és fer gaudir els nens independentment de la seva edat i condició, jugar i aprendre junts de la cultura de la vila i dels diferents esports que es practiquen. La prioritat és que tots els participants se sentin part del mateix grup.
2: De manera inclusiva és molt important que la gent, sobretot que tenim tres nens amb autisme, que són bastant grans, que puguin disfrutar i que gaudeixin una mica de l'esport. També dels nens petits, doncs, que aprenguin esports nous, que potser és més difícil al col·le fer tants esports, doncs aquí aprofitar i jugar amb ells i que es cansin, òbviament, i que disfrutin. I els nens grans que també tinguin aquest repte de fer esports pues, més difícils o d'una manera més lúdica i que vegin que l'esport és una cosa bona i que s'ha de fer i que es pot gaudir.
1: Objectius que sempre repeteixen, no? El primer és fomentar arrels al territori, que hi hagi l'esport i activitat física que arribi a tothom, per tant que sigui inclusiu, i que tothom fer activitat esportiva a partir dels valors i de que tothom s'ho passi bé, perquè és la base per seguir fent esport i activitat física, no?
0: El multisport és un dels campus estivals més populars de la vila. Al juliol van formar part més de 90 nens i nenes. Actualment, però, amb les vacances d'agost, la xifra ha baixat a prop d'una quarantena d'infants, als quals la calor no impedeix continuar gaudint de l'esport, les sortides i la cultura del municipi.
6: Més coses. La Junta Directiva de l'Associació de Veïns dels Masos i Nirvana ha iniciat una ofensiva jurídica pel que defineixen com inactivitat material del consistori davant el servei que consideren fallit de la recollida porta a porta que es va implementar en aquests dos nuclis ara fa uns mesos. Des de la Junta asseguren que l'empresa concessionària Fomento de Construcciones y Contratas incompleix de manera reiterada el contracte, deixant residus a la via pública durant jornades senceres, el que ha generat focus d'insalubritat, males olors i també la dispersió de la brossa provocada pel vent o per l'acció d'animals salvatges. També denunciem que hi ha hagut un desmantellament i un col·lapse de les àrees d'emergència, uns punts que són clau a les urbanitzacions on el 38% dels veïns són de segona residència i on hi ha un 10% de comunitats de propietaris tancades. Davant del que veuen com una manca de reacció de l'Ajuntament davant aquesta situació, l'associació ha presentat dues reclamacions al consistori, una per inactivitat material i l'altra per insalubritat i també risc ambiental. Alhora, han fet una denúncia col·lectiva davant l'Agència de Salut Pública de Catalunya, amb la intenció de forçar la Generalitat a obrir un expedient sancionador contra l'Ajuntament, així com una queixa formal davant el síndic de Greuges demanant la seva investigació. Els veïns apunten que si en un termini legal de 3 mesos el servei no es reestructura amb les emergències suficients, amb les illes d'emergència suficients, fixes i accessibles, portaran el cas directament davant els jutjats a través d'un contenciós administratiu. Més coses. Solidaritat en forma de donació de sang, com a Ruga, el 8 d'agost, i Bellvei el 24 d'agost, seran dues de les 62 poblacions catalanes que aquest estiu incorporen una campanya de donació de sang del programa de la seva festa major. La iniciativa del Banc de Sang i Teixits arriba enguany a les 67 campanyes, 25 més que l'any passat. L'objectiu és facilitar la donació aprofitant els dies de màxima afluència de persones i contribuir a mantenir les reserves de sang en uns moments que són els més crítics de tot l'any. Tot i que les necessitats dels hospitals no disminueixen durant les vacances, les donacions sí que acostumen a baixar a causa del canvi d'hàbits i de la calor. Durant el mes de juliol s'han registrat 18.479 donacions de sang, una xifra inferior a les 23.000 que s'havien fixat com a objectiu. Per aquest motiu, el Banc de Sang fa una nova crida a la participació i recorda que cada dia calen unes 1.000 donacions per cobrir les necessitats dels hospitals catalans. Com a agraïment, totes les persones que donin sang durant les campanyes de festa major rebran un ventall per ajudar a combatre les altes temperatures que estem patint. Poden donar sang les persones entre 18 i 70 anys amb un pes superior a 50 quilos i que gaudeixin de bona salut. I un parell de coses més. Avui, 7 d'agost, fa just 60 anys que el balneari de Molic, a Conflent, va acollir l'homenatge de 400 vendrellencs i vendrellenques a través de diverses entitats, retut a Pau Casals, que estava exiliat durant el franquisme. Si el mes d'abril passat es va commemorar aquesta efemèride de Prada de Conflent i el monestir de Sant Miquel de Cuixà, ara el record s'ha traslladat a la localitat on va tenir lloc aquell acte el 1966. La jornada commemorativa, que es va celebrar aquest passat dimecres, estava organitzada per l'Ajuntament de Molic, per l'Associació Pedres i Memòries i pel Festival Pau Casals de Prada, amb la col·laboració del Casal del Conflent. Els actes van començar amb una visita als espais del municipi vinculats a les estades de Pau Casals. El músic, que ja vivia a Puerto Rico, acostumava a tornar a Molic quan participava al Festival de Prada o quan feia estades a Europa. Al migdia, en el marc del Festival Pau Casals i dins el programa Joves Talents i Amics, el quintet de vent català Bòreas va oferir un concert al Saló Gran de l'Hotel Termal, un hospital carregat de simbolisme. Es tracta del mateix lloc on Casals assajava i on encara es conserven el seu piano i un bust dedicat al mestre. En acabar l'actuació, el carilló del balneari va interpretar el cant dels ocells, com ja havia passat el 1966 durant aquell homenatge. La peça va sonar des de la gran campana inaugurada l'any 1959, dedicada a Marta Casals, esposa del violoncel·lista. La commemoració es va cloure a l'Ajuntament de Molic amb un intercanvi d'obsequis entre les entitats participants. En representació del Vendrell hi van haver membres de l'Associació Musical Pau Casals, del Cor Orfeo Parroquial i també dels Nens del Vendrell, amb el suport de l'Ajuntament. 60 anys després, Molic i el Vendrell han tornat a unir-se per mantenir viva la memòria d'un dels grans referents de la música, la cultura i l'ètica catalana. Una cosa més, abans de la previsió meteorològica, el Parc de la Música, que està situat al costat de l'edifici del Tavares de Comarruga, ha obert una zona de jocs infantils. L'espai, que està adornat amb un gran violoncel de 7 metres d'alçada, el més gran que s'ha fet mai, comptarà a partir d'ara amb diversos jocs infantils tematitzats amb notes i també signes musicals. El Parc de la Música, juntament amb la pista poliesportiva Eduard Manson, que està a la mateixa zona, està al costat, formen part de les actuacions del Pla de Sostenibilitat Turística en destinacions subvencionats en fons Next Generation. Acabem amb la previsió del temps. No podem comptar amb el nostre meteoròleg, el Marc Rodero, i hem de constatar la decepció, perquè ahir gairebé tothom esperava que en un moment o altre de la tarda-nit, amb una intensitat o una altra, plogués a la comarca, i ens vam quedar sense precipitació. Això sí, per uns moments, vents forts que es van deixar notar a la comarca. Avui ja no ha de ploure i les temperatures mínima de 23, màxima de 32. Per demà dissabte, per diumenge, per dilluns, per dimarts i per dimecres, que és el dia de l'eclipsi, l'estabilitat anunciada és total. Mínimes de 23, màximes de 33, i pel que fa a dimecres, ni tan sols un núvol al cel, o sigui que podrem veure l'eclipsi sense problemes, això sí, amb una pujada de les temperatures que aquell dia pot arribar a ser de fins a 34 graus. I ho deixem aquí. Recordin que aquest cap de setmana serem molts al Vendrell i encara molta més gent a les platges. Per tant, paciència, que no hi hagi nervis, a gaudir de les vacances o del cap de setmana de la millor manera possible. Això és tot. Bona tarda.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre.

0: Molt bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia, amb Jordi Casino.
0: Rebuig dels sectors turístics a la petició de la Comissió Europea que demana a Espanya augmentar l'IVA del sector hoteler i el de la restauració del 10 al 21%. Una mesura que no veuen amb bons ulls ni la patronal espanyola ni alguns economistes que argumenten que tirar endavant aquesta pujada impositiva suposaria una pèrdua de competitivitat i, conseqüentment, de llocs de treball. Ho ha dit a la xarxa Carles Méndez, que és professor d'Estudis d'Economia de la Universitat Oberta.
2: Clarament, aquesta pujada, com he comentat, no, tindrà un impacte heterogeni, perquè zones que actualment estan rebent molta demanda turística, aquesta pujada del 10% no els suposarà una pèrdua de demanda. Però què passa amb aquella, amb aquells territoris que sí que viuen del turisme, però no arriben a aquestes taxes d'ocupació? És possible que afecti molt negativament a la demanda d'aquests territoris.
0: És divendres 7 d'agost de 2026. Tenim més titulars. Allau de propostes a la segona convocatòria de reserva pública del govern per fer habitatge protegit al Berguell.
3: El govern ha anunciat que 310 solars en 126 municipis s'han incorporat a la proposta en capacitat per construir-hi 11.000 habitatges de lloguer assequible que s'integraran al pla 50.000. Actualment, Catalunya concentra el 60% de la construcció d'habitatge protegit que s'està fent a Espanya.
0: Nova jornada amb avisos per fortes pluges a part de Catalunya.
3: Després de les intenses pluges d'ahir que van provocar talls de carreteres i aturar el servei, algunes línies de rodalies avui torna una certa calma, però no total. A Osona, el Ripollès i el Berguedà es mantenen activats avisos.
0: Previs el temps, Marc Jaureguizar, bon dia.
4: Hola, què tal? Aquest matí de divendres ha estat molt assolellat a bona part de Catalunya, tot i que a primeres hores del matí tenien bancs de boira a valls i fondalades de la Catalunya central i també a punts com a Ripoll. Però, com diem, el matí ha estat molt assolellat i a poc a poc les temperatures es van tirant cap amunt, i és que avui arribarem pràcticament als 35-36 graus a punts a l'interior de la Vall de l'Ebre i a la resta amb aquesta xafogó ben marcada a tota la costa catalana. Pendents aquestes hores a l'augment de la nuvolositat, sobretot al Pirineu i Prepirineu, esperem ruixats que aniran apareixent sobretot a punts de la Cerdanya i de l'Alt Ripollès i que puntualment aniran acompanyats de tempesta, i a mesura que vagin passant les hores aquests ruixats podran acabar afectant a punts del nord de la Catalunya central. A més, al massís d'Esport també rebrem alguna precipitació que pot descargar amb intensitat. Ho anirem seguint. Que tingueu molt bona tarda.
0: Més coses. Bona situació dels embassaments catalans de les conques internes.
3: Segons dades consultades per la xarxa, aquest divendres se situen al 83% de la seva capacitat, tot i les poques precipitacions d'aquests últims mesos que han provocat una baixada del 12%. Tot i això, la xifra és sensiblement superior al mínim històric del 14% assolit el 2024 en plena sequera.
0: Quatre ministres compareixeran per explicar la crisi a Ceuta.
3: Seran els d'Interior, Afers Exteriors, Defensa i Presidència que compareixeran a petició pròpia demà en les comissions respectives del Congrés. Mentrestant, el govern espanyol espera començar ben aviat la distribució dels 1.300 menors migrants que van arribar a Ceuta, ho ha dit la ministra d'Infància, Cira Rego.
5: El dia 16 se traslada el equipo, a partir del 16, el equipo del Ministerio de Juventud, precisamente para ir lo más rápido posible. Yo creo que podemos estar hablando de pocas semanas para empezar a haber derivaciones y acogida en península.
0: Cultura arrenca una nova edició del Portal Blau de l'Escala.
3: I ho farà amb un concert del grup La Fúmiga. Pel certamen de la ciutat alta empordanesa també passaran Sopa de Cabra i Judit Nederman.
0: Esports, Ignasi Trapero. El Barça negocia amb el Manchester City el traspàs de Rodri.
6: Es preveu que el club blaugrana formalitzi avui una oferta que rondaria els 60 milions d'euros. Un cop el migcampista madrileny ha donat el vistiplau al club blaugrana descartant l'interès del Real Madrid.
0: El control de so, Lluís Sánchez. A la coordinació, Artau Bellavista i Regina González. Passen 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: És la nostra portada d'aquest divendres, la proposta de la Comissió Europea que demana a Espanya augmentar l'IVA al sector hoteler i el de la restauració del 10 al 21%, una mesura que la patronal espanyola no veu amb bons ulls, tal com es desprèn del recent estudi publicat per l'Institut d'Estudis Econòmics, un think tank vinculat a la COE.
3: També s'han posicionat en contra el grup d'economistes catalans autors de l'informe Fènix, que qüestionen l'actual model català.
0: Argumenten que tirar endavant aquesta pujada impositiva suposaria una pèrdua de competitivitat i, conseqüentment, de llocs de treball, Marc Pijoan.
7: Europa considera que Espanya abusa del tipus reduït i que en aquest cas concret se'n beneficien principalment les classes altes. Apunten que l'augment del 10 al 21% permetria recaptar uns 7.000 milions d'euros per l'Estat, uns diners que, en teoria, es podrien destinar a millorar les destinacions turístiques. Un fet, però, que posa en dubte Carles Méndez, professor d'Estudis d'Economia i Empresa de la UOC.
2: Entre l'ingrés i entre l'execució final, no, hi ha una sèrie de fases, una sèrie de processos que al final esborrona molt, diguéssim, si s'incrementa en 10 l'ingrés d'un municipi turístic, s'inverteixi 10, no, en aquell municipi turístic.
7: Per contra, el sector adverteix que la pujada del tipus impositiu encariria els preus i afectaria la competitivitat, una conclusió que comparteix Méndez.
2: Tenen raó d'estar preocupats. Per què? Perquè clarament, aquesta pujada, com he comentat, no, tindrà un impacte heterogeni, perquè zones que actualment estan rebent molta demanda turística, aquesta pujada del 10% no els suposarà una pèrdua de demanda. Però què passa amb aquells territoris que sí que viuen del turisme, però no arriben a aquestes taxes d'ocupació? És possible que afecti molt negativament a la demanda d'aquests territoris.
7: El professor de la UOC també remarca que l'augment d'aquest tipus impositiu afectaria en el turisme local i, per tant, en l'economia de proximitat, ja que els residents en zones turístiques també patirien l'increment de preus.
0: L'esplanada Turisme al Vallès Oriental se situa com el principal atractiu de la província de Barcelona, deixant davant de la capital, seguit del Vallès Occidental i el Baix Llobregat, segons les dades de 2025 de la Diputació. La comarca va rebre gairebé 7,3 milions de visitants, unes xifres que reflecteixen un gran pes sobre els 26 del total de la província. Vallès Visió, Albaralla.
8: Pel que fa al perfil del turista que escull com a destinació al Vallès Oriental, destaca el de més de 45 anys, en què la diversificació de l'oferta es converteix en un dels trets distintius de la comarca. Entre aquests destaca la Roca Village i el circuit de Barcelona-Catalunya, un dels principals atractius turístics. Així tot, la comarca disposa d'una diversificació amb espais naturals i també amb una àmplia oferta cultural i patrimoni local. Pel que fa al Vallès Oriental, el pla d'acció que s'ha dut a terme amb la participació d'empreses públiques i privades ha esdevingut un anàlisi que ha portat que l'any 2025 es fomentés un turisme actiu i de natura. Enguany, el pla d'acció de 2026, que s'ha dut a terme pel Consell Comarcal del Vallès Oriental, reflecteix que un dels seus propòsits és promoure el turisme a la comarca i posicionar el producte turístic sostenible i de qualitat a mercats locals, nacionals i internacionals. Aspectes que volen posicionar el Vallès Oriental com una destinació compromesa amb la sostenibilitat turística.
0: I encara parlant de turisme, Catalunya es prepara per gestionar l'allau de persones que dimecres vinent es desplaçaran per observar l'eclipsi. En el cas del Delta de l'Ebre, el cos d'agents rurals reforçarà el dispositiu als espais naturals on es preveu major concentració de gent. 21 Ràdio, Albert Pasqual.
9: A les Terres de l'Ebre, la Generalitat ha habilitat 8 espais segurs. La mesura busca evitar grans concentracions al medi natural. També es preveuen restriccions d'accés, especialment a l'entorn del Parc Natural dels Ports. Ens parla el cap dels agents rurals, Xavier Gilabert.
10: Hi haurà una afluència encara desconeguda de visitants al territori i és per això que es preveu, per la posició en la que hi haurà el sol en el moment de l'eclipse, que hi hagi una certa tendència a buscar punts alts, que normalment aquests punts alts estan en els entorns naturals. Però sí que és possible que es prengui alguna mesura de restricció d'accés al medi natural en base a la llei d'accés motoritzat, com podrien ser espais com el Parc Natural dels Ports.
9: L'operatiu habitual es reforçarà amb suport marítim i aeri, voluntaris i informadors ambientals, amb l'objectiu de garantir la seguretat durant tota la jornada.
0: De l'Ebre al Ripollès, que observarà el 99% de l'eclipsi solar més important en un segle, però això no garanteix que tothom el vegi. Televisió del Ripollès, Paula Sayago.
11: Fins d'aquí a 154 anys, a Catalunya no es tornarà a produir un eclipsi com el del pròxim 12 d'agost. Concretament, fins al 17 de novembre de 2180, aquest fenomen no tornarà a produir-se a casa nostra, perquè al món hi ha d'aquestes característiques uns dos cops a l'any. Així, aquest eclipsi solar serà una oportunitat única per veure un fenomen d'aquest tipus, perquè que el ballet còsmic entre la Terra i la Lluna que desemboca en un eclipsi ho faci de manera que Catalunya quedi dintre del camí de la totalitat és un fet excepcional. De fet, el darrer que es va produir va ser el 30 d'agost de 1905. Ho explica Marc Cotrina, astrònom.
12: Serà l'únic que tindrem ara aquest segle, que sigui total o que sigui tan profund, diguem-ne, perquè el Ripollès això no tenim la totalitat, però gairebé, Per tant, doncs, és un moment únic aquí a Catalunya i sí, val la pena gaudir-ne. Els meus consells són buscar algun lloc on tinguem l'horitzó oest lliure. Per què? Perquè es produirà, o sigui, el màxim d'ocultació es produirà 8:45 de la nit.
11: L'oportunitat és única perquè no vindrà sola. L'eclipsi estarà acompanyat d'una sèrie excepcional d'eclipsis, la coneguda Trilogia Ibèrica. En el cas del 2027 i el 2028, però, des del Ripollès no es podrà veure.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: 5 minuts i en punt, 2:45 de la tarda. Us ho destacava en titulars. El govern ha anunciat aquest divendres que 310 solars en 126 municipis catalans s'han incorporat a la reserva pública impulsada per la Generalitat en la seva segona convocatòria.
3: L'executiu assegura que aquesta superfície oferta per ajuntaments, ens i promotors té capacitat per construir-hi 11.000 habitatges protegits de lloguer assequible que s'integraran al pla 50.000 del govern.
0: En el cas de la ciutat de Tarragona, per exemple, aquesta ha registrat 6 solars, la meitat són al centre i els altres al nord de la ciutat. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
13: El primer dels solars es troba a l'avinguda Vidal i Barraquer, és propietat ja de l'Ajuntament, un terreny de 1.400 metres quadrats que podria acollir 84 habitatges. El segon és un solar qualificat d'equipament a l'avinguda de Sant Salvador, al costat de l'Institut. Allà s'hi podrien construir fins a 137 habitatges. Al barri de Sant Pere i Sant Pau també s'ha inscrit un solar al costat del camp de futbol, amb 100 nous habitatges possibles, i finalment s'han inscrit també 3 solars de la part alta de la plaça Peixateries Velles. Tot això mentre ja se sap que les sol·licituds per anar a viure a la nova promoció de les Oliveres a Campclar, que també és de lloguer social, han doblat l'oferta, gairebé 400 sol·licitants per 192 habitatges.
0: I perdem ara novament del temps, perquè Protecció Civil manté activats diversos avisos per fortes pluges, també aquest divendres, a part de Catalunya, sobretot a l'Osona, el Ripollès i el Berguedà, tot plegat després de les fortes precipitacions que van caure ahir. Els bombers de la Generalitat van atendre més de 200 avisos per incidències relacionades amb les tempestes.
3: La majoria dels serveis es van concentrar entre les 6 i les 8 del vespre i van ser principalment per caigudes d'arbres i branques o bé per inundacions de carrers i baixos d'habitatges. Els aiguats van causar talls en diverses carreteres, entre elles la C63 i la C25, mentre la Nacional 145 es va veure afectada per un despreniment de roques. També van quedar tallades 7 línies de rodalies.
0: Justament per culpa de les pluges, la bandera vermella uneix aquest divendres a les platges de Badalona, Montgat i Sant Adrià de Besòs per la mala qualitat de l'aigua, segons s'ha informat Protecció Civil. Ràdio Ciutat de Badalona, Emma Teixidor.
14: Es prohibeix el bany al litoral badaloní en una mesura preventiva després que ahir dijous, amb les pluges de la tarda vespre, s'obrissin fins a 5 sobreeixidors de la ciutat. Recordem que l'Ajuntament de Badalona realitza analítiques diàries a l'aigua per garantir-ne la qualitat, però els resultats encara triguen 24 hores en obtenir-se. Davant del dubte, s'aplica política de prevenció i és per això que la bandera vermella uneix aquest divendres a totes les platges de la ciutat. Des de l'àrea de Medi Ambient confien en cada demà dissabte al matí ja s'instaurarà la bandera verda, tenint en compte la previsió de tranquil·litat en les condicions climàtiques i del mar durant tot el dia d'avui.
0: Unes pluges que arriben quan els embassaments de les conques internes catalanes toquen els mínims dels darrers 3 mesos. I és que la calor i la manca de pluja s'han fet baixar els registres de l'aigua que contenen els pantans fins al 83. Ni mica alarmant, si tenim en compte que tot just fa 2 anys, en plena sequera, l'aigua acumulada als embassaments va baixar del 15%.
3: A l'espera de veure com repercutiran les pluges d'aquestes darreres hores en l'estat de les conques internes, la calor i la falta de precipitacions han deixat els pantans a les conques internes al 82%, lluny, de fet, del 95% que marcaven a finals de maig, quan van assolir el màxim d'aquest 2026.
0: En aquest moment, els embassaments de Susqueda, la Llosa del Cavall o la Baells van omplir-se fins al 100% del seu volum.
3: Tot i el descens dels metres cúbics d'aigua emmagatzemada als embassaments de les conques internes, l'actual xifra continua sent molt bona si la comparem amb la de l'estiu del 2024, amb la sequera impactant de ple a Catalunya i amb els pantans que van arribar a un nivell mínim del 14%.
0: I per tant d'aigua, fixem en la disputa a l'àrea metropolitana de Barcelona pel contracte de servei que ha d'abastir 8 municipis de l'entorn. Veolia, que és l'empresa l'empresa guanyadora del concurs ha obtingut la licitació amb una substancial rebaixa del pressupost respecte a l'actual contracte ETB Martí Ramos.
15: Veolia, sota la lupa de l'àrea metropolitana de Barcelona, l'empresa genera dubtes a l'ENS després de guanyar en el concurs públic la licitació del contracte de servei d'aigua, que rebaixa en un 60% el pressupost de l'actual licitació. Aquest fet ha provocat que l'empresa Qualia no doni el contracte de 1.000 milions d'euros per perdut. En un comunicat qualifiquen l'oferta guanyadora, que ha d'abastir d'aigua a 8 municipis, de desproporcionada i sense precedents. L'AMB ja ha demanat revisar l'oferta a la Societat General d'Aigües de Barcelona, que pertany a Veolia. Després de repassar la proposta i aclarir si realment el pressupost que ha presentat és viable i realista, l'administració metropolitana es posicionarà i obrirà un període d'al·legacions al mes de setembre.
0: Amb un quart de tres i de l'aigua al foc, perquè el tinent d'alcaldia de Seguretat, Albert Batlle, i els bombers de Barcelona han fet balanç avui de com s'està desenvolupant la campanya forestal a la capital catalana, una campanya de moment amb només dos focs i que incorpora nous recursos materials pel cos. Irene Segalés, bon dia.
16: Bon dia. Des del mes de maig i fins al 31 de juliol, els bombers de Barcelona han activat 42 prealertes meteorològiques a les zones forestals de Barcelona. Es tracta d'actuacions preventives que els posen en alerta en zones d'especial risc. Tant l'Ajuntament de Barcelona com els bombers de la ciutat consideren que protocols de prevenció d'incendi com aquests han ajudat a que, a l'equador de la campanya forestal, no hi hagi hagut cap incendi important dins el terme municipal de la ciutat ni tampoc al parc de Collserola. Aquest és el balanç positiu que han fet avui en el marc de la presentació de 7 nous vehicles pels bombers barcelonins. Es tracta de 7 camions autobomba, uns vehicles lleugers que permeten als bombers respondre amb agilitat en zones urbanes de difícil accés. N'ha explicat els detalls el cap de guàrdia de bombers de Barcelona, Gerard Prades.
17: La incorporació d'aquests 7 nous vehicles ens permet no només renovar i d'alguna manera actualitzar les noves tecnologies o les noves tècniques el que és la flota, sinó augmentar el nombre. Són vehicles de tamany més reduït que les bombes de gran incendi o de les bombes pesades. Una longitud de 6 metres, una amplada de 2,5 que els permet tenir un radi de gir petit. Poden llançar, em sembla que són fins a 2.000 litres per minut a baixa pressió i uns 400 en alta. Porten tot tipus d'equipament, tant per incendis com per altres tipus d'emergències.
16: La renovació i modernització de la flota dels bombers de Barcelona ha suposat una inversió de prop de 3,5 milions d'euros.
0: Doncs encara a Barcelona, la Guàrdia Urbana ha detingut dues persones presumptament implicades en un tiroteig sense ferits al barri del Raval.
3: Els fets han passat poc després de les 2 de la matinada, quan diversos testimonis han alertat la policia d'un possible tiroteig a la part superior de la Rambla. Fins al lloc s'hi han desplaçat diverses dotacions de la Guàrdia Urbana, que han arrestat dos sospitosos que coincidien amb la descripció portada per les persones que havien vist l'enfrontament. El tinent d'alcaldia de Seguretat, Albert Batlle, ha felicitat els agents per la seva ràpida i eficient intervenció.
18: Agrair també la intervenció que han fet els cossos de seguretat i, en tot cas felicitar-nos que aquest tema s'hagi pogut solucionar ràpidament i, en qualsevol dels casos, posar també de manifest la necessitat de no baixar mai la guàrdia en temes de seguretat, quan a més aquesta seguretat es veu amenaçada per l'ús d'armes de foc.
3: Els efectius del cos no han localitzat l'arma amb què s'hauria actuat.
0: Poc més de 12 minuts, arribem a 2:15. 4 ministres del govern espanyol compareixeran a petició pròpia i en període extraordinari davant les comissions corresponents del Congrés per parlar de la crisi migratòria de Ceuta. Mentrestant, l'executiu espera començar ben aviat la distribució dels 1.300 menors migrants que van arribar a Ceuta. Carme de Fez.
19: Bon dia, Jordi. La ministra de Joventut i Infància, Cira Rego, ha xifrat en 1.342 els menors registrats al sistema d'acollida de Ceuta i ha dit que el govern espanyol els atendrà tots. En una compareixença aquest migdia des de la ciutat autònoma, Rego ha explicat que el pròxim 16 d'agost un equip tècnic del Ministeri es desplaçarà a Ceuta perquè el procediment d'acollida sigui el més ràpid possible. Ha concretat que primer s'atendran els perfils més vulnerables, els menors de 13 anys, i que prioritzaran el reagrupament familiar. La ministra ha explicat que en poques setmanes ja hi podrien haver derivacions d'infants a la península. Escoltem Cira Rego.
5: Mi intención es que fueran inmediatamente. El día 16 se traslada el equipo, a partir del 16 el equipo del Ministerio de Juventud, precisamente para ir lo más rápido posible. Yo creo que podemos estar hablando de pocas semanas para empezar a haber derivaciones y acogida en península.
19: La ministra també ha anunciat que a finals d'agost es convocarà una conferència sectorial amb les comunitats per abordar el repartiment dels menors.
0: Per cert, que el govern espanyol ha exigit a Itàlia que aturi els controls fronterers que va activar arran de la crisi migratòria de Ceuta de fa una setmana.
3: Segons han indicat fons de l'executiu, aquesta mesura, sense precedents en la història recent, es va adoptar sense avís previ de manera unilateral i amb arguments que no s'ajusten ni al codi de frontera Schengen ni a la realitat.
0: I abans de la cultura, una última notícia, és que després de 2 anys s'ha tancat el trànsit, el carrer Baldomer, Gili i Roig de Lleida ja està operatiu. La Paria ha fet aquest matí l'acte d'obertura del tram de 135 metres que connecta els carrers Enric Ferreny i Arboretum. Lleida Televisió, Carla Rodrigo.
20: Després de 2 anys tancat al trànsit, el carrer Baldomer, Gili i Roig de Lleida ja està obert. La Paeria ha fet aquest matí l'acte d'obertura del tram de 135 metres que connecta els carrers Enric Ferreny i Arboretum. Durant aquest temps, els veïns de la zona s'havien de desviar per l'avinguda Ciutat Jardí per accedir a una de les principals vies de la ciutat, Rovira Roure. Fins i tot s'havien hagut de canviar els sentits d'alguns carrers per reduir els trajectes. Carme Valls, alcaldessa accidental de Lleida, destaca la millora que suposa per al barri.
21: Avui veníem a obrir 135 metres de carrer, del carrer Baldomer, Gili i Roig, que és un carrer que uneix el carrer Enric Ferreny amb el carrer de l'Arboretum, que fa dies que s'esperava aquesta obertura, que s'ha fet nous serveis, s'ha ficat nou arbrat, s'ha ficat nova il·luminació i estem convençuts de la millora pel barri.
20: Ara, amb el carrer ja obert, els veïns recuperen aquesta connexió directa amb l'Arboretum i Rovira Roure, després de més d'un any de desviaments.
0: Moment ara per la cultura.
22: Tens un mal dia que li passa al món. Preferiries no escoltar-lo, així et va molt millor.
0: I pel Festival Porta Blau de l'Escala, arrenca aquest divendres, s'ho farà amb un concert del grup La Fúmiga. Els escolteu de fons. Pel certamen de la ciutat alta empordanesa també passaran, entre d'altres, Sopa de Cabra i Judit Nederman. Ràdio L'Escala, Jordi Fortià.
23: Avui divendres la Fúmiga actuarà amb la seva gira de comiat, L'últim abraç. Prèviament tindrà lloc un concert de Naina, on la jove artista de 19 anys presentarà el seu primer disc, Vives o Mortes. Demà serà el torn de Judit Nederman, que arriba al festival acompanyada per la seva banda i la Gio Sinfonia. I diumenge Porta el Blau tancarà el festival amb el concert de Sopa de Cabra, en el marc de la gira que celebra els 40 anys de trajectòria del grup gironí. Miquel Fernández és el director de Porta el Blau.
24: La Fúmiga, amb aquesta gira de comiat dels escenaris que es retiren, queden molt poques entrades, però encara en queden, i per tant, qui vulgui disfrutar de l'últim o dels últims concerts que farà la Fúmiga aquí a comarques gironines, doncs que aprofiti per anar a veure'l. Després, el dissabte, tindrem a la Judit Nederman amb la Gio Sinfonia, un concert únic d'aquesta gira que s'han unit per fer aquest espectacle de tota la trajectòria d'aquests 10 anys de carrera de la Judit Nederman.
23: Encara queden entrades pels concerts a la Fúmiga i Judit Nederman.
0: I arribem als esports amb més música. Música per tots els gustos. Aquest divendres arrenca una nova edició del Brunch Electronic Festival.
3: Nova edició del certamen que se celebrarà fins diumenge al recinte del Parc del Fòrum de Barcelona i Sant Adrià de Besòs i que comptarà amb les actuacions, entre d'altres, de Jif Mills, Mara Bravo, Vix Vita i Enzo Siragusa.
25: Hoy no tengo tiempo para recordarte una vez más. Hey.
0: Un registre ben diferent al de Pablo López actuarà aquesta nit al Festival de Cap Roig.
3: El cantant i compositor andalús farà un repàs als seus èxits en un concert que forma part de la seva gira El Niño del Espacio en Concierto.
0: Per cert que Sos Costa Brava ha recorregut la llicència d'activitat del Festival de Cap Roig perquè assegura que el certamen va executar obres quan encara no tenia la llicència tramitada. De fet, l'entitat assegura que se li va concedir el dia 3 de juliol, coincidint amb l'inici del certamen i el concert de Bryan Adams.
3: Sos Costa Brava sosté, però, que amb anterioritat a aquesta data ja s'havien fet algunes obres, com l'adequació de l'auditori i la col·locació de les carpes i l'arranjament dels aparcaments. Per això han presentat un recurs de reposició per reclamar la nul·litat de la llicència a l'Ajuntament de Palafrugell.
25: Miedo, lo malo se nos va volviendo bueno. Las calles.
0: I arribarem als esports amb la veu de Rosana. Serà la protagonista aquesta nit a Sitges.
3: La cantautora canària actuarà al festival Jardins de Terramar.
25: No hay sueños imposibles ni tan lejos.
0: A la veu de Rosana, arribem als esports. ens porta el nostre company Ignasi Trapero. Bon dia, Ignasi. El Barça negocia amb el Manchester City el traspàs de Rodri.
2: Bon dia. Es preveu que el club blaugrana formalitzi avui una oferta que rondaria els 60 milions d'euros un cop el migcampista madrileny ha donat el vistiplau al traspàs, descartant així l'interès del Real Madrid. D'altra banda, un Núñez ha fet avui el primer entrenament amb l'Espanyol. Un cop es va fer oficial ahir al vespre la cessió amb opció de compra del defensa basc del Celta. Unai es mostra satisfet per vestir de blanc i blau.
4: Ha sido todo muy rápido, todos queríamos llegar al mismo puerto y lo hemos conseguido. La verdad que con muchas ganas de conocer a los compañeros y poder empezar a entrenar con ellos.
2: L'Espanyol, que jugarà dissabte a 2:45 un nou amistós de pretemporada a terres angleses davant del Coventry. Després de superar ahir el Bristol per 4-2, el Badalona Women juga avui un altre amistós de pretemporada. Serà a Salou a les 7 davant el Villarreal. Hi ha una setmana perquè comenci la Lliga de Segona Divisió. Els dos equips catalans que la disputaran, Sabadell i Girona, juguen avui a 6:45 un amistós de pretemporada. Ràdio Sabadell, Sergi Parc.
6: El Sabadell juga avui el seu penúltim amistós de la pretemporada. Aquesta tarda el conjunt de Ferran Costa es veu les cares amb el Girona a Vilablareix. Un duel català, doncs, que enfronta dos equips que enguany competiran a segona divisió. Sentim el tècnic del Sabadell posant-ho en valor.
7: Diu molt del creixement que està tenint el club. Girona ara mateix té jugadors a plantilla amb valors de mercat per sobre els 30 milions d'euros. Llavors, nosaltres tenim la determinació de poder-nos ficar en aquest nivell i de poder-nos fer lloc en aquest nivell.
6: Obolski, el fitxatge anunciat ahir, encara no debutarà, mentre que Pipa és dubte per molèsties. El partit es juga a la ciutat esportiva dels gironins a porta tancada a partir de 6:45 de la tarda.
2: Hi ha el torneig d'històrics del futbol català, avui jornada de descans, un cop s'han definit les semifinals de dissabte. L'Europa hi va accedir a nit després de guanyar el Prat per 3-0 i el Vilanova per 2-1. Flavio Ribeiro, golejador gracienc.
8: Molt content, principalment per l'equip. Al final estem en un torneig històric i mític i què millor que celebrar-ho amb una victòria i amb un golet. És una oportunitat única jugar aquest torneig. L'any passat vaig tenir la sort de poder ser campió i qui sap si puc repetir un altre cop títol.
2: Els semifinals de l'històrica jugant dissabte a les 6 a l'Hospitalet Badalona i a les 8 a Europa Sant Andreu. I us direm també que el Joventut de Badalona ha anunciat la renovació per un any amb opció a un altre del tècnic de l'equip femení, Fabián Tellez, i de la seva banda el Quitzenes Manresa ha explicat que Colby Jones finalment no fitxa pel club del Bages per raons mèdiques.
0: Doncs gràcies, Ignasi Trapero. Per l'última hora de la informació esportiva, una mica més de 3 minuts i arribarem en punt a 3:15 de la tarda.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
10: La xarxa de comunicació local.
26: Una cigarreta o un bosc cremant, una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
1: Connexió. Bon dia, Catalunya, capital del món!
27: Hola a totes i a tots! Som la Susana Cabiscou!
28: I l'Enric Rubio, presentadors de l'Infopodcast Cardedeu. Escolta, Enric, jo crec que avui estic complint un somni, eh?
27: Sí?
28: Sí. Saludar a tota Catalunya des de les emissores de la xarxa.
27: Uf.
28: Increïble, em sembla.
27: Uf, se'ns està anant de mare, això, eh?
28: Se'ns està anant de mare.
27: Està morint d'èxit. Perquè morint d'èxit, però tu recordes com va començar tot plegat?
28: Home, jo recordo la proposta que ens va fer la xarxa, que era un informatiu que no fos informatiu, que fos com desenfadat, i jo crec que ens vam agafar bastant a les indicacions.
27: Perquè ens va dir un informatiu que no sigui en to informatiu. Me recordo que tu vas dir, hem de fer alguna cosa amb la que estiguem còmodes, que ens ho passem bé cada dia.
28: Sí, totalment.
27: Hi ha molta gent que ens pregunta, ostres, però vosaltres realment sou parella o no? Bé, per fer-ho cada dia, el que és molt pràctic és que siguem parella. Ens ha fet parella d'Infopodcast? No! Ens ha fet millors? Potser, qui ho sabia, però sí, som parella a la vida real.
28: Sí, de fet, moltes de les coses que incorporem a l'Infopodcast tenen a veure, no?, amb la nostra vida quotidiana com a parella. De fet, a vegades ens esbronquem.
27: Sí, moltes
28: a l'Infopodcast. Això ens ajuda, que és part com de la nostra marca, no?, del nostre Infopodcast. tenim aquesta part d'informació, no, de notícies, però després tenim com tota una part de serveis on diem, per exemple, no, el porta a porta, quines són les escombraries que s'han de treure, les farmàcies de guàrdia, coses que no són tant de serveis, però que jo crec que són gracioses, no, com a quin és el dia internacional, quin és el sant del dia, alguna efemèride, no? Nosaltres, per sort, tenim més de 40 anys d'història a Radio Televisió de Cardedeu i podem tirar d'arxiu, no, i de coses que han passat a Cardedeu en els últims 40 anys. Aleshores, això és meravellós i ho hem d'aprofitar. Hi ha moltes vegades que o que anem pel carrer i de cop algú ens diu alguna cosa que hem dit a l'infopodcast, no? Que ens quedem com, ostres, bueno, ens sempre ens sorprèn.
27: Avui no hem dit això i dic, merda, és
28: exacte,
27: veritat.
28: Exacte, sí.
27: Voldria tancar, no, aquesta petita càpsula que hem fet explicant la major anècdota, de les millors anècdotes que tindrem a la nostra vida, jo crec, que és enmig de San Francisco, sortint d'un motel, a la porta del motel, ens paren quatre dones i ens diuen, hòstia, sou els de l'Infopodcast Cardedeu. Ens van caure les calcetes i els calçotets al terra. Va, i us direm adeu, com sempre fem a l'Infopodcast Cardedeu.
28: Salut i poble, construïm proximitat i fem-vos sòcies! Avui, Enric, de fet, en comptes de feu-vos sòcies, podríem dir doneu-vos d'alta a la xarxa més, perquè, clar...
27: Exacte, feu-vos sòcies o registreu-vos o el que cal.
28: Doneu-vos d'alta a la xarxa més.
27: Exacte.
28: El Netflix de les televisions locals.
9: La xarxa de comunicació local.
0: Molt bon dia, són 2:45.
1: Notícies en xarxa migdia, amb Jordi Casino.
0: Rebuig dels sectors turístics a la petició de la Comissió Europea que demana a Espanya augmentar l'IVA al sector hoteler i el de la restauració del 10 al 21%. Una mesura que no veuen amb bons ulls ni la patronal espanyola ni alguns economistes que argumenten que tirar endavant aquesta pujada impositiva suposaria una pèrdua de competitivitat i, conseqüentment, de llocs de treball. Ho ha dit a la xarxa Carles Méndez, que és professor d'Estudis d'Economia de la Universitat Oberta.
11: Clarament, aquesta pujada, com he comentat, no, tindrà un impacte heterogènic, perquè zones que actualment estan rebent molta demanda turística, aquesta pujada del 10% no els suposarà una pèrdua de demanda. Però què passa amb aquells territoris que sí que viuen del turisme però no arriben a aquestes taxes d'ocupació? És possible que afecti molt negativament a la demanda d'aquests territoris.
0: És divendres, ja és 7 d'agost de 2026. Tenim més titulars. Allau de propostes a la segona convocatòria de reserva pública del govern per fer habitatge protegit. Albert Güell.
12: L'executiu ha anunciat que 310 solars en 126 municipis s'han incorporat a la proposta, amb capacitat per construir-hi 11.000 habitatges de lloguer assequible que s'integraran al Pla 50.000. Actualment, Catalunya concentra el 60% de la construcció d'habitatge protegit que s'està fent a Espanya.
0: Nova jornada amb avisos per fortes pluges a una part de Catalunya.
12: Després de les intenses precipitacions d'ahir que van provocar talls de carreteres i aturar algunes línies de rodalies, avui torna una certa calma, però no total. A Osona, el Ripollès i el Berguedà es mantenen activats avisos.
0: Previsió del temps, Marc Jaureguizar, bon dia.
13: Hola, què tal? Aquest matí de divendres ha estat molt assolellat a bona part de Catalunya, tot i que a primeres hores del matí teníem bancs de boira a valls i fondalades de la Catalunya central i també a punts com a Ripoll. Però, com diem, el matí ha estat molt assolellat i a poc a poc les temperatures van tirant cap amunt, i és que avui arribarem pràcticament als 35-36 graus a punts de l'interior de la Vall de l'Ebre i a la resta amb aquesta xafogó ben marcada a tota la costa catalana. Pendents aquestes hores a l'augment de la nuvolositat, sobretot al Pirineu i Prepirineu, esperem ruixats que aniran apareixent sobretot a punts de la Cerdanya i de l'Alt Ripollès i que puntualment aniran acompanyats de tempesta. I a mesura que vagin passant les hores, aquests ruixats podran acabar afectant a punts del nord de la Catalunya central. A més, al massís d'Esports també rebrem alguna precipitació que pot descargar amb intensitat. Ho anirem seguint, que tingueu molt bona tarda.
0: Bona situació dels embassaments catalans de les conques internes.
12: Segons dades consultades per la xarxa, aquest divendres se situen el 83% de la seva capacitat, tot i les poques precipitacions d'aquests últims mesos que han provocat una baixada del 12%. Tot i això, la xifra és sensiblement superior al mínim històric del 14% assolit el 2024 en plena sequera.
0: Més coses, quatre ministres compareixeran per explicar la crisi a Ceuta.
12: Seran els d'Interior, Afers Exteriors, Defensa i Presidència que donaran explicacions davant les comissions respectives del Congrés. Mentrestant, el govern espanyol espera començar ben aviat la distribució dels 1.300 menors migrants que van arribar a Ceuta, ho ha dit la ministra d'Infància, Cira Rego.
5: El día 16 se traslada el equipo, a partir del 16 el equipo del Ministerio de Juventud, precisamente para ir lo más rápido posible. Yo creo que podemos estar hablando de pocas semanas para empezar a ver derivaciones y acogida en Península.
0: Cultura arrenca una nova edició del Portal Blau de l'Escala.
3: I ho farà amb un concert del grup La Fúmiga. Pel certamen de la ciutat alta empordanesa també passaran Sopa de Cabra i Judit Nederman.
0: Esports, Ignasi Trapero. El Barça negocia amb el Manchester City el traspàs de Rodri.
2: Es preveu que el club blaugrana formalitzi avui una oferta que rondaria els 60 milions d'euros un cop el migcampista madrileny ha donat el vistiplau, descartant així l'interès del Real Madrid.
0: El control de so Lluís Sánchez, a la coordinació Artau Bellavista i Regina González, passen 4 minuts de 2:45.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: És la nostra portada aquest divendres la proposta de la Comissió Europea que demana a Espanya augmentar l'IVA al sector hoteler i el de la restauració del 10 al 21%. Una mesura que la patronal espanyola no veu amb bons ulls, tal com es desprèn del recent estudi publicat per l'Institut d'Estudis Econòmics, un grup de pensadors vinculat a la COE.
3: També s'han posicionat en contra el grup d'economistes catalans, autors de l'informe Fènix, que qüestionen l'actual model català.
0: Argumenten que tirar endavant aquesta pujada impositiva suposaria una pèrdua de competitivitat i, conseqüentment, de llocs de treball, Marc Pijuan.
14: Europa considera que Espanya abusa del tipus reduït i que en aquest cas concret se'n beneficien principalment les classes altes. Apunten que l'augment del 10 al 21% permetria recaptar uns 7.000 milions d'euros per l'Estat, uns diners que, en teoria, es podrien destinar a millorar les destinacions turístiques. Un fet, però, que posa en dubte Carles Méndez, professor d'Estudis d'Economia i Empresa de la UOC.
11: Entre l'ingrés i entre l'execució final, no, hi ha una sèrie de fases, una sèrie de processos, que al final esborrona molt, diguéssim, si s'incrementa en 10 l'ingrés d'un municipi turístic, s'inverteixi 10, no, en aquell municipi turístic.
14: Per contra, el sector adverteix que la pujada del tipus impositiu encariria els preus i afectaria la competitivitat, una conclusió que comparteix Méndez.
11: Tenen raó d'estar preocupats. Per què? Perquè clarament, aquesta pujada, com he comentat, no, tindrà un impacte heterogeni, perquè zones que actualment estan rebent molta demanda turística, aquesta pujada del 10% no els suposarà una pèrdua de demanda. Però què passa amb aquells territoris que sí que viuen del turisme, però no arriben a aquestes taxes d'ocupació? És possible que afecti molt negativament a la demanda d'aquests territoris.
14: El professor de la UOC també remarca que l'augment d'aquest tipus impositiu afectaria en el turisme local i, per tant, en l'economia de proximitat, ja que els residents en zones turístiques també patirien l'increment de preus.
0: Doncs parlant de turisme, el Vallès Oriental se situa com el principal atractiu de la província de Barcelona, deixant de banda la capital, seguit del Vallès Occidental i el Baix Llobregat, segons les dades de 2025 de la Diputació. La comarca va rebre gairebé 7,3 milions de visitants, unes xifres que reflecteixen un gran pes sobre els 26 del total de la província. Vallès Visió, al Baralla.
15: Pel que fa al perfil del turista que escull com a destinació el Vallès Oriental, destaca el de més de 45 anys, en què la diversificació de l'oferta es converteix en un dels trets distintius de la comarca. Entre aquests destaca la Roca Village i el circuit de Barcelona-Catalunya, un dels principals atractius turístics. Així tot, la comarca disposa d'una diversificació amb espais naturals i també amb una àmplia oferta cultural i patrimoni local. Pel que fa al Vallès Oriental, el pla d'acció que s'ha dut a terme amb la participació d'empreses públiques i privades ha esdevingut un anàlisi que ha portat que l'any 2025 es fomentés un turisme actiu i de natura. Enguany, el pla d'acció de 2026, que s'ha dut a terme pel Consell Comarcal del Vallès Oriental, reflecteix que un dels seus propòsits és promoure el turisme a la comarca i posicionar el producte turístic sostenible i de qualitat a mercats locals, nacionals i internacionals. Aspectes que volen posicionar el Vallès Oriental com una destinació compromesa amb la sostenibilitat turística.
0: I encara parlant de turisme, Catalunya es prepara per gestionar, fa dies, podíem, l'allau de persones que dimecres vinent, dia 12, es desplaçaran per observar l'eclipsi solar. En el cas del Delta d'Ebre, el cos d'agents rurals reforçarà el dispositiu als espais naturals on es preveu major concentració de gent. 21 Ràdio, Albert Pasqual.
16: A les Terres de l'Ebre, la Generalitat ha habilitat 8 espais segurs. La mesura busca evitar grans concentracions al medi natural. També es preveuen restriccions d'accés, especialment a l'entorn del Parc Natural dels Ports. Ens parla el cap dels agents rurals, Xavier Gilabert.
17: Hi haurà una afluència encara desconeguda de visitants al territori i és per això que es preveu, per la posició en la que hi haurà el sol en el moment de l'eclipse, que hi hagi una certa tendència a buscar punts alts, que normalment aquests punts alts estan en els entorns naturals. Però sí que és possible que es prengui alguna mesura de restricció d'accés al medi natural en base a llei d'accés motoritzat, com podrien ser espais com el Parc Natural dels Ports.
16: L'operatiu habitual es reforçarà amb suport marítim i aeri, voluntaris i informadors ambientals, amb l'objectiu de garantir la seguretat durant tota la jornada.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: 6 minuts i en punt, 3:45 de la tarda, us ho destacarem.

0: 1.400 metres quadrats que podria acollir 84 habitatges. El segon és un solar qualificat d'equipament a l'Avinguda de Sant Salvador, al costat de l'Institut. Allà s'hi podrien construir fins a 137 habitatges. Al barri de Sant Pere i Sant Pau també s'ha inscrit un solar al costat del camp de futbol, amb 109 habitatges possibles, i finalment s'han inscrit també 3 solars de la part alta de la plaça Peixateries Velles. Tot això mentre ja se sap que les sol·licituds per anar a viure a la nova promoció de les Oliveres a Campclar, que també és de lloguer social, han doblat l'oferta, gairebé 400 sol·licitants per 192 habitatges.
1: I encara parlant d'habitatge, ens fem ressò d'algunes reaccions, encara l'ha anunciat pel govern en el mapa de les zones de mercat residencial tensionat. En el cas d'Osona, per exemple, Calldetenes se'n surt perquè la Generalitat considera que ja no compleix els criteris, i per contra Santa Eugènia de Berga i Santa Martí de Centelles hi entren per primera vegada. El nou FM, Núria Parera.
2: La revisió de les zones de mercat residencial tensionat deixa moviments a Osona. La Generalitat considera que Calldetenes ja no compleix els criteris per mantenir aquesta declaració. Una decisió que l'Ajuntament recorrerà perquè defensa que la manca de pisos de lloguer i la proximitat amb Vic mantenen tensionat el mercat. En parla l'alcalde Miquel Riera.
3: És que Calldetenes continua estant tensionat, no? Pues segurament doncs, per la proximitat amb Vic i també doncs, perquè no tenim mercat de lloguer.
2: En canvi, Santa Eugènia de Berga i Sant Martí de Centelles s'incorporen a la llista. A Santa Eugènia, l'alcalde Xavier Fernández atribueix aquesta situació a la manca d'oferta d'habitatge.
4: No s'ha urbanitzat pràcticament res des de fa molts anys. L'última urbanització deu fer uns 20 anys, que va ser la zona del Català, i s'ha fet poquet habitatge.
2: A Sant Martí, la decisió ha sorprès l'Ajuntament. L'alcaldessa Núria Roca assegura que no havia rebut cap comunicació prèvia.
5: La veritat és que no sabíem que Sant Martí estigués ni en risc ni que pogués entrar, però sí que ens hagués agradat pues, rebre alguna notificació, que ens haguessin avisat, que ens haguessin explicat, o també saber una mica d'on treuen aquest criteri.
2: Amb aquesta revisió, Catalunya passa de 271 a 302 municipis declarats zones de mercat residencial tensionat, on s'apliquen mesures per limitar el preu dels nous contractes de lloguer.
1: I parlem novament un dia més del temps, perquè Protecció Civil, us ho dèiem en titulars, manté activats diversos avisos per fortes pluges també aquest divendres a part de Catalunya, sobretot a Osona, el Ripollès i el Berguedà, tot plegat després de les fortes pluges que van caure ahir. Els bombers de la Generalitat van atendre més de 200 avisos per incidències relacionades amb les tempestes.
6: La majoria dels serveis es van concentrar entre les 6 i les 8 del vespre i van ser principalment per caigudes d'arbres i branques o bé per inundacions de carrers i baixos d'habitatges. Els aiguats van causar talls en diverses carreteres, entre elles la C63 i la C25, mentre la Nacional 145 es va veure afectada per un despreniment de roques. També van quedar tallades 7 línies de rodalies.
1: Justament per culpa de les pluges, la bandera vermella uneix aquest divendres a les platges de Badalona, Montgat i Sant Adrià de Besòs, per demà la qualitat de l'aigua, segons que ha informat Protecció Civil. Ràdio Ciutat de Badalona, Emma Teixidor.
7: Es prohibeix el bany al litoral badaloní en una mesura preventiva després que ahir dijous, amb les pluges de la tarda vespre, s'obrissin fins a 5 sobreeixidors de la ciutat. Recordem que l'Ajuntament de Badalona realitza analítiques diàries a l'aigua per garantir-ne la qualitat, però els resultats encara triguen 24 hores en obtenir-se. Davant del dubte, s'aplica política de prevenció i és per això que la bandera vermella uneix aquest divendres a totes les platges de la ciutat. Des de l'àrea de Medi Ambient confien en cada dissabte al matí ja s'instaurarà la bandera verda, tenint en compte la previsió de tranquil·litat en les condicions climàtiques i del mar durant tot el dia d'avui.
1: Unes pluges que arriben quan els embassaments de les conques internes catalanes toquen els mínims dels darrers 3 mesos. I és que la calor i la manca de pluja s'han fet baixar els registres de l'aigua que contenen els pantans fins al 83%. Ara bé, les xifres no són gens ni mica alarmants. Si tenim en compte que tot just fa 2 anys, en plena sequera, l'aigua acumulada als embassaments va baixar del 15%.
6: A l'espera de veure com repercutiran les pluges d'aquestes darreres hores en l'estat de les conques internes, la calor i la falta de precipitacions han deixat els pantans de les conques internes al 83%, lluny, de fet, del 95% que marcaven a finals de maig maig, quan van assolir el màxim d'aquest 2026.
1: En aquell moment, els embassaments, per exemple, de Susqueda, la Llosa del Cavall o la Baells, van omplir-se fins al 100% del seu volum.
6: Tot i el descens dels metres cúbics d'aigua emmagatzemada als embassaments de les conques internes, l'actual xifra continua sent molt bona si la comparem amb la de l'estiu del 2024, amb la sequera impactant de ple.

0: A Catalunya i amb els pantans que van arribar a un nivell mínim del 14%.
1: Doncs de l'aigua al foc, gairebé en punt 3/4 perquè el tinent d'alcaldia de Seguretat, Albert Batlle, i els bombers de Barcelona han fet balanç avui de com s'està desenvolupant la campanya forestal a la capital catalana. Una campanya, de moment, amb només dos focs i que incorpora nous recursos materials pel cos. Irene Segalés, bon dia.
2: Bon dia. Des del mes de maig i fins al 31 de juliol, els bombers de Barcelona han activat 42 prealertes meteorològiques a les zones forestals de Barcelona. Es tracta d'actuacions preventives que els posen en alerta en zones d'especial risc. Tant l'Ajuntament de Barcelona com els bombers de la ciutat consideren que protocols de prevenció d'incendi com aquests han ajudat a que, a l'equador de la campanya forestal, no hi hagi hagut cap incendi important dins el terme municipal de la ciutat ni tampoc al parc de Collserola. Aquest és el balanç positiu que han fet avui en el marc de la presentació de 7 nous vehicles pels bombers barcelonins. Es tracta de 7 camions autobomba, uns vehicles lleugers que permeten als bombers respondre amb agilitat en zones urbanes de difícil accés. N'ha explicat els detalls el cap de Guàrdia de Bombers de Barcelona, Gerard Prades.
3: La incorporació d'aquests 7 nous vehicles ens permet no només renovar i d'alguna manera actualitzar les noves tecnologies o les noves tècniques el que és la flota, sinó augmentar el nombre. Són vehicles de tamany més reduït que les bombes de gran incendi o de les bombes pesades. Una longitud de 6 metres, una amplada de 2,5 que els permet tenir un radi de gir petit. Poden llançar, em sembla que són fins a 2.000 litres per minut a baixa pressió i uns 400 en alta. Porten tot tipus d'equipament, tant per incendis com per altres tipus d'emergències.
2: La renovació i modernització de la flota dels bombers de Barcelona ha suposat una inversió de prop de 3,5 milions d'euros.
1: Doncs encara a Barcelona, la Guàrdia Urbana ha detingut dues persones presumptament implicades en un tiroteig sense ferits al barri del Raval.
0: Els fets han passat poc després de les 2 de la matinada quan diversos testimonis han alertat la policia d'un possible tiroteig a la part superior de la Rambla. Fins al lloc s'hi han desplaçat diverses dotacions de la Guàrdia Urbana que han arrestat dos sospitosos que coincidien amb la descripció aportada per les persones que havien vist l'enfrontament. El tinent d'alcalde de Seguretat, Albert Batlle, ha felicitat els agents per la seva ràpida i eficient intervenció.
4: Agrair també la intervenció que han fet els cossos de seguretat i, en tot cas, felicitar-nos que aquest tema s'hagi pogut solucionar ràpidament i, en qualsevol dels casos, posar també de manifest la necessitat de no baixar mai la guàrdia en temes de seguretat, quan és aquesta seguretat es veu amenaçada per l'ús d'armes de foc.
0: Els efectius del cos no han localitzat l'arma amb què s'hauria actuat.
1: 13 minuts i arribem a les 3. 4 ministres del govern espanyol, els d'Interior, Afers Exteriors, Defensa i Presidència, compareixeran a petició pròpia i en període extraordinari davant les comissions corresponents del Congrés per parlar de la crisi migratòria de Ceuta. Les compareixences tindran lloc entre el 25 i el 28 d'aquest mes d'agost. Mentrestant, el govern espanyol espera començar ben aviat la distribució dels 1.300 menors migrants que van arribar a Ceuta. Carme de Fez, bon dia.
5: Bon dia, Jordi. La ministra de Joventut i Infància, Cira Rego, ha xifrat en 1.342 els menors registrats al sistema d'acollida de Ceuta i ha dit que el govern espanyol els atendrà tots. En una compareixença aquest migdia des de la ciutat autònoma, Rego ha explicat que el pròxim 16 d'agost un equip tècnic del Ministeri es desplaçarà a Ceuta perquè el procediment d'acollida sigui el més ràpid possible. Ha concretat que primer s'atendran els perfils més vulnerables, els menors de 13 anys, i que prioritzaran el reagrupament familiar. La ministra ha explicat que en poques setmanes ja hi podrien haver derivacions d'infants a la península. Escoltem Cira Rego.
6: Mi intención es que fueran inmediatamente. El día 16 se traslada el equipo, a partir del 16 el equipo del Ministerio de Juventud, precisamente para ir lo más rápido posible. Yo creo que podemos estar hablando de pocas semanas para empezar a haber derivaciones y acogida en península.
5: La ministra també ha anunciat que a finals d'agost es convocarà una conferència sectorial amb les comunitats per abordar el repartiment dels menors.
1: Per cert, el govern espanyol ha exigit a Itàlia que aturi els controls fronterers que va activar arran de la crisi migratòria de fa una setmana.
0: Segons han indicat fonts de l'executiu, aquesta mesura, sense precedents en la història recent, es va adoptar sense avís previ de manera unilateral i amb arguments que no s'ajusten ni al codi de frontera Schengen ni a la realitat.
1: I encara en la crònica política, el PSOE ha anunciat que portarà als tribunals la compra d'un àtic de luxe per part de la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso.
0: Ho ha dit el líder dels socialistes madrilenys i ministre Òscar López en una roda de premsa des de la seu del partit al carrer Ferraz.
1: I Junts vol erigir-se en l'alternativa a un govern de Salvador Illa, que en ple Equador de la legislatura està ensorrant, diuen Catalunya.
0: Així ho ha verbalitzat aquest divendres la presidenta de Junts al Parlament, Mònica Sales, en una roda de premsa al Parc de la Ciutadella, en la que ha advertit que els socialistes s'estan carregant el país de dalt a baix amb un col·lapse de les infraestructures o l'ofegament de les classes mitjanes.
1: I abans de la cultura, us direm que l'Ajuntament de Terrassa obre un procés participatiu per repensar el futur del Mercat de Sant Pere. Ràdio Municipal de Terrassa, Carme Contreras.
7: L'Ajuntament vol repensar el Mercat de Sant Pere i que la ciutadania el redescobreixi. L'objectiu és garantir-ne la continuïtat. Actualment té 45 parades, però només 21 estan en actiu. És una conseqüència directa del canvi d'hàbits de consum. Xavier Cardona és regidor de Comerç i Mercats.
8: Que hi ha productes de molta qualitat, però que al final avui llegia justament, no?, que Barcelona està perdent un de cada quatre comerços especialitzats en venda al detall, en aquest cas doncs, de carn, de peix o de verdura. Els hàbits de consum estan canviant i aquests professionals que regenten aquests establiments doncs ho estan patint.
7: El consistori es posa en mans de dues consultores especialitzades i obre un procés participatiu per escoltar totes les parts implicades. El nou model contemplaria parades d'àmbits aliens a la gastronomia que podrien aprofitar les persones emprenedores per obrir el seu negoci amb preus més ajustats que un local de renda lliure i amb horaris més flexibles, també amb l'organització d'activitats de forma paral·lela.
1: 10 minuts i arribem a les 3, moment per a cultura.
9: Tens un mal dia que li passa al món. Preferiries no escoltar-lo, així et va molt millor.
1: I pel Festival Portal Blau de l'Escala arrenca aquest divendres. Ho farà amb un concert del grup La Fúmiga. Pel certamen de la Ciutat Alta Empordanesa també passaran, entre d'altres, Sopa de Cabra i Judit Nederman. Ràdio L'Escala, Jordi Fortià.
10: Avui divendres La Fúmiga actuarà amb la seva gira de comiat, L'Últim Abraç. Prèviament tindrà lloc un concert de Naina, on la jove artista de 19 anys presentarà el seu primer disc, Vives o Mortes. Demà serà el torn de Judit Nederman, que arriba al festival acompanyada per la seva banda i la Gio Sinfonia. I diumenge Portal Blau tancarà el festival amb el concert de Sopa de Cabra en el marc de la gira que celebra els 40 anys de trajectòria del grup gironí. Miquel Fernández és el director de Portal Blau.
11: La Fúmiga, amb aquesta gira de comiat dels escenaris que retiren, queden molt poques entrades, però encara en queden, i per tant, qui vulgui disfrutar dels últims concerts que farà La Fúmiga aquí a Comarques Gironines, doncs que aprofiti per anar a veure'l. Després, el dissabte, tindrem a la Judit Nederman amb la Gio Sinfonia, un concert únic d'aquesta gira que s'han unit per fer aquest espectacle de tota la trajectòria d'aquests 10 anys de carrera de la Judit Nederman.
10: Encara queden entrades pels concerts a La Fúmiga i Judit Nederman.
1: I a partir d'avui fins diumenge, el Festival Internacional de Dansa i Arts del Moviment en Context Rural de les Piles transformarà aquest municipi de la Conca de Barberà en un escenari a l'aire lliure. Ràdio Montblanc, Gemma Bufies.
12: El Danseu torna a les Piles en la seva 14a edició des d'avui divendres i fins diumenge, amb 17 espectacles de les arts del moviment que posaran el focus en el hashtag ComMires, una invitació a qüestionar-nos la forma en què observem. Companyies emergents i de renom internacional com Núria Guiu, la companyia Aina Alegre o Julian Hamilton passaran per les Piles aquest cap de setmana. Héctor Boada, programador i coordinador del festival.
13: Un dels objectius del Danseu és apropar aquelles peces de dansa contemporània i arts del moviment que normalment no arriben en aquests entorns rurals, com poden ser companyies internacionals o companyies de gran format que s'exhibeixen en espais com el Mercat de les Flors, que normalment són programades en capitals europees.
12: Tot i que la majoria d'espectacles són gratuïts, pels de pagament encara hi ha entrades individuals a la venda a través de la web de danseu.com.
1: I arribem als esports amb més propostes musicals. Nova edició arrenca aquest divendres del Branch Electronic Festival.
0: Nova edició del certamen que se celebrarà fins diumenge al recinte del Parc del Fòrum de Barcelona i Sant Adrià de Besòs i que comptarà amb les actuacions, entre d'altres, de Jeff Mills, Mario Bravo, Vix Vita i Enzo Siragusa.
14: Lo malo se nos va volviendo bueno.
1: I amb un registre ben diferent, Rosana serà la protagonista aquesta nit a Sitges.
0: La cantautora canària actuarà al Festival Jardins de Terra Mar.
14: No hay sueños imposibles ni tan lejos.
1: Doncs amb la veu de Rosana arribem als esports. Recorda que divendres el nostre company Ignasi Trapero. Bon dia, Ignasi. El Barça negocia amb el Manchester City el traspàs de Rodri.
15: Es preveu que el club blaugrana formalitzi avui una oferta que rondaria els 60 milions d'euros, un cop el migcampista madrileny ha donat el vistiplau al traspàs, descartant així l'interès del Real Madrid. De la seva banda, Unai Núñez ha fet avui el primer entrenament amb l'Espanyol, un cop es va fer oficial ahir al vespre la sessió amb opció de compra del defensa basc del Celta. I més futbol, després de superar ahir el Bristol per 4-2, el Badalona Women juga avui un altre amistós de pretemporada a Salou. Serà a les 7 davant del Villarreal. Sheila Guijarro, jugadora del Badalona Women, valora el triomf sobre el Villarreal.
16: El equipo ha estado bien, al final estamos buscando encontrarnos con nosotros mismas, con el juego. Tenemos muchas ganas de seguir compartiendo minutos y partidos, y al final creo que el equipo ha estado bien. Al final pues son partidos de pretemporada que siempre hay que ajustar cosas, pero bueno, las sensaciones son buenas. Creo que el marcador, al final hacer goles siempre es importante y estamos contentas.
15: Hi ha una setmana perquè comenci la Lliga de Segona Divisió. Els dos equips catalans que la disputaran, Sabadell i Girona, juguen avui a 6:45, un amistós de pretemporada. I el torneig històric del futbol català, avui jornada de descans. Un cop s'han definit les semifinals de dissabte, que jugaran a les 6 l'Hospitalet Badalona i a les 8 Europa Sant Andreu. Ahir l'Europa hi va accedir després de guanyar el Prat per 3-0 i el Vilanova per 2-1. Conrad García, entrenador del Vilanova.
17: Són dos partits per començar a rodar, no? Per començar a veure el que volem ser com a equip i demostrar una mica l'ànima de l'equip que serem, i crec que això ho hem vist, s'ha notat. És una llàstima no haver pogut guanyar ni el primer partit ni el segon, però estic content del que hem fet.
15: I l'Hockey Club Valls ja ha fet oficial aquest divendres al migdia el retorn de Gep i Selva a Ràdio Ciutat de Valls. David Prats.
18: En la presentació, Selva ha explicat que tanca una etapa professional després d'una bona temporada i que ara vol gaudir de l'hoquei des d'una altra perspectiva, sense buscar protagonisme.
19: El present és molt ambiciosa i tots ho som, no? Com miro més a nivell general, evidentment, quan entrem a pista voldrem guanyar, com tothom. Portem una trajectòria que ja comença a ser llarga o consolidada, doncs crec que ara és un moment de consolidar el que tenim, tant a nivell de base com de primer equip.
18: D'altra banda, el mateix Selva assegura que arriba per aportar experiència, ajudar el grup i continuar competint amb ambició, però també per compartir vestidor amb un equip que coneix bé i amb el qual espera contribuir a fer créixer el projecte esportiu del Valls.
15: I en ciclisme, el Tour de França viu avui una etapa decisiva. L'antepenúltima amb arribada al mític port del Mont Ventoux. La suïssa Marlène Reusser continua líder i la ciclista d'Esplugues de Llobregat, Paula Blasi, és desena a 3 minuts i 51 segons.
1: Gràcies, Ignasi. Per última hora de la informació esportiva, una mica més de 3 minuts i arribarem a les 3 en punt de la tarda. Nosaltres ho deixem aquí, en retrobarem demà. No, en retrobarem dilluns. Demà i diumenge us deixem amb l'equip del cap de setmana. Fins aleshores, gaudiu molt.
20: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Javier De Gea. La Comissió Europea demana a Espanya augmentar l'IVA del sector hoteler i de la restauració del 10 al 21%, una mesura que la patronal espanyola no veu amb bons ulls, tal com es desprèn del recent estudi publicat per l'Institut d'Estudis Econòmics, un grup de pensadors vinculat a la COE. També s'han posicionat en contra de la proposta del grup d'economistes autors de l'informe Fènix, que qüestionen l'actual model català. Argumenten que tirar endavant aquesta pujada impositiva encariria els preus i suposaria una pèrdua de competitivitat i, conseqüentment, de llocs de treball. Ho explica Carles Méndez, que és professor d'Estudis d'Economia de la Universitat Oberta de Catalunya.
2: Tenen raó d'estar preocupats. Per què? Perquè, clarament, aquesta pujada, com he comentat, no, tindrà un impacte heterogènic. Perquè zones que actualment estan rebent molta demanda turística, aquesta pujada del 10% no els suposarà una pèrdua de demanda. Però què passa amb aquells territoris que sí que viuen del turisme però no arriben a aquestes taxes d'ocupació? És possible que afecti molt negativament a la demanda d'aquests territoris.
1: Méndez també remarca que l'augment d'aquest tipus impositiu afectaria el turisme local i, per tant, a l'economia de proximitat, ja que els residents en zones turístiques també patirien l'augment de preus. Parlem ara, novament, del temps. Protecció Civil manté activats diversos avisos per fortes pluges, també aquest divendres, a una part de Catalunya, sobretot a Osona, el Ripollès i el Berguedà. Tot plegat després de les fortes pluges que van caure ahir. Els bombers de la Generalitat van atendre més de 200 avisos per incidències relacionades amb les tempestes. La majoria dels serveis es van concentrar entre les 6 i les 8 del vespre i van ser principalment per caigudes d'arbres i branques o bé per inundacions de carrers i baixos d'habitatges. Els aiguats van caçar talls en diverses carreteres, entre elles la C63 i la C25, mentre la Nacional 145 es va veure afectada per un despreniment de roques. També van quedar tallades fins a 7 línies de rodalies. Tot i que soni estrany, la pluja registrada aquest dijous va ser insuficient per arribar a tot el territori català, mentre diverses comarques del nord van posar fi a una llarga absència de precipitacions, bona part de les terres de Ponent continuen immerses en una situació de sequera persistent. En aquest sector s'acumulen més de 80 dies consecutius sense pluja significativa, una ratxa excepcional que evidencia la manca de precipitacions durant els darrers 3 mesos. El cas més destacat és el del Gerri, a la Noguera, on la ratxa seca ja arriba als 94 dies consecutius, des del 5 de maig fins al 6 d'agost. I les empreses concessionàries dels serveis de bus interurbà hauran de disposar del personal amb coneixements de català. Aquesta mesura, segons Plataforma per la Llengua, també afecta les pròrrogues als contractes vigents que tenen concedits una diversitat d'empreses del sector, com Moventis, Segalers, Montbus o Alsa. Això és tot de moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Ràdio El Vendrell. La proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM. Viu el matí de forma propera amb La Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.
1: De capsa de cartró a bossa reutilitzable i de revista a tovalló de paper.
2: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho, el paper i el cartró van al contenidor blau o al cubell del porta-porta corresponent. Entra a residuonvas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecoembes. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
3: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.
4: Parar. Frenar. Sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and Roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
5: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
0: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08.
1: De pot de conserva a flascó de perfum i d'ampolla de vidre a pot de cosmètica.
2: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho, els envasos de vidre van al contenidor verd o al cubell del porta-porta corresponent. Entra a residuonvas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecovidrio. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
3: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.
0: Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Els millors sons llatins, escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Tota l'actualitat música a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Molt bona tarda i benvinguts. Aquesta és la tarda d'avui divendres. Pinta de color, com sempre, diferent. I avui arrenquem agafadets de la mà de pures novetats. Bueno, vamos, pures, és que s'acaben de publicar aquesta passada mitjanit. Doncs comencem i arrenquem amb Karol G i Bruno Mars. La Bitxota ha llançat el seu sisè àlbum d'estudi que es diu No em penedeixo de sentir tant. Arriba amb col·laboracions al costat de Drake, Judeline i també Rusovic. També ha comptat amb Bruno Mars, amb qui ha creat una cançó completament en anglès, l'única del disc. Es diu així, Still. Doncs amb aquest tema així en mitja balada romàntica, arrenquem la tarda d'avui. Us desitjo que tingueu una molt bona tarda i si és en companyia de nosaltres, encara més.

Carol G es diu No me arrepiento de sentir tanto. Arriba amb pur sentiment amb la mà. Escoltes, Tarda en Estèreo. Avui tenim coses destacades que anirem descobrint a l'ullar dels propers minuts. A 6 de la tarda, a Ràdio El Vendrell. I així avui, per servir el plat, anem en busca de coses noves també. El madrileny Alejandro Sanz rendeix un petit homenatge a Gustavo Adolfo Bécquer amb aquest tema en col·laboració amb el mexicà Eden Muñoz. Aquesta cançó es diu Jo era poesia. Una cançó amb un acompanyament sempre per la seva manera d'entendre l'amor, la bellesa, la nostàlgia pura, la inspiració.

això nou que estàs sentint, bueno, nou, és que avui el publica Love of Lesbians amb la col·laboració de Andy Gago. Això es diu Amame Lindo. Començat així, molt sensuals.

Escoltes Tarda en Estèreo. Doncs hi ha més coses que avui s'estrenen. La boy band subcoreana Stray Kids avui estrena el seu nou EP, un treball composat per 8 cançons que explora l'emoció, el creixement personal i la búsqueda constant de nous camins. Mantenint una actitud, sempre diuen, optimista i decidida. El tema que avui presenten es diu així, This and That.

0: Els nois d'Aquarela amb Jordi Ninús, el tren del temps, aquí sonant en Tarda en Estèreo.
1: Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvalvendrell.cat.
0: I ara ens quedem amb l'honor que ens presenta el nord-americà Alex Warren. Ell reflexiona sobre el poder de transformar-se en l'amor com a un refugi en els moments més foscos. La cançó retrata una persona emocionalment trencada que troba l'esperança, consol i una nova oportunitat gràcies a algú que l'ajuda a curar-se.

aquesta Kiko Veneno. L'artista ha donat a conèixer fa poc dies aquest tema que es diu Precisamente. Aquesta cançó és una crida a la revolució particular, a una resistència per a tot i per tothom. Després del seu anterior single de Helicrisium, ara arriba aquest segon, és el seu, abans del seu no àlbum. Serà ja la publicació del 21 àlbum de la seva carrera. I el seu 74 tacos demostra que es pot ser una llegenda de la música. Noves cançons i superenergia. El 6 de novembre publicarà el 20è àlbum, que arriba amb la gran producció del gran Bronquio. Així que visqui la barrumba. Ens encanta. I anem a donar un passet més. Aquí estem escalfant motors en aquesta última tardada de la setmana. Sí, tenim ganes de creure el cap de setmana, la veritat. Aquí està Morgan Valley i el seu Been By Now.

escoltes Ràdio El Vendrell. Tota l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat.

el darrer treball de Benson Boone és aquest The Time of My Life. Cançons d'aquelles que et fan reflexionar, un artista que sempre arriba amb una alta qualitat musical, sobretot per les seves lletres. I hem de tornar cap a l'actualitat d'avui divendres. Arriba l'1 de Ozuna, Omar i Kourtz, amb el tema que es diu Zizi. Aquest tema és una celebració de l'estiu, l'atracció immediata, l'energia, podríem dir, de la vida nocturna. Una cançó que gira l'entorn d'aquestes trobades espontànies amb la música, la química entre dos persones que transformen, doncs, l'ambient de l'estiu.

Estàs escoltant Ràdio El Vendrell. Però doncs ara mateix ens apropem una miqueta més, ja cap al punt de les 4 de la tarda. Anem en busca del nou treball que avui publica David Res, el nou single Ja està aquí, Mediocre.

0: cartró a bossa reutilitzable i de revista a tovalló de paper.
1: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho. El paper i el cartró van al contenidor blau o al cubell del porta-porta corresponent. Entra a residuonvas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecoembes. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.
3: Parar. Frenar. Sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
4: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
5: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08.
0: De pot de conserva a flascó de perfum i d'ampolla de vidre a pot de cosmètica.
1: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho. Els envasos de vidre van al contenidor verd o al cubell del porta-porta corresponent. Entra a residuonvas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecovidrio. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.
5: Tota l'actualitat música a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo.
6: Estem a punt d'arribar ja a les 4 de la tarda i us donem la benvinguda si ara mateix us passeu per aquí. Això és la Sense Tambú de la FM, Ràdio El Vendrell, amb la Tarda en Estèreo. I anem a fer també una altra mirada cap a novetats que avui s'han publicat. De la Rose i Rels B ens deixen el tema que es diu Ponte a Pensar. Les dues artistes descriuen una relació en la que la química és tan fort que resulta difícil allunyar-se. Com podeu comprovar, la gran part de les cançons que avui arriben totes tenen la base de l'amor.

Doncs aquesta és una de les cançons de l'artista argentí Nahuel Penisi i un dels seus èxits des del seu àlbum Renacer, Universo Paralelo. Ideal per aquestes hores de la tarda, per disfrutar-la amb bona companyia. I a la companyia la tens aquí amb nosaltres, amb Ràdio El Vendrell. Tota l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Recordeu que avui és divendres i que a dos quarts arribarà l'Estèreo Party, que no se'ns oblidi, que arriba el cap de setmana. Alguns treballant, una miqueta més, com és el meu cas, o també disfrutant del cap de setmana o de les vacances. Erika i Funzo, Domingo de Playa.

0: ressaca.
1: Bueno, pues encara segurament que molts de vosaltres teniu ressaca del Mundial de Futbol. Setmanes després d'acabar el Mundial, Dai Dai continua sent una de les cançons més escoltades a nivell global. El tema, Dai Dai, va superar els 700 milions de reproduccions en YouTube. Això ho ha celebrat la cantant. La cançó gravada amb Burna Boy estaria sumant una mitjana de 10 milions de reproduccions setmanals. Bueno, una bogeria, la veritat. Dai Dai, el tema de Shakira i el de Grecia Abrams, que estan, doncs, a lo més alt d'ara mateix el rànquing musical. Bueno, la Shakira ja es pot anar a dormir i descansar i ja ho ha fet tot, eh? Ja, amb això, si li faltava alguna cosa, ja ho ha fet. Anem amb més coses. Som a 8 minuts per arrencar ja l'Stereo Party. I aquestes setmanes del mes d'agost ens deixarem caure per versions que de tant en quant venen molt de gust sentir. El tema aquest, Take My Breath Away, segurament és una cançó que coneixeu tots, arriba a la gent de Dance Movies Project fent aquesta versió.

0: Tota l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo.
1: Doncs ara és moment de donar el tret de sortida a l'Estèreo Party amb el nou tema que avui justament publica Ellie Goulding. L'artista reivindica l'esperit de la cultura rave i la música electrònica com a espais de connexió humana i llibertat a través d'un so orientat cap a la pista de ball. I aquí és on ens quedem. Anem a disfrutar-la. El tema es diu Reverse i nosaltres ens escoltem a l'hora de dir-nos adeu.

per sorpresa de tots fa unes setmanes que Wakefield apareixia de nou en l'escena musical. L'artista que ens havia donat bons moments en la dècada dels finals dels 90 ha tornat amb aquest tema que es diu Sugar. I amb això nosaltres avui doncs, ja arribarem al punt de les 5 de la tarda. Que passeu un bon cap de setmana, disfruteu i molt. Aquí estarem dilluns, us esperem, com sempre, a la sintonia de Ràdio El Vendrell. Bon cap de setmana.

0: l'actualitat música a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Viu el matí de forma propera amb La Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.
1: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
0: La informació local i comarcal, als informatius de 2:15 a 2 del migdia i a les 8 al vespre.
2: Parar. Frenar. Sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and Roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
0: Disposició de les famílies, una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08.
3: De capsa de cartró a bossa reutilitzable i de revista a tovalló de paper.
4: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho. El paper i el cartró van al contenidor blau o al cubell del porta-a-porta corresponent. Entra a residuombas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecoembes. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
5: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.
0: Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat.

Sentiu el matí de forma propera amb La Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia. Escoltes Ràdio El Vendrell, 107.1.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat.

0: Pará. Frená. Sintonizá. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and Roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
1: La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08. Escoltes Ràdio El Vendrell.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Estàs escoltant Ràdio El Vendrell.

0: millors sons llatins, escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge.
1: De llauna de sardines a bicicleta i d'abric de llet a test per a les plantes.
2: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho, els envasos de plàstic, els brics i les llaunes van al contenidor groc o al cubell del porta-porta corresponent. Entra a residuombas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecoembes, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
3: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.
0: Ràdio El Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada.

0: de llauna de sardines a bicicleta i d'abric de llet a test per a les plantes.
1: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho, els envasos de plàstic, els brics i les llaunes van al contenidor groc o al cubell del porta-porta corresponent. Entra a residuonvas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecoembes, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
2: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.

Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

0: serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Estàs escoltant Ràdio El Vendrell.

0: de pot de conserva a flascó de perfum i d'ampolla de vidre a pot de cosmètica.
1: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho, els envasos de vidre van al contenidor verd o al cubell del porta a porta corresponent. Entra a residuonvas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecovidrio, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
2: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.
3: Els millors sons llatins, escolta'ls cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Viu l'estiu amb Ràdio El Vendrell.

0: De llauna de sardines a bicicleta. I d'abric de llet a test per a les plantes.
1: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho, els envasos de plàstic, els brics i les llaunes van al

0: tenidor groc o el cubell del porta a porta corresponent. Entra a residuumbas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecoembes. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
1: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.
2: Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat.
3: Parar. Frenar. Sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and Roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
2: Escoltas Radio El Vendrell 107.1.

0: serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 1:45 del migdia i a les 8 del vespre. Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al... Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
2: Sigueu molt benvinguts a les notícies del divendres. Avui és dia 7 d'agost de 2026 i no em vull ni imaginar com estaran de plenes les platges del Vendrell aquest cap de setmana, que segurament, si no és el de més presència turística, gairebé. El saludem, la Marga Márquez a les vies de so, redactors i tècnics de la Casa en Producció General i Continguts. A més, avui... espero que podem parlar amb el meteoròleg. És igual, els explicarem nosaltres amb la decepció que tenim de la pluja que finalment no va arribar a la comarca, i tot plegat conduït per un servidor, Llorenç Avinyó.
0: Sumari de titulars.
2: 5 cèntims anava a dir en sumari de titulars, que passen per diverses coses. Primera, pel dispositiu de seguretat relacionat amb l'eclipsi que estarà en marxa al Vendrell dimecres de la setmana que ve. Seguirem parlant de l'eclipsi perquè hi ha un bus gratuït per anar-lo a veure. Després parlarem del vot del poble de Sant Oliva, un vot del poble que té un estudi que ha fet la Irene Urgell i que vam anar a veure. I després parlarem d'investigació arqueològica a l'església de Cunit, per finalment referir-nos al campus multiesport i a altres notícies breus. Comencem parlant de l'eclipsi.

0: que és d'allò que més es parla i d'allò que més es parlarà fins que arribi la jornada de dimecres. I és que l'eclipsi d'aquest dimecres comportarà segurament molts desplaçaments cap a diversos punts del territori, especialment a aquells llocs on es pot veure en la seva totalitat. Al municipi del Vendrell, una de les zones on es preveu més acumulació és als nuclis marítims i especialment a la zona de les Madrigueres. És per això que l'Ajuntament ha preparat un dispositiu de seguretat que s'ha coordinat amb els diversos cossos policials. És una informació del Marc Guitart, dins la qual escoltarem el regidor de Seguretat Ciutadana, Cristian Soriano, i també la regidora de Turisme i de Cultura, la Sílvia Vaquero.
1: Policia municipal, agents rurals, Mossos d'Esquadra i Protecció Civil formen part del dispositiu de control i seguretat que s'està preparant al Vendrell de cara al dimecres 12 d'agost. Una jornada on es preveu una mobilitat complicada al litoral tarragoní, amb molts desplaçaments per anar a veure l'eclipsi. El Vendrell és un dels municipis on es podrà veure la totalitat des d'algunes zones, especialment als nuclis marítims, on es preveu que hi hagi una gran acumulació de gent.
2: El que hem fet és organitzar un dispositiu que el que farà serà incrementar moltíssim els accessos, la presència policial als accessos als nuclis marítims del Vendrell. Serà una zona que nosaltres identifiquem que tindrà una gran afluència de gent i això farà doncs, que haguem de prendre mesures extraordinàries com tallar alguns carrers, com facilitar també noves zones d'aparcament i com facilitar també la presència policial doncs, perquè pugui guiar una miqueta aquesta gent que vingui en vehicle.
1: Una altra mesura que es prendrà serà la d'incrementar l'horari del servei de socorrisme, ja que seran molts els que ho voldran veure des de la platja. Des de l'Ajuntament fan diverses recomanacions als ciutadans a l'hora de fer els desplaçaments.
2: Les recomanacions que nosaltres fem és que la gent que es vulgui dirigir als nuclis marítims a qualsevol punt ho intenti fer en transport públic. Per això incrementarem l'oferta que tenim des dels busos del Vendrell. Segurament ho farem de manera gratuïta perquè el transport o el preu del transport públic no sigui un impediment a l'hora de poder anar a aquestes zones per poder veure l'eclipse. I si hi ha gent que vol anar-hi amb el vehicle privat, que hi vagi amb la màxima antelació possible per evitar doncs, segurament doncs, aquesta gran aglomeració de vehicles privats que hi haurà o no trobar zones de aparcament.
1: Alhora, s'han reiterat els avisos per fer un ús adequat de les ulleres homologades durant l'eclipsi, per evitar danys als ulls.
3: Com a municipi estem organitzant i hem organitzat des de molt de temps actes de sensibilització per tal de poder gaudir en seguretat i que la gent apreciï aquest esdeveniment únic. Sobretot que la gent es posi les ulleres, que les persones que vulguin gaudir de l'eclipsi en seguretat i podent veure aquest gran esdeveniment doncs, amb la seva millor esplendor, sobretot el que han de fer és posar-se les ulleres,
1: Al Vendrell, l'eclipsi començarà a 8:15 de la tarda, amb la previsió que la totalitat arribi una hora després.
0: Parlava el regidor de transport públic gratuït i ara ho fem nosaltres, perquè l'Ajuntament del Vendrell ha anunciat també que posarà un autobús gratuït aquest dimecres 12 d'agost a la tarda perquè aquells ciutadans que ho desitgin es puguin desplaçar des del centre cap a les platges per viure l'eclipsi de sol. El servei tindrà 3 expedicions d'anada i 3 més de tornada un cop hagi finalitzat el fenomen. Especialista en l'eclipsi, el Marc Guitart, que ens explica aquesta notícia, dins la qual escoltarem la regidora de platges, Marta Tubella.
1: El bus de l'eclipsi tindrà un recorregut únic que anirà de l'estació d'autobusos del Vendrell fins a la plaça de Sant Salvador, coneguda com a plaça de les Palmeres. Les 3 expedicions d'anada sortiran a 6:15, a les 6 i a 7:15 de la tarda, mentre que les de tornada seran a 9:15, les 10 i a les 11 de la nit.
4: Això es fa perquè es preveu que hi haurà molta afluència de gent a les platges i recomanem que la gent que pugui fer servir el servei públic doncs ho faci. Hi haurà alguna afectació al trànsit i als carrers i aleshores per això ho recomanem.
1: Per fer ús del bus gratuït no cal fer cap reserva i només cal anar a l'estació de busos minuts abans de la sortida de les expedicions.
0: Seguirem parlant de l'eclipsi, ho farem en pròximes edicions dels serveis informatius, dilluns, dimarts i dimecres, insistim, és allò del que tothom parla. Però passen altres coses. Mirem cap a Santa Oliva, perquè la musicòloga Irene Urgell ha presentat al monestir de Santa Oliva el seu estudi sobre el vot de poble del municipi. Es tracta d'una tradició de més de 150 anys que es manté molt viva a la localitat i de la qual la seva recerca aporta nous detalls. En aquesta informació escoltarem les explicacions d'Irene Urgell. La sala d'actes del monestir de Santa Oliva s'omplir de públic aquest dijous per assistir a la xerrada de la musicòloga Irene Urgell, dedicada al vot de poble de la localitat. El seu treball és el resultat d'una beca de la Generalitat destinada al coneixement del patrimoni etnològic de Catalunya. Irene Urgell ha volgut dedicar el seu projecte a Santa Oliva i la seva gent. Per fer-ho possible, ha comptat amb la col·laboració de molts veïns del poble i també de l'ATSO, Associació per a la Difusió de la Història de Santa Oliva, entitat organitzadora de l'acte.
5: Crec que no pretenc venir aquí a explicar-los la seva tradició a ells, però sí que potser m'agradaria que al final de la xerrada, doncs, persones que han viscut tota la seva vida aquesta tradició, doncs, puguin pensar, ostres, això no ho havia vist mai d'aquesta manera, no? O que es plantegin dubtes, preguntes que els hi puguin sorgir, que algú de fora com jo, doncs, pugui comentar, doncs, temes en aquest sentit.
0: El vot de poble de Santa Oliva és una tradició que, malgrat el pas dels anys, es manté per festa major al poble.
5: Jo crec que la gent aquí a Santa Oliva el coneix millor que ningú, no? Que és una tradició que ja porta més de 150 anys, que es manté aquí a Santa Oliva, que es fa per la festa major, la promesa que es va fer, doncs, a la Mare de Déu del Remei, perquè hi havia una epidèmia de còlera, no? I per, doncs, que els ajuders van demanar que aquesta advocació intercedís, i doncs Santa Oliva va ser dels pobles que es van salvar, no, d'aquesta epidèmia, i a partir d'aquí, doncs, cada any s'ha anat renovant el vot de poble i es renova aquesta promesa, no, del poble de Santa Oliva cap a la Mare de Déu del Remei.
0: Es tracta d'un acte religiós, però compta amb molts altres elements que parlen de la identitat de la localitat.
5: L'origen de l'acte és religiós, perquè és el que en aquella època, doncs, tenia la gent a l'hora de solucionar els problemes, però també hi ha molta part de la tradició que és festiva, no? El fet de que s'inclogui dins la festa major, doncs, també fa que tingui molta part festiva i molta part també de sabers i coneixements populars que no venen tant de la religió, no? Que són més del poble. És una mescla una mica de tot.
0: L'acte ha servit també per mostrar imatges i altres elements que caracteritzen la celebració del vot de poble.

0: parlat de tradicions que formen part del patrimoni, diríem que immaterial, en aquest cas, de Santa Oliva, i ara parlem de patrimoni natural, però de patrimoni real que encara no ha estat descobert, perquè l'església de Cunit podria ser més antiga del que es pensava. Un estudi geofísic del subsòl i l'anàlisi de diversos elements visibles apunten que aquest temple es podria remuntar fins i tot als segles 7 o 8 després de Crist. En aquesta informació escoltarem Jaume Cassanyes, historiador local de Cunit, i també tindrem l'oportunitat de sentir les declaracions de l'especialista, l'arqueòleg de Bonastre, per cert, Josep Maria Puigé. Fa 2 anys que la Generalitat i l'Ajuntament de Cunit treballen amb l'objectiu d'aclarir allò que encara no se sap de la gènesi de l'actual església de Cunit. Aquest és un temple únic a la comarca que al llarg dels segles ha anat patint diverses transformacions, no totes documentades.
1: Home, des del clar començat romànic, que hi ha el dat del segle XI, doncs es van ampliant a mesura que anava creixent, o va creixent la població, perquè va cap al 1300 o 1400 va recreixer la població pels pirates, guerra civil contra Joan II, i van les Cunites, Cunit va perdre tanta gent que es va tornar a ser agregat a Cubelles, i va estar 500 anys agregat a Cubelles. Quan va tornar a reemprendre la demografia va ser quan l'església va quedar petita i van decidir ampliar-la cap a 1660, tots fer l'actual nau, i 20 anys després van fer la rectoria i el campanar.
0: Per tal de saber què és el que hi havia a l'indret abans de la construcció romànica, s'ha fet una geofísica.
2: Aquí el que hem fet, una de les coses que he fet, és el que és una geofísica, és a dir, que amb un radar de terrestre que s'explora el subsol, es fa com una radiografia al subsol i es permet veure què és el que hi ha al seu interior, a sota de la terra, en llocs que no podem veure. I aquí han sortit coses bastant curioses, coses que són, evidentment, anteriors a la construcció de l'església, que ens està explicant una història bastant evolucionada d'aquest edifici i d'aquest entorn. I d'aquestes estructures surten un parell de murs. Aquell parell de murs no corresponen a cap de les maneres ni a aquesta estructura, ni a l'església romànica, ni a l'església posterior. És a dir, que no són ni vasos funeraris, ni són quitres, ni són res. I que ja tenim l'evidència indirecta de que tenim estructures muràries a sota de l'església, anteriors a la seva construcció. El qual ens reforça la idea, d'una forma bastant evident i contundent, de la preexistència d'un edifici abans de la construcció de l'església romànica.
0: El que tothom té clar és que l'església presenta elements visibles que parlen d'una antiguitat major que la documentada.
2: Primera, perquè el que tenim aquí darrere és una petita meravella, encara que no semblem. Aquest absis que tenim aquí, que és un absis trevolat, és a dir, que té forma de trèvol, és una cosa molt rara i singular. De pensar, si no recordo malament, a tot Catalunya, dels 2.000 esglésies i ermites romàniques, només hi ha 14 que tinguin aquesta forma. O sigui, que això li dona una singularitat. I després hi ha una sèrie d'elements decoratius clarament reprofitats que ens fan sospitar a priori que potser aquí o molt a prop d'aquí hi havia alguna construcció prèvia.
0: Un fragment de columna romana i altres elements han estat la clau per obrir la investigació.
2: Un fragment que es diu de columna de l'Azena. Són aquestes espècies de columnes adossades, que és clarament romà, costa molt dir de quan és, però té pinta que sigui del segle I, segle III, possiblement. I després aquí, a la part superior dels frisos, hi ha 3 fragments de decoració calada, és a dir, que han treballat la peça, que són anteriors a la construcció d'aquest edifici, i que no sabem de quan són. I aquí tenim un edifici que estava decorat i que aquest edifici o es va desmuntar o estava desmuntat, i quan construeixen l'església nova la tornen a fer, la tornen a aprofitar.
0: Els resultats finals d'aquesta recerca serviran per conèixer millor el poblament de Cunit i com, des de l'època romana, ha evolucionat el municipi. Doncs deixem una mica la història i les tradicions i passem a una cosa també pròpia de l'estiu, que és l'esport. I és que el campus multiesport, organitzat pel Consell Esportiu del Baix Penedès, torna a estar en marxa des del 27 de juny fins al 2 de setembre. Infants entre 3 i 13 anys podran gaudir de l'estiu amb diferents activitats lúdiques com sortides, tallers de cultura popular i la pràctica d'esports de tota mena. És una informació del Dani Sancho, dins la qual escoltarem Maria Fernández, que és responsable d'activitats del Consell Esportiu, Ariadna Regau, que és monitora del campus multiesport, i després diversos participants, la Salomé Torres, la Noa Aguilar i el Leo Vidal.
3: Roba esportiva, una cantimplora i crema solar. Amb aquests tres requisits indispensables es pot gaudir del campus multiesport del Consell Esportiu del Baix Penedès. Un campus adreçat a nens i nenes d'entre 3 i 13 anys en què els infants treballen les seves emocions a través de jocs, esports i diferents dinàmiques lúdiques. Activitats com sortides a l'entorn natural o al rocòdrom, tallers de cultura popular, esports individuals, col·lectius, aquàtics o fins i tot de vela.
4: Treballem des d'esports que coneixem tothom i que fem a l'escola, esports en pilota, atletisme, per exemple, que també doncs, sense material, esports alternatius, altres activitats més aviat de lleure, també les adaptem a cada nivell i a cada edat, cada franja d'edat, i a més també fem activitats més lúdiques, com pot ser, per exemple, en el salting, no? Que també els agrada molt, o fins i tot activitats més arrelades al territori, fomentant també la festa major, visitant entitats, visitant el municipi.
3: Una gran oferta d'activitats que cada any agrada tant infants com els monitors.
5: Això del campus el valora d'una manera molt positiva, tant per als nens, jo penso que s'ho passen molt bé, i els monitors també ens ho passem molt bé, perquè veiem com ells s'aprenen, i potser pues, el nen que ve la primera setmana no sap jugar a pàdel i arriba aquí la segona i diu, ostres, pues, agafes la raqueta, i el nen sap tirar la pilota, sap llançar, i pues, aprenen jocs també, que després a ti t'ho diuen, oh, anem a jugar aquest joc que vam jugar la setmana passada, i pues, que pues, ells disfruten, i pues, tu disfrutes també perquè ells veus que estan disfrutant.
3: Tot i que amb aquesta calor hi ha una activitat que els nens i nenes destaquen sobre la resta.
6: M'agrada anar a la piscina.
7: A mi m'agrada la piscina perquè fa calor.
8: A mi m'agrada la piscina perquè suem.
3: L'objectiu del campus és fer gaudir els nens independentment de la seva edat i condició, jugar i aprendre junts de la cultura de la vila i dels diferents esports que es practiquen. La prioritat és que tots els participants se sentin part del mateix grup.
5: De manera inclusiva és molt important que la gent, sobretot que tenim tres nens amb autisme, que són bastant grans, que puguin disfrutar i que gaudeixin una mica de l'esport. També dels nens petits, doncs, que aprenguin esports nous, que potser és més difícil al col·le fer tants esports, doncs aquí aprofitar i jugar amb ells i que es cansin, òbviament, i que disfrutin. I els nens grans que també tinguin aquest repte de fer esports pues, més difícils o d'una manera més lúdica i que vegin que l'esport és una cosa bona i que s'ha de fer i que es pot gaudir.
4: Objectius que sempre repeteixen, no? El primer és fomentar arrels al territori, que hi hagi l'esport i activitat física que arribi a tothom, per tant que sigui inclusiu, i que tothom fer activitat esportiva a partir dels valors i de que tothom s'ho passi bé, perquè és la base per seguir fent esport i activitat física, no?
3: El multisport és un dels campus estivals més populars de la vila. Al juliol van formar part més de 90 nens i nenes. Actualment, però, amb les vacances d'agost, la xifra ha baixat a prop d'una quarantena d'infants, als quals la calor no impedeix continuar gaudint de l'esport, les sortides i la cultura del municipi.
0: Més coses. La Junta Directiva de l'Associació de Veïns dels Masos i Nirvana ha iniciat una ofensiva jurídica perquè defineixen com inactivitat material del consistori davant el servei que consideren fallit de la recollida porta a porta que es va implementar en aquests dos nuclis ara fa uns mesos. Des de la Junta asseguren que l'empresa concessionària Fomento de Construcciones y Contratas incompleix de manera reiterada el contracte, deixant residus a la via pública durant jornades senceres, el que ha generat focus d'insalubritat, males olors i també la dispersió de la brossa provocada pel vent o per l'acció d'animals salvatges. També denunciem que hi ha hagut un desmantellament i un col·lapse de les àrees d'emergència, uns punts que són clau a les urbanitzacions on el 38% dels veïns són de segona residència i on hi ha un 10% de comunitats de propietaris tancades. Davant del que veuen com una manca de reacció de l'Ajuntament davant aquesta situació, l'associació ha presentat dues reclamacions al consistori, una per inactivitat material i l'altra per insalubritat i també risc ambiental. Alhora, han fet una denúncia col·lectiva davant l'Agència de Salut Pública de Catalunya, amb la intenció de forçar la Generalitat a obrir un expedient sancionador contra l'Ajuntament, així com una queixa formal davant el síndic de Greuges demanant la seva investigació. Els veïns apunten que si en un termini legal de 3 mesos el servei no es reestructura amb les emergències suficients, amb les illes d'emergències suficients, fixes i accessibles, portaran el cas directament davant els jutjats a través d'un contenciós administratiu. Més coses. Solidaritat en forma de donació de sang, com a Ruga, el 8 d'agost, i Bellvei el 24 d'agost seran dues de les 62 poblacions catalanes que aquest estiu incorporen una campanya de donació de sang del programa de la seva festa major. La iniciativa del Banc de Sang i Teixits arriba enguany a les 67 campanyes, 25 més que l'any passat. L'objectiu és facilitar la donació aprofitant els dies de màxima afluència de persones i contribuir a mantenir les reserves de sang en uns moments que són els més crítics de tot l'any. Tot i que les necessitats dels hospitals no disminueixen durant les vacances, les donacions sí que acostumen a baixar a causa del canvi d'hàbits i de la calor. Durant el mes de juliol s'han registrat 18.479 donacions de sang, una xifra inferior a les 23.000 que s'havien fixat com a objectiu. Per aquest motiu, el Banc de Sang fa una nova crida a la participació i recorda que cada dia calen unes 1.000 donacions per cobrir les necessitats dels hospitals catalans. Com a agraïment, totes les persones que donin sang durant les campanyes de festa major rebran un ventall per ajudar a combatre les altes temperatures que estem patint. Poden donar sang les persones entre 18 i 70 anys amb un pes superior a 50 quilos i que gaudeixin de bona salut. I un parell de coses més. Avui, 7 d'agost, fa just 60 anys que el balneari de Molic, a Conflent, va acollir l'homenatge de 400 vendrellencs i vendrellenques a través de diverses entitats, retut a Pau Casals, que estava exiliat durant el franquisme. Si el mes d'abril passat es va commemorar aquesta efemèride de Prada de Conflent i el monestir de Sant Miquel de Cuixà, ara el record s'ha traslladat a la localitat on va tenir lloc aquell acte el 1966. La jornada commemorativa, que es va celebrar aquest passat dimecres, estava organitzada per l'Ajuntament de Molic, per l'Associació Pedres i Memòries i pel Festival Pau Casals de Prada, amb la col·laboració del Casal del Conflent. Els actes van començar amb una visita als espais del municipi vinculats a les estades de Pau Casals. El músic, que ja vivia a Puerto Rico, acostumava a tornar a Molic quan participava al Festival de Prada o quan feia estades a Europa. Al migdia, en el marc del Festival Pau Casals i dins el programa Joves Talents i Amics, el quintet de vent català Bòreas va oferir un concert al Saló Gran de l'Hotel Termal, un hospital carregat de simbolisme. Es tracta del mateix lloc on Casals assajava i on encara es conserven el seu piano i un bust dedicat al mestre. En acabar l'actuació, el Carilló del Balneari va interpretar el cant dels ocells, com ja havia passat el 1966 durant aquell homenatge. La peça va sonar des de la Gran Campana, inaugurada l'any 1959, dedicada a Marta Casals, esposa del violoncel·lista. La commemoració es va cloure a l'Ajuntament de Múnich amb un intercanvi d'obsequis entre les entitats participants. En representació del Vendrell hi van haver membres de l'Associació Musical Pau Casals, del Cor Orfeo Parroquial i també dels Nens del Vendrell amb el suport de l'Ajuntament. 60 anys després, Molik i el Vendrell han tornat a unir-se per mantenir viva la memòria d'un dels grans referents de la música, la cultura i l'ètica catalana. Una cosa més, abans de la previsió meteorològica, el Parc de la Música, que està situat al costat de l'edifici del Tavares de Comarruga, ha obert una zona de jocs infantils. L'espai, que està adornat amb un gran violoncel de 7 metres d'alçada, el més gran que s'ha fet mai, comptarà a partir d'ara amb diversos jocs infantils tematitzats amb notes i també signes musicals. El Parc de la Música, juntament amb la pista poliesportiva Eduard Manson, que està a la mateixa zona, està al costat, formen part de les actuacions del Pla de Sostenibilitat Turística en destinacions subvencionats amb fons Next Generation. Acabem amb la previsió del temps. No podem comptar amb el nostre meteoròleg, el Marc Rodero, i hem de constatar la decepció, perquè ahir gairebé tothom esperava que en un moment o altre de la tarda nit, amb una intensitat o una altra, plogués a la comarca, i ens vam quedar sense precipitació. Això sí, per uns moments vents forts que es van deixar notar a la comarca. Avui ja no ha de ploure i les temperatures mínima de 23, màxima de 32. Per demà dissabte, per diumenge, per dilluns, per dimarts i per dimecres, que és el dia de l'eclipsi, l'estabilitat anunciada és total. Mínimes de 23, màximes de 33, i pel que fa a dimecres, ni tan sols un núvol al cel, o sigui que podrem veure l'eclipsi sense problemes, això sí, amb una pujada de les temperatures que aquell dia pot arribar a ser de fins a 34 graus. I ho deixem aquí. Recordin que aquest cap de setmana serem molts al Vendrell i encara molta més gent a les platges. Per tant, paciència, que no hi hagi nervis, a gaudir de les vacances o del cap de setmana de la millor manera possible. Això és tot. Bona tarda.

0: serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre.

0: serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 1:45 del migdia i a les 8 del vespre. Estàs escoltant Ràdio El Vendrell.

millors sons llatins, escolta'ls cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Viu l'estiu amb Ràdio El Vendrell.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta el millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Estàs escoltant Ràdio El Vendrell.

Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM. Estàs escoltant Ràdio El Vendrell.

Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

0: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.
1: A continuació, comença la repetició de la Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell.
2: Calaixera, moble proveït d'un cos de diversos calaixos superposats, destinat tradicionalment a desar roba blanca o vestits, element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic. Comença La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell. Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos... Cada dia de dilluns a divendres fins a les 12 del migdia amb Pere Sallent.
3: Què tal? Com esteu, família? Gràcies per ser-hi. Bon dia i bona hora. Ens hi tornem a posar. A partir d'aquí comencem una nova edició d'aquest espai matinal. Això ja és La Calaixera. Sempre la intenció i l'objectiu d'acompanyar-vos, ara que passem 2 minuts a les 9, gairebé 3 minuts a les 9, i fins a les 12, fins al migdia. 3 hores que es diu aviat. Avui és divendres 7 d'agost, programa número 4020. I si voleu dir alguna cosa, si voleu participar, ara que ja estem en directe, ens envieu un missatge de WhatsApp, així de fàcil, 686-101-101, sobre el que sigui, 686-101-101, o un correu electrònic, calaixera@rtv-elvendrell.cat. La intenció d'acompanyar-vos amb moltes coses, ràdio senzilla, propera, sense pretensions, però amb tot el rigor possible, i que, de fet, començarem de seguida per la previsió del temps. També escoltarem una cançó que ja hem triat, això ens ajuda sempre a posar-hi una mica de ritme. Això ens portarà cap a l'actualitat i les notícies destacades del dia, els esports, repassada les principals portades als diaris i altres aspectes d'interès. A les 10 actualitzarem les notícies amb la xarxa de comunicació local, que també ja són previstos habituals a cada hora en punt. Això a través de la xarxa de comunicació local. I després d'aquest butlletí de les 10, segona part de programa i més contingut, més coses. Secció habitual cada setmana, i de fet avui ja tanquem temporada en aquesta secció també. Calaix de lectures, allò que ens apropa, ens explica la Montse Porcel. A banda, també en aquest punt d'agenda, avui divendres continua el Vendrell sent la música i la proposta arriba des dels Imen de Zooms. Una proposta musical xula, diferent i encapçalada per el vendrellenc Ismael Muñoz, entre d'altres. Doncs bé, recordarem una conversa que vam mantenir amb ell quan presentava justament el disc que avui també es presenta aquest Vendrell sent la música. Acabarem de repassar altres aspectes importants de l'agenda, arribarem a les 11, tocarà altra vegada actualitzar les notícies amb la xarxa de comunicació local i ja anirem cap a la tercera i última part. També avui toca una darrera secció de la temporada sobre salut comunitària, aquest espai que pensem que és molt útil i molt important, una secció en col·laboració amb l'àrea bàsica de salut del Vendrell a través de la Comissió de Salut Comunitària, del qual avui ens venen a parlar de la lactància, importantíssima, eh? I acabarem amb participació i trucades. Gràcies per fer-ho possible, gràcies per l'atenció, per la confiança i també per la paciència. Sempre, sempre recordant que això és casa vostra. Ben trobats.
2: La Calaixera, un programa unicat de tots. Ràdio El Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada.

0: Avui divendres ens espera una jornada plenament estiuenca al Vendrell i a tota la comarca, bàsicament, predominarà el sol amb alguns núvols poc importants, però sense risc de pluja. La calor continuarà sent la protagonista amb temperatures màximes que arribaran als 31 graus al Vendrell i que poden fregar els 32 graus cap a l'interior de la comarca. A la costa, la marinada farà que l'ambient sigui una mica més suportable durant la tarda, sobretot. El vent ha de bufar fluix al matí i girarà a component sud-sud-est a partir del migdia, deixant la típica marinada d'estiu. La sensació d'aixafogor es farà notar, sobretot a les hores centrals del dia. I de cara al cap de setmana, ja que hi som, ben poques novetats. Tant dissabte com diumenge es mantindrà el temps estable, amb domini del sol, alguns intervals de núvols sense conseqüències i temperatures molt semblants a les d'avui. Les màximes es mouran entre els 31 i els 33 graus, mentre que les nits continuaran sent càlides amb mínimes d'uns 22 o 23 graus. Un cap de setmana, en definitiva, ideal per gaudir de la platja i les activitats a l'aire lliure, però amb recomanació sempre de protegir-se del sol, hidratar-se bé i evitar l'exposició durant les hores de màxima insolació.
1: Ràdio El Vendrell t'acompanya, t'informa, et diverteix, t'escolta. Segueix-nos cada dia al 107.1 de la FM i també a la nostra web rtvalvendrell.cat.
0: I avui, per començar, el talent i la qualitat musical de Rita Pallés i Lucía Fumero. Rueda Eterna.

0: Rita Pallés i Lucía Fumero, Rueda Eterna, cançó per començar i per posar ritme avui, que ja som divendres. En proximitat i en sintonia, el 107 amb bo de l'FM.
1: Viu el matí de forma propera amb La Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.
0: Les 9 i 10 minuts, notícies. Es pot afirmar que el juliol ha estat un bon mes per al sector turístic del Vendrell. Les dades compilades per l'Oficina de Turisme indiquen que l'ocupació total ha estat del 87,38% de les places disponibles, comptant hotels, càmpings, l'Albert de Santa Maria del Mar, cases rurals i els apartaments. Les dades queden confirmades amb la realitat i les sensacions dels mateixos professionals del sector.
2: Muy bien, la verdad, sobre que sobre las expectativas que teníamos ha ido muy bien, mejor que el año pasado. Para agosto de momentos vamos bien, aún tenemos habitaciones disponibles, pero pensamos que lo vamos a llenar en breve.
0: És la Manuela Sicília de l'hotel Comarruga Suites. La procedència dels visitants manté la tònica dels altres estius, que és turisme francès, sobretot, però també nacional.
2: Vienen más bien turismo local, bueno, de Cataluña, españoles también, la mayoría, y luego de extranjeros, la mayoría son franceses.
0: El comerç i la restauració de les platges confirmen la tendència registrada de cara al mes de juliol, també establiments o en el cas de geladeries. Així ho destaca una de les seves treballadores, la Valentina Pérez.
3: Bueno, la verdad que excelente, nos han recibido con mucho cariño, tenemos muchos clientes fijos como nuevos y la verdad que tenemos muchas filas, cola, porque cada día nuestros helados son más conocidos y la gente está muy agradecida con los sabores nuevos, como damos para probar. Mucha gente viene, degusta y están, la verdad, que muy, muy contentos con ello.
0: I a l'agost, el rovell d'ou de la temporada ja es fa notar també amb l'afluència de visitants i clients.
3: Bueno, más gente con mucho entusiasmo, cada vez somos más en el equipo, así que nada, con mucho entusiasmo estamos, con mucha alegría que vengan más turistas, más gente local, más gente que nos conozca a probar nuestros helados, nuestras copas, nuestros cócteles, todo.
0: Les motivacions dels visitants per triar el Vendrell són ben diverses, com és el cas de la Núria, que ve de Manresa.
4: Hem triat aquest hotel perquè la meva mare, que està allà, que té 97 anys farà, venien sempre aquí amb les amigues cada any. Però ja les ha anat perdent i tal i qual, i hem volgut tornar a l'hotel.
0: Però també altres que viuen ben a prop, que fan escapades habituals fins a les platges vendrellenques, com és el cas del Manu, de l'Arbós.
5: Si estamos de vacaciones, como yo estoy ahora, podemos bajar a la playa a lo mejor de 7 días, 5. De 7 días a pasar el día tranquilamente y la verdad es que está bien por la tranquilidad y no es una cosa que está muy aglomerado.
0: I pel bon funcionament del sector és imprescindible l'aportació dels propis treballadors i treballadores, com és el cas del Rafa Mojal, que és cambrer.
6: En junio sí, por el tema de clima, que había un poco menos calor que julio, bueno, como ahora también estoy sudando, pero en julio claro que había mucho más calor, era un poco más difícil con más gente, tal y tal, pero bueno, en junio como estaba aprendiendo, julio más fácil sobre el tema de trabajo, pero sobre el tema de clima era un poco más difícil porque había más calor.
0: Aquesta primera quinzena d'agost i el cap de setmana de tots el mes, si tot va bé, les platges seran plenes de visitants i l'activitat d'oci és un període clau per l'economia vendrellenca. La C32 Sud impulsa una campanya de conservació del paviment, el tram que passa entre Castelldefels i el Vendrell, unes mesures que neixen amb l'objectiu de mantenir les condicions, millorar l'adherència i prolongar la vida útil del ferm. Els treballs es duran a terme durant les 5 nits en diferents punts a l'autopista fins al setembre per minimitzar les afectacions a la mobilitat. Les actuacions executades per AUCAT punts seran d'una aplicació de capes ultrafines d'aglomerat asfàltic, una tècnica que s'està aplicant a les carreteres per restaurar les seves característiques funcionals, amb un consum de material més inferior i sostenible per reduir la petjada del carboni. En concret, es milloraran prop de 70.000 metres quadrats de paviment. Amb aquesta campanya, des del Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, titular de la infraestructura, es vol garantir els nivells de qualitat de la principal via de connexió entre l'àrea metropolitana de Barcelona i la costa sud de Catalunya. I seguim parlant de l'eclipse del proper dimecres, dia 12, aquest últim eclipsi total que va ser visible des de Catalunya, que va ser el 30 d'agost del 1905, a ple migdia, gràcies a una investigació de dos historiadors comarcals. Podem saber com van viure el fenomen tres destacats membres de la burgesia intel·lectual del Vendrell. Van publicar un article al setmanari La Comarca del Vendrell, tres dies després, en què narraven què van veure i què van sentir. Qui ens apropa aquesta informació al següent reportatge és la nostra companya Sílvia Martínez.
7: No como astrónomos, que no lo somos, ni podemos aspirar a serlo, sino como simples admiradores de la ciencia y la naturaleza, ayer, 30 del corriente, día en que estaba anunciado el famoso eclipse total de sol. Aunque nuestra villa no habrá de ser más que parcial, salimos del bullicio de la población trasladándonos a un kilómetro de ella, a fin de admirar el aspecto patético que tan sublimes momentos había de producir en el campo.
8: Així comença l'article Observaciones sobre el eclipse, publicat el 2 de setembre del 1905 al setmanari La Comarca de Vendrell, dirigit per Valentí Carné.
9: Lo interessant és veure qui són aquests vendrellencs que afirmen, que signen aquesta crònica, no? Un és en Josep Calbó, que se suposa que és el notari del Vendrell, després és en Ferret Navarro, que tenim sort de que posa el segon cognom, que aquest era un advocat, un polític català, però era un diputat a Corts durant la Segona República, nascut al Vendrell el 1888, no? O sigui que és un personatge ja molt important que fa aquesta, que signa aquesta crònica. I després tenim un Joan Martorell, que aquest és l'únic que no sé ben bé de quina branca familiar és, perquè de Martorells n'hi havia bastants.
8: El Vendrell del 1905 era capital del partit judicial, tenia prop de 5.000 habitants i comptava amb una destacada burgesia intel·lectual.
10: Era una vila comercial amb tasques administratives i financeres, hi havia bancs. El comerç des de feia gairebé un segle era important. Per tant, realment era el centre de tot un ampli territori que després ha estat el Baix Penedès. Té tren, això era molt important. El tren havia substituït l'antic port de Sant Salvador i, per tant, hi havia gent que podien haver-se enterat de l'eclipsi.
8: En canvi, els historiadors consideren que els pobles del voltant, la població més centrada en el treball al camp o a la mar, va viure el fenomen amb certa indiferència o, com a molt, amb una mirada supersticiosa.
10: Tot fenomen que és desconegut d'origen sempre s'atribueix al món sobrenatural. Quan la gent no sabia què eren els llamps, doncs allà s'hi refugiava un déu, quan no sabien què eren els trons, igual, no? Quan se sap, aleshores aquest refugi passa una altra cosa i arriba un moment que només es pot refugiar amb fenòmens molt estranys.
8: I els cronistes vendrellencs, com els havia arribat la informació de l'eclipsi amb prou antelació? A través de la premsa de les capitals.
10: Ells se n'enteren segur pels diaris, perquè llegeixen la premsa, els diaris, sigui de Tarragona, sigui de Barcelona, un lloc on hi ha una estació de tren i una classe social, en fi, activa, com a Boquilleu, ells rebien diaris, els llegien, es comentaven, es reunien, no? Això no passava als pobles.
8: Dies abans, a l'exemplar del 26 d'agost, apareix una crònica en què s'explicava el que havia succeït a l'eclipsi anterior, del 18 de juliol del 1860. El cronista vendrellenc remet als lectors a un text del prestigiós escriptor de l'època, Pedro Antonio de Alarcón, que havia observat el fenomen des de València. L'article del 1905, de Calbó, Martorell i Ferret, és gairebé un text científic. Es desplacen a una casa situada a un quilòmetre del centre i fan el següent.
10: i allà instal·len alguns aparells. Això és molt curiós, perquè instal·len un telescopi que ells mateixos diuen que no és gaire potent. Tenen una ullera a llarga vista, d'aquelles llargues que hi havia abans. Diu que ho posen tot fumat, és a dir, que fumen els vidres per poder mirar el sol, i van amb dos termòmetres. Un el posen al sol i l'altre el posen a la sombra. El termòmetre marca 41 graus el que està al sol, bastant menys el que està a la sombra, però aleshores, a mesura que va, que l'eclipsi va enfosquint, el termòmetre va baixant i baixa fins a 20 o 21 graus.
0: A las 12 horas 20 minutos observamos una mancha de sol directamente opuesta al punto por donde entraba la luna. Luna que parecía un punto de tinta puesto en el disco solar. La poca potencia de nuestros aparatos no nos permitió ver detalladamente la forma de dicha mancha, mas podemos afirmar que en la parte inferior terminaba en punta. A las 13 horas 13 minutos se observó el máximo de parcialidad que duró 4 minutos, durante los cuales aparecieron las tan renombradas fajas de sombra ondulantes. La vimos con tanta claridad que nos impresionaron de una manera indescriptible, causándonos un momento de éxtasis.
8: I la crònica segueix narrant com van viure aquell fenomen amb una absoluta fascinació.
0: Doncs ben pendents de com ha de ser aquest eclipsi, recordem, del dimecres que ve, 12 d'agost al vespre, cap a 8:45. En parlarem. Bé, en seguirem parlant. Anem a altres informacions i altres notícies destacades, marxant ja cap a la part més cultural i musical. El musical La Vila d'aquest any, que ja ha començat, els encarregats d'obrir el cicle de música tradicional catalana han estat el trio Casum, una formació instrumental que basa la seva proposta en el folk europeu, fonamentant en l'essència catalana. El seu directe vibrant ha fet les delícies de tots els assistents. Ens ho explica en Dani Vázquez.
11: Un any més i ja en van 37, el mes d'agost ha vingut acompanyat al Vendrell de les sonoritats més tradicionals i populars de la música catalana. Els encarregats d'obrir aquesta edició del Música a la Vila ha estat el trio Casum, una formació principalment instrumental que combina els seus directes al ball folk amb moments més íntims i contemplatius.
12: I el nostre objectiu és, sobretot, fer música nostra, i ja sigui ball o concert, però que sigui nostra, amb pals d'aquí catalans i sobretot composicions pròpies.
11: Les actuacions de Casum ofereixen una remarcable diversitat estilística, sempre buscant el diàleg i la proximitat amb l'audiència, i amb un gran nombre d'influències que enriqueixen el repertori.
13: Fem una sardana curta, fem una jota, fem ball plats, intentem com trobar gèneres, com diria el Marcel Caselles, aborígens de la nostra terra, i però també fem algunes borrelles, alguns cercles, i alguns, perquè generalment fem ball de plaça, però també fem concert.
11: Els assistents han pogut gaudir d'una actuació vibrant i intensa per part d'una formació que s'ha mostrat encantada pel fet de poder obrir el cicle. Alguns dels seus integrants, de fet, ja havien tocat el Música a la Vila en edicions anteriors, tot i que la pluja els havia obligat en aquella ocasió a tocar dins de l'auditori. Enguany han celebrat que hagin pogut actuar a la plaça del Tívoli.
13: Però aquí és molt guai, perquè projecten llums aquí dalt i queda, la veritat és que queda molt bonic les fotos que veig, i llavors avui vull una foto amb nosaltres aquí.

0: El Música a la Vila 2026 continuarà el dimecres 12 d'agost amb l'actuació del grup Alosa, que presentarà el seu primer treball discogràfic, El Primer Cant del Matí.
1: No era en Dani, sinó el Marc Guitart qui ens ha explicat aquesta crònica. I el Museu Pau Casals, que torna a omplir-se de música amb la 16a edició del cicle Música als Jardins. La programació començarà aquest dissabte 8 d'agost a 8:15 del vespre amb l'actuació de Macondo Sonoro. És un duet format per Rodrigo García Bernat i André Ballarri. Els artistes oferiran al públic una experiència que connecta les arrels culturals de la música llatinoamericana amb un estil instrumental contemporani. Es podran escoltar obres com La Gloria Eres Tú, de José Antonio Méndez, Como Fue, de Ernesto Duarte, o Palabras, de Marta Valdés. Les seves actuacions seran a càrrec del quartet Auró el divendres 14 d'agost amb una actuació de música de cambra i el dissabte 22 amb el quartet Sats, i que el seu repertori que abraça des del classicisme fins a la música actual, i el 30 d'agost l'edició la conclourà l'agrupació Virgula Esemblel, especialitzats en música antiga. I ja són 16 els anys que el Museu Pau Casals ofereix a les formacions joves d'intèrprets graduats a l'Escola Superior de Música de Catalunya la possibilitat de tocar en el marc dels jardins del museu, una iniciativa de la Fundació Pau Casals que té com a finalitat difondre la figura del mestre i posar en valor el seu llegat patrimonial i fer arribar la música al màxim de persones possibles. I el barri marítim de Sant Salvador, que celebra aquest cap de setmana els actes principals de la seva festa major. Avui divendres, a les 7 de la tarda, a l'Ermita es presentarà el llibre d'Àngel Burgues, L'amor de l'Eli, il·lustrat per l'Ignasi Blanc. El dissabte, demà, a 8:45 del vespre, sortirà de la plaça de l'Ermita la cercavila amb els grups de cultura popular del Vendrell, que recorrerà el passeig marítim fins a la plaça Bac. A les 10 de la nit, a la plaça de la Sardana, botifarrada popular, i a partir de les 11, a la plaça de les Palmeres, ball amb el grup Revers. Diumenge serà el dia d'un altre clàssic de la festa major, la sardinada popular, que començarà a les 9 de la nit a la platja que hi ha davant de la plaça de les Palmeres, a càrrec de la ONG EICA, i cuina sense fronteres. I seguidament al mateix lloc, a Veneres, amb el grup Serra de Marina i Rom Cremat. La jornada es tancarà amb el Castell de Focs. Els actes de festa major els organitza l'Associació de Veïns de Sant Salvador en col·laboració de l'Ajuntament del Vendrell.
2: Ràdio El Vendrell. Ens trobaràs aquí, al 107.1.
3: De capsa de cartró a bossa reutilitzable. I de revista a tovalló de paper.
4: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho. El paper i el cartró van al contenidor blau o al cubell del porta-porta corresponent. Entra a residuombas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecoembes. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
5: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.
2: Tota l'actualitat música a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Escoltes la millor oferta radiofònica. La millor música. La millor actualitat. Escoltes Ràdio El Vendrell. La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell.
1: Tres minuts i 2:15 en punt de 10. A partir d'aquí ja saltem cap a les portades, les principals portades dels diaris, avui que són divendres 7 d'agost, i sempre començant pel Diari de Tarragona. La guerra de les brosses al Baix Penedès, Roda de Berà i Calafell reben residus dels municipis en contenidors intel·ligents. A Tarragona, Mercat s'avala el model de la futura pèrgola de la plaça Corsini. L'Ajuntament haurà ara que donar la llum verda perquè entre municipal busqui empreses per les obres. I a Reus, l'estiu més calorós dels últims 75 anys, els reusencs busquen alliberament a les piscines. Saltem cap al diari Ara. La meitat dels catalans de 30 a 40 anys són nascuts a l'estranger. Informació principal, o també a La Vanguardia, que es parla de les lesions escolars de l'eclipsi, o que Ceuta reclama a Europa el blindatge de la frontera amb el Marroc.
6: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
2: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 a 2 del migdia i a les 8 del vespre. Ràdio El Vendrell. La proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al sense tambú de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al sense tambú de la FM.
1: Volem parlar-vos de consum, recordar la importància de tenir un consum responsable i ètic a través de l'Oficina d'Atenció al Consumidor que podeu trobar al Consell Comarcal del Baix Penedès. És un servei obert i gratuït. De fet, ara fa pocs dies en vam parlar amb la seva responsable comarcal. És la Rosa Anna Manyer qui ens ha explicat doncs, moltes coses. Consumidors, ho som tots, no?, en principi?
7: Tots i totes. I pràcticament la majoria d'actes que fem al dia és consum.
1: Que sí,
7: Sí.
1: És que encara que tinguem la intenció de no consumir, si tinguéssim la intenció d'anar contra el sistema, ho tindríem molt complicat
7: en aquest
1: aspecte.
7: Molt.
1: Però sí que podem tenir un consum responsable, que és la clau de tot plegat,
7: Sí.
1: Un consum conscient i responsable,
7: conscient
1: em fa l'efecte.
7: Conscient i responsable, correcte.
1: Que sí?
7: Sí.
1: Fem una cosa, va, anem allò a la base de tot això, que és el que fa l'Oficina d'Atenció al Consumidor.
7: Uh-huh.
1: Explica'ns això, per començar, exactament què és aquesta Oficina Comarcal d'Informació al Consumidor i quin és el seu objectiu principal, sobretot?
7: Sí, a veure, és comarcal, i diem comarcal perquè és per la comarca.
1: Ahà. Uh-huh.
7: Aquí no tenim municipals, normalment hi ha oficines municipals, en cas, doncs aquí és el Consell Comarcal, és per tota la comarca, per tots els usuaris i usuàries de la comarca, i el que fem és, d'alguna manera, informar, sobretot donar a conèixer els drets i deures,
1: no ens oblidem,
7: deures davant qualsevol problema que puguem tenir de consum.
1: Uh-huh. Ras i curt, eh?
7: Sí, bàsicament seria això. Informar i després gestionar tot allò que comporta, no?, aquestes gestions a l'hora de reclamar. Però el primer contacte sol ser normalment informar.
1: Val.
7: L'usuari, escolta...
8: Calaixera, element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic.
1: Volem parlar-vos de consum, recordar la importància de tenir un consum responsable i ètic a través de l'Oficina d'Atenció al Consumidor que podeu trobar al Consell Comarcal del Baix Penedès. És un servei obert i gratuït. De fet, ara fa pocs dies en vam parlar amb la seva responsable comarcal. És la Rosa Anna Manyer qui ens ha explicat doncs, moltes coses. Consumidors, ho som tots, no?, en principi?
7: Tots i totes. I pràcticament la majoria d'actes que fem al dia és consum.
1: Que sí,
7: Sí.
1: És que encara que tinguem la intenció de no consumir, si tinguéssim la intenció d'anar contra el sistema, ho tindríem molt complicat
7: en aquest
1: aspecte.
7: Molt.
1: Però sí que podem tenir un consum responsable, que és la clau de tot plegat,
7: Sí.
1: Un consum conscient i responsable,
7: conscient
1: em fa l'efecte.
7: Conscient i responsable, correcte.
1: Que sí?
7: Sí.
1: Fem una cosa, va, anem allò a la base de tot això, que és el que fa l'Oficina d'Atenció al Consumidor.
7: Uh-huh.
1: Explica'ns això, per començar, exactament què és aquesta Oficina Comarcal d'Informació al Consumidor i quin és el seu objectiu principal, sobretot?
7: Sí, a veure, és comarcal, i diem comarcal perquè és per la comarca.
1: Ahà. Uh-huh.
7: Aquí no tenim municipals, normalment hi ha oficines municipals,
1: en
7: cas, doncs aquí és el Consell Comarcal, és per tota la comarca, per tots els usuaris i usuàries de la comarca, i el que fem és, d'alguna manera, informar, sobretot donar a conèixer els drets i deures,
1: no ens oblidem,
7: deures davant qualsevol problema que puguem tenir de consum.
1: Uh-huh. Ras i curt, eh?
7: Sí, bàsicament seria això. Informar i després gestionar tot allò que comporta, no?, aquestes gestions a l'hora de reclamar. Però el primer contacte sol ser normalment informar.
1: Val.
7: L'usuari, escolta, he tingut aquest problema.
1: Uh-huh.
7: O puc pensar que tindré aquest problema, què puc fer? Què haig de fer a partir d'aquí?
1: Sí, una oficina oberta a qualsevol consulta i qualsevol dubte, en qualsevol cas, es poden adreçar els consumidors a l'oficina.
7: Sí, home, hi ha temes que no són propis de consum, tot i que dèiem que la majoria dels casos són de consum, hi ha temes que són, si hi ha un delicte, es comet un delicte, doncs ja no hi ha una relació de consum, aquí hauríem d'anar. Però també d'alguna manera els hi expliquem i els derivem també un toc,
9: val,
7: no?
9: Val,
7: si
9: val,
7: no és
9: val.
7: Un tema nostre, doncs miri, s'ha d'adreçar aquí.
9: Val, per això, que això, una consulta, una trucada, una visita a l'oficina mai està de més,
7: sí.
9: Perquè justament començaria, no, aquesta acció,
7: sí.
9: Per poder desenvolupar la queixa o poder arribar, doncs, a la qüestió que es cregui oportuna en els mitjans que es creguin oportuns, ni
7: exacte,
9: més ni menys,
7: exacte.
9: Ni més ni menys.
7: Sí, perquè és veritat que hi ha actes de consum, però, per exemple, si actuem davant d'una administració, no hi ha relació de consum, per exemple.
9: Val, amb l'administració no?
7: No.
9: Només amb la privada?
7: Administracions, exacte,
9: val.
7: Contra empreses, sempre. Perquè entre particulars, per exemple, tampoc no hi hauria una relació de consum. I això també els assessorem,
9: clar.
7: Moltes vegades venen
9: val.
7: Per un lloguer, per coses que... I quan no hi ha relació de consum, doncs els derivem, miri, escolti, això aquí no,
9: sí.
7: Però els derivem i els hi diem a on.
9: Clar, de fet, hi ha altres vies, justament, per fer arribar aquesta situacions amb l'administració o amb altres paràmetres. S'ha de dir, que no queden pas desprotegits
7: no,
9: en principi
7: clar.
9: En qualsevol tipus de relació amb l'administració, si és el cas,
7: Sí.
9: Només quedaria. Concretem una mica més, o
7: sí.
9: Això, quin tipus de serveis oferiu des de l'oficina?
7: Mira, en principi normalment és això, El primer és informació, orientar perquè els usuaris coneguin els drets i els deures com a persones consumidores. El que venen a ser les consultes.
9: Val,
7: I aquí atenem directament, tant presencials com telefòniques, com per correu electrònic, també ens arriben consultes per correu electrònic.
9: Val, sí.
7: Doncs, es contesten, se'ls dona tota la informació, sobretot la informació de com reclamar, si hi ha relació de consum, si ho podem tramitar nosaltres i si no se li orienta cap on adreçar-se, i si hi ha relació de consum, com reclamar. I després, quan ens arriben aquestes reclamacions, gestionar-les.
9: Val, que és la més important, també,
7: que és la
9: no?
7: més important. Que també cal dir que no tot són... Tot i que la majoria són reclamacions, no tot el que arriba són reclamacions. De vegades hi ha denúncies de consum.
9: Val, de consum.
7: De consum. Hi ha denúncies, hi ha queixes...
9: Sí.
7: Però bàsicament són reclamacions. L'usuari normalment vol alguna cosa a canvi, vol que li tornin els diners,
9: clar.
7: Vol, no sé, anul·lar un contracte...
9: Sí, hi ha un malestar, hi ha el que sigui, en aquest intercanvi, diguem, de producte-servei, en certa manera.
7: Uh-huh.
9: És un servei gratuït,
7: És un servei
9: Rosa,
7: gratuït.
9: És gratuït. És important tenir-ho clar, això, també,
7: Sí.
9: I va adreçat això a qualsevol persona consumidora,
7: Sí, és gratuït i poder per això també... És un servei bastant demanat. Suposo que la diferència... Clar, quan, si ens plantegem anar a la via judicial, sí que sabem que té un cost i que també, tot i que té un termini, nosaltres tenim uns terminis, no és ràpid, perquè al final és un procediment administratiu, també, no?
9: Clar, i és lent.
7: Però la via judicial normalment encara és més
9: lenta. Ja, encara és més lenta.
7: Sí.
9: Però és un extrem, per això, no? Arribar, o és més comú del que ens podríem pensar?
7: No, bueno... Sí, potser sí que és extrem. El que passa que és veritat que abans d'anar a la via judicial es pot intentar una mediació.
9: Val.
7: Que ara és el que no t'explicar, és a dir, ara en parlarem, no?, de la mediació, que són els mitjans que tenim quan ens arriben aquestes reclamacions, sobretot reclamacions, perquè les denúncies ja no.
9: Sí,
7: no
9: com dèiem, va per un altre canal.
7: Ja va per una altra via, se fan les investigacions que toquin. Però les reclamacions en si, el que fem... La manera que tenim per intentar resoldre aquest malestar, aquesta controvèrsia entre les dues parts, és a través de la mediació i o l'arbitratge de consum.
9: Que és un dels punts forts, de fet, de la pròpia oficina, que sí, aquest arbitratge,
7: sí.
9: I poder arribar a un bon acord per les dues parts, arribats al cas.
7: Clar. Mira, la mediació al final... Sí que és veritat que hi ha més mitjans, i abans d'anar a la via judicial, ara per qüestions d'eficiència processal, sí que es demana doncs, que s'hagi intentat solucionar el problema abans d'arribar a la demanda. No?
9: D'acord.
7: Per tant, la via consum seria una via per abans d'anar a la via judicial, també.
9: Sí.
7: I si no resol, sempre queda la via judicial.
9: Val.
7: Perquè al final els mitjans que tenim sobre la mediació i l'arbitratge... però són voluntaris. Voluntaris. Per tant, sempre estem a la voluntat de les dues parts.
9: D'acord. Tot i així, s'hi avenen majoritàriament les empreses o no? O hi ha de tot? Entenc, suposo.
7: Hi ha de tot.
9: Però allò de...
7: Però, bueno, normalment...
9: El client sempre té la raó, doncs no el podríem potser aplicar aquí.
7: No, perquè les empreses moltes vegades... sí que actuen en funció del tema o en funció del que demani el consumidor.
9: Sí, està clar, està clar, està clar. També, per entendre una mica més el servei, fem-ho jo una mica més pràctic, si et sembla, eh?
7: Sí.
9: Rosa, per exemple, és això. Arriba una consulta, una queixa, una reclamació. Mm. Quin és el procés que seguiu? Com comença tot? Quina és la tasca que feu?
7: Bueno, si és una consulta, sí que l'atenem.
9: S'atén, s'explica.
7: Normalment li expliquem, depèn del problema, li expliquem el que ha de fer. Normalment, la majoria de reclamacions, a més, inclouen com reclamar.
9: Val.
7: Hi ha usuaris que, doncs, que ja han reclamat i ja saben el procediment, però tot i així, la majoria són com reclamar. Què haig de fer? He tingut un problema, no? És allò, he tingut un problema, a partir d'aquí, què faig? El primer és demanar el full de reclamació.
9: Val. Sí, això és important, doncs, eh?
7: És important.
9: En el propi establiment, demanar aquest famós full de reclamació.
7: Que tenen obligació.
9: Sí, de tenir-lo.
7: Per tant, què passa quan un establiment, per exemple, no hi ha establiment a la població, o a la comarca, o inclús a la província? Per exemple, algunes empreses que estan a Madrid, no?, i no tenen seu aquí. No, doncs serviria, és que al final és fer arribar a l'altra part.
9: Val.
7: Quin és el problema, què m'ha passat i què és el que vull. No? Perquè si l'altra part, quan tenim un problema amb algú, el més fàcil és directament contactar amb aquella altra part i dir-li, escolta, m'ha passat això, tinc aquest problema, vull això per resoldre, o arribem a un acord. O,
9: val.
7: No? Primer ens hem de comunicar com ho fem, a través del full de reclamació.
9: D'acord.
7: O, si no hi ha establiment, que dius, bueno, no aniré a Madrid a demanar un full de reclamació, evidentment, no? Doncs un correu electrònic, una carta certificada.
9: D'acord.
7: Cada vegada més les empreses estan posant el WhatsApp.
9: És veritat, per comunicar-se.
7: Com a mitjà, per comunicar-se. Al final és deixar constància, sobretot per escrit.
9: Ja. Perquè hi hagi constància d'aquesta queixa,
7: sí,
9: i que ha quedat la queixa per escrit per poder fer,
7: sí,
9: o iniciar aquests tràmits que ara estem explicant.
7: Exacte.
9: A partir d'aquí, una de les solucions o de les vies, com dèiem, és l'arbitratge.
7: Sí, hi ha la mediació.
9: Això, la mediació, l'arbitratge. Sí.
7: I si no, l'arbitratge, la diferència amb la mediació, sí que sí. Al final, la mediació és que intentar que les dues parts arribin a un acord.
9: Val.
7: Amb l'arbitratge hi ha una tercera persona que decideix, eh? Seria com la via judicial, que hi ha el jutge, doncs aquí hi hauria un àrbitre, d'acord? I al final l'àrbitre, en comptes d'una sentència, es diu lauda, emet un lauda on, doncs, bueno, seria, vindria a dir quina és la resolució
9: d'acord.
7: Per solucionar aquest problema, però com recordem que són voluntaris.
9: Això és important, eh?
7: És important.
9: Tant la mediació com l'arbitratge, la possible solució o el possible pacte és voluntat de l'empresa o del consumidor aplicar-ho o no aplicar-ho, eh?
7: Exacte. Si l'empresa pot estar adherida a arbitratge, vol dir que no cal preguntar-li si vol anar.
9: Val.
7: Eh? Ja, jo estic adherida, per tant, si el consumidor vol, perquè al final és el consumidor que l'inicia l'arbitratge,
9: val.
7: Hi ha d'haver una sol·licitud específica del consumidor, i si l'empresa està adherida, doncs ja no cal preguntar-li si vol resoldre a través d'arbitratge.
9: Val. Hem d'entendre, però, que en principi les empreses sempre haurien de buscar, no?, aquesta bona entesa amb els seus clients, a banda del seu producte, que entenc que ha de ser el millor possible amb les seves casuístiques, però un cop han fet una venda, han vengut això, un servei, un producte, un article, l'important és tenir una bona relació amb el client.
7: Sí.
9: No? Que hauria d'haver-hi aquesta
7: i tant
9: bona praxis per part de les empreses de tenir una bona relació amb els seus clients descontents, en aquest cas.
7: Sí, jo crec que sí. Bueno,
9: hauria de ser,
7: hauria
9: de ser.
7: Hauria de, perquè
9: és una reflexió així,
7: sí,
9: però
7: sí, hauria
9: de ser.
7: Sí, perquè al final penso que el servei postventa, no, que el que diríem després de la venda, està una mica no deixat, però sí que no és la mateixa,
9: ja.
7: No hi posen els mateixos mitjans o la mateixa èmfasi que quan volen aconseguir la venda que quan ja l'han aconseguit.
9: Clar, és lògic, eh?
7: I de vegades la sensació des de l'oficina del consumidor és una mica com que els fem d'oficina de postventa, no? De
9: ja, dir, ostres, clar, els que ells no porten a terme ho feu vosaltres,
7: clar,
9: no?
7: Clar, perquè l'usuari ve, escolta, és que no em contesten, he reclamat i no em contesten, bueno, d'alguna manera on venen a explicar i és a l'oficina del consumidor.
9: I en la venda per internet? Estem parlant del mateix, també, dels mateixos paràmetres, o la cosa canvia? Si comprem un producte, que és molt habitual, eh? Comprem un producte en qualsevol plataforma, a través de qualsevol pàgina web, el funcionament és el mateix,
7: és el mateix, és el mateix. Inclús si comprem telemàticament, ja sigui per telèfon, online, ens assisteixen també, per exemple, el dret de desistiment, que normalment en un establiment no hi és, i pot ser si vol l'empresa, però no és obligatori.
9: Val.
7: Però en canvi, si comprem a través de mitjans no presencials, doncs es assisteix al dret d'assistiment, que tenim 14 dies, per exemple, per desistir del contracte.
9: I això està recollit per llei, això, eh? No, és una opció, sinó la llei del consumidor recull justament això que deies, eh? El desistiment, si la compra és no presencial, com bé deies.
7: Hi ha algunes excepcions,
9: Però,
7: la gran majoria sí.
9: Perfecte.
7: Sí.
9: Parlem de dades. Rosa, sisplau, crec que és molt interessant també conèixer una mica allò, quins són els sectors més reclamats a la comarca del Baix Penedès, que suposa que és una mica comú a tot el territori, no?
7: Sí, sí. Mira, aquí al Baix Penedès normalment els sectors més reclamats són els serveis bàsics, relacionats amb els serveis bàsics, eh? La llum, gas, serveis bancaris, assegurances...
9: Ostres...
7: Són serveis molt reclamats.
9: Sí, i en certa manera són serveis bàsics.
7: Sí.
9: No, per qualsevol persona que necessita aigua, llum, no? Que és curiós que justament serveis bàsics, que deuen ser els més consumits, clar, també per l'estadística, suposo, però clar, tots també tenim al cap, i això també és una reflexió, de quina manera a vegades treballen, no?, aquestes distribuïdores, no són el més, no són el més transparent possible, em fa l'efecte, que sé.
7: I de vegades ens trobem... Últimament també ens estem trobant moltes temes, doncs, de trucades comercials...
9: Val,
7: no? Doncs que ens canvien de comercialitzadora o d'empresa on estem fent-se passar per la nostra, quan no és la nostra. Vull dir, és que aquí darrere hi ha tot un moviment que ens trobem... I al final tot això, doncs, són els que es consideren serveis bàsics.
9: D'acord.
7: L'aigua poder no tant.
9: Val.

0: a tenir tota la informació i la documentació abans de signar qualsevol contracte.
1: Val.
0: Tenim dret a tenir-ho abans.
1: Val.
0: Que ens expliquin per escrit, que podem demanar una còpia, escolta, com serà el meu contracte, quines són les meves condicions.
2: Val. Que encara que sigui telefònic, que és molt comú també, no?, fer contractacions telefòniques, doncs demanar que també la documentació i no aprovar, encara que sigui telefònicament, que és vàlid, un contracte telefònic, però sí que és cert que a vegades hi ha aquesta, no, fes-ho ara, no, perquè perdràs l'oferta, no, fes-ho ràpid i tal. No hem d'accedir a aquestes pressions, sinó això, que ens enviïn la documentació, mirar-la acomodament, consultar-la si fos el cas i després aprovar-la. Encara que tot sigui una mica més tediós i una mica més llarg, hauria de ser procediment.
0: Clar, no és que sigui obligatori, però sí que tenim el dret i podem fer-ho. I estaria bé, moltes vegades les mateixes empreses a la pàgina web pengen les condicions generals, les generals, però no les particulars.
1: Clar, les contractuals.
0: Ja? Normalment el contracte hi ha les condicions generals, que és per tothom,
1: sí.
0: Però després hi ha unes condicions particulars, que és el nostre contracte pròpiament.
1: Val.
0: Doncs això ho podem demanar i tenir aquesta informació i la documentació abans de signar qualsevol contracte. No signar... Que passa que normalment estem una mica acostumats a signar, de vegades sense llegir.
2: Sí, per això, perquè a vegades, per astúcies comercials, que a vegades passa, però bé, no donarem tota la culpa aquí, sinó a vegades això, desitgem un servei, el necessitem de forma bastant ràpida, per no dir immediata, llavors aquestes presses de no, és que no, vull ara, necessito ara, no? I això fa que a vegades aquestes presses siguin una mica contràries als nostres drets o als nostres beneficis contractuals, en aquest cas.
0: Sí.
2: Per això, missatge final ja, Rosa, que podíem donar és això, atenció, prevenció sempre és important i la màxima informació a l'hora de consumir.
0: Sí, correcte. Sobretot tenir tota la informació, documentació, quan més informació, quan més tot quedi molt clar abans de signar, perquè pensem que quan signem un contracte, si nosaltres signem estem autoritzant i estem dient estem d'acord amb el que el contracte exposa, no?
1: El que
0: estem contractant. Clar, moltes vegades és un contracte abusiu. Home, poder ser que hi hauran clàusules abusives, però que hi hagi algunes clàusules abusives no vol dir que el contracte sigui nul,
1: no.
0: Sinó que aquelles clàusules són nules.
1: Clar.
0: En el cas que hagin estat declarades.
1: Sí.
0: No?
2: Clar. Sí que és cert que
0: en
2: temes bancaris sí que és algo diferent, crec. No m'hem parlat no fa gaire en aquest espai també en temes bancaris i sí que hi ha hagut jurisprudència en un cas de clàusules abusives, que encara que fossis coneixedor d'aquella clàusula és abusiva i llavors queda... Tots són terminologies, Tots són terminologies. Això el més important és adreçar-se a l'oficina d'atenció al consumidor, en aquest cas en proximitat al Consell Comarcal. Explica'ns això, horari d'atenció, telèfons, com ho podem saber?
0: Sí, l'horari d'atenció són els dilluns i els dimecres de 9 a 2.
2: Perfecte.
0: I estem a l'oficina que està a la seu, a la plaça del centre número 5, d'aquí del Vendrell, a la seu del Consell Comarcal del Baix Penedès.
2: Així de fàcil. Correu i telèfon també.
0: Correu...
2: Si el sap ho podem dir, sinó que la gent que el pugui localitzar el trobarà fàcil,
0: Exacte, però el telèfon és el 977-15-7170
2: i
0: el correu és consum@baixpenedès.cat.
2: Fantàstic.
0: Fàcil.
2: Genial.
0: I per presentar reclamacions no cal que demanin cita o que vinguin...
2: Val.
0: Perquè això ens ho agafen els companys de registre de dilluns a divendres de 9 a 2.
2: Perfecte.
0: Per tant, per presentar... Això seria més aviat per parlar amb nosaltres.
2: D'acord, algun tipus de consulta o una atenció més directa.
0: Sí.
2: Genial. Doncs la informació, que sempre és important, també informació com a consumidors, una mica acabarem, estem fora de temps ja, perdoneu, com hem començat, i és que consum...
0: Podríem estar
2: molta més estona, sens dubte.
0: 5 dies
2: seguits. És el tòpic de la ràdio, però realment és cert. Doncs acabarem amb això, amb aquest consum responsable i conscient, sobretot.
0: I conscient.
2: Gràcies,
0: a
2: Rosana.
0: A vosaltres.
2: Que vagi molt bé.
3: Cada dia de dilluns a divendres fins a les 12 amb Pere Sallent. Escoltes Ràdio El Vendrell.
4: De pot de conserva a flascó de perfum. I d'ampolla de vidre a pot de cosmètica.
5: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho, els envasos de vidre van al contenidor verd o al cubell del porta-porta corresponent. Entra a residuombas.cat i informa-te'n.

0: Com sempre, arriba el moment d'obrir les portes dels cinemes perquè cada setmana les sales renoven cartellera. I just després d'aquest mes de juliol, és el primer cap de setmana d'agost, però hem tingut un mes enrere carregat de grans estrenes. Aquesta setmana és una mica tot més tranquil en aquest aspecte. No hi trobarem cap superproducció destinada a batre rècords de taquilla, però sí un grapat de pel·lícules molt diferents entre elles, com animació per als més petits, thrillers, drama europeu i una comèdia espanyola que vol fer el seu lloc en les estrenes d'aquest estiu. Però bé, anem cap a la primera d'elles i si teniu canalla a casa no cal que us digui gaire cosa més, perquè aquesta és probablement la pel·lícula que us tocarà anar a veure aquest cap de setmana. Els inseparables Chase, Marshall, Sky i la resta de la patrulla canina que viuen una nova aventura després de quedar atrapats en una illa plena de dinosaures. Allà descobriran un món completament desconegut i hauran de superar tota mena de reptes per tornar a casa, ajudant, com sempre, a tots aquells que ho necessiten.
1: Nunca podría ser un perro de aguas.
2: ¡Impacto inminente!
0: Al darrere hi torna a haver el director Carl Brunker, responsable de les anteriors pel·lícules d'aquesta franquícia, que manté la fórmula que també ha funcionat fins ara. Molt de color, molt de ritme, humor constant i un missatge positiu sobre el treball en equip, la cooperació i l'amistat.
2: ¡Estamos preparados! ¡Corre!
0: La patrulla canina, la dinopel·lícula.
3: Este año.
0: És evident que no descobrirà gaire cosa nova per als adults, però tampoc no ho pretén. És una pel·lícula pensada perquè els nens surtin del cinema amb un somriure i en aquest objectiu compleix perfectament. Si busqueu una sessió familiar aquest cap de setmana, és això, la millor opció possible. La patrulla canina, la dinopel·lícula.
4: Es el mayor depósito natural de diamantes del mundo.
5: ¡Venga, papá, piedrita!
4: ¡Ah! ¡Yo! La única solución es una buena explosión.
2: ¡Es un volcán! ¡Pretenden destruir la isla! ¡Necesitamos toda la ayuda posible!
0: A partir d'aquí hi ha altres estrenes que també toca destacar-les i que també són, bé, prou interessants. Perquè, per exemple, si preferiu una història amb una mica més d'atenció, una de les propostes més interessants es diu El síndrome de Rembrandt. És un thriller europeu que porta al món de l'art i tot comença quan apareix una pintura atribuïda a Rembrandt. El que sembla un descobriment extraordinari es converteix ràpidament en una investigació plena de secrets, d'interessos milionaris i personatges que amaguen molt més del que expliquen. Bé, podem dir que és una d'aquelles pel·lícules que no necessiten persecucions impossibles ni explosions per mantenir l'atenció. Aquí tot passa a través dels diàlegs, de les mirades i dels petits detalls. Bé, es vol tractar una mica l'espectador amb intel·ligència, diria jo. No donar totes les respostes de seguida i obligar a estar atent durant tota la projecció. Així que si us han agradat altres títols clàssics, com El nom de la rosa, El codi de Vinci o els thrillers d'investigació europeus, aquí trobareu una proposta ben solvent. El síndrome de Rembrandt. I també canviant totalment de registre, arriba El último mono. És una comèdia que utilitza humor per retratar moltes de les contradiccions de la societat actual. El protagonista, que es veu arrossegat en una cadena de situacions cada vegada més absurdes i que acaben convertint-se en una crítica social disfressada de rialla.
6: Los hombres, sobre todo los heterosexuales, son una especie en vía de extinción. Queremos que nos respeten. Les exigimos que aprendan dónde está el clítoris. O sea, nos estamos volviendo locas.
0: Espera. Bé, podem dir que és una comèdia d'acudit fàcil, tot sigui dit, però que, bé, més aviat d'aquelles que juguen amb la ironia i amb els personatges més extravagants, tot i que tampoc no descobreixen gaire cosa nova, eh? La sensació que deixa és que no busca agradar a tothom, però qui entri en el seu joc probablement la gaudirà molt.
5: Mismo tren, mismo destino. Por casualidad no me estarás siguiendo, ¿no?
0: El último mono, aquest és el títol. Producció espanyola.
6: Está tramando.
0: La pel·lícula espanyola de la setmana, podríem dir.
7: ¿Te mucho con los tíos?
6: No, yo no me meto con los tíos, soy animalista.
8: No te varías con él ni por curiosidad.
9: Al de recta, pecho orgulloso. Parezco un cantante de K-pop coreano.
10: Estás espectacular.
11: Vamos a jugar.
12: Tú no pasabas de él.
13: Me odias y me deseas.
14: ¿Para mí qué le pegan?
15: Todas las mujeres son lesbianas.
0: I anem cap a una proposta molt més íntima. La ventana abierta. És una pel·lícula que ens ajuda a conèixer el Rubén, un home que viatja fins a un petit poble costaner per trobar-se amb una dona amb qui ha mantingut durant molt de temps una relació exclusivament virtual. I quan finalment es coneixen, tots dos descobreixen que la realitat i les expectatives no sempre acaben de coincidir. És una història que parla de la necessitat de connectar amb els altres, de la solitud i com les xarxes socials poden contribuir a una imatge molt diferent de les persones.
16: Hola y adiós.
17: ¿Cómo que adiós?
16: Se lo decía a ver a mi hija que está aquí.
17: Por fin nos conocemos en persona. No, mira, esa foto la conozco yo, tu hermana. Por cierto, ¿dónde está?
0: Hem de dir que també és producció espanyola, és un cinema pausat, contemplatiu, amb una fotografia molt cuidada i unes interpretacions que sostenen pràcticament tota la pel·lícula. Bé, no és una obra per qui potser busqui acció, però sí per als espectadors que prefereixen sortir del cinema amb alguna cosa per pensar i de conversar.
18: Te puede hacer perder la cabeza.
0: I acabem amb una altra pel·lícula, El amor que permanece. Tampoc s'ha de dir que no és una pel·lícula fàcil, també és una pel·lícula amb un alt càrrec alternatiu i que potser serà també complicat que arribi a les cartelleres més convencionals.
19: Una família de 5 membres i su perro pastor disfruten de una cena tardia.
0: És una producció dramàtica que reflexiona sobre les segones oportunitats. Parla del pas del temps, dels records i d'aquelles relacions que semblaven acabades però que anys després encara continuen deixant empremta. És una pel·lícula elegant, molt ben interpretada i amb un ritme tranquil que aposta clarament pels personatges abans que per uns grans girs de guió.
19: Barco pesquero de 15.000 tonelades.
20: ¡Qué cachondo estoy, Maggie! ¿No estás cachondo?
21: ¿Cómo?
19: Los niños tienen el privilegio de poder jugar.
0: Doncs bé, són les pel·lícules que arriben a les cartelleres, que sempre ens agrada avançar-ho, això, perquè després l'hora de triar sigui justament una bona elecció. Així que això, si aneu amb criatures, no hi ha debat. La patrulla canina, la dinopel·lícula, és l'elecció més fàcil i la que amb tota probabilitat deixarà més contents els petits de casa. I per a un públic més adult, clar, és això. Us heu de quedar amb el síndrome de Rembrandt, potser. Em sembla que és la proposta més completa d'aquesta setmana, amb una història que atrapa des del primer moment i que demostra que encara es queden thrillers elegants sense recórrer als grans efectes especials. I, en canvi, si sou els que busquen un cinema més tranquil, més emocional i amb temps per assaborir les històries, La ventana abierta també mereix una oportunitat.
22: Viu el matí de forma propera amb La Calaixera, al magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.

0: Connecta't amb Ràdio i Televisió El Vendrell en línia al web rtvalvendrell.cat i a través de les seves xarxes socials. A Facebook, rtv-alvendrell, i a Twitter, rtv-fb. La teva informació més propera. Els dos meus principis.
1: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM. Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos. La Calaixera, un magazín de Ràdio El Vendrell.
2: Doncs va, seguim, continuem. Notícies actualitzades, el butlletí de les 10, i que ens porten ja gairebé aquests 4 minuts a la franja, i en conseqüència la segona part del programa. Avui és divendres 7 d'agost, programa número 4.020. Gràcies per fer-ho possible i moltíssimes gràcies per ser-hi, com sempre. Amb l'intenció i l'objectiu d'apropar-vos tota aquesta estona de ràdio, senzilla, sense pretensions, i fins a les 12, fins al migdia, quan hem començat, com sempre, puntuals, a les 9 del matí. A més, els divendres, una secció ja habitual a la segona part, aquesta secció sobre llibres, sobre lectures, gèneres, autors, autores, allò que ens explica i ens aporta la Montse Porcel en directe. A més, avui, última secció de la temporada. I a nivell d'agenda, recordar-vos que aquest vespre hi ha una nova proposta en el Vendrell Sent la Música, al Parc d'Utrera, per conèixer el nou treball i el darrer disc dels Imen de Zooms. És un grup musical, bé, molt especial, molt xulo, encapçalat per el vendrellenc Ismael Muñoz. Doncs vam parlar amb ells, vam parlar en el seu dia en la presentació del disc que avui també presentaran. Acabarem de repassar l'agenda, arribarem a les 11, actualitzarem les notícies i ens quedarà ja tercera i última part. I avui tornem-hi altra vegada amb aquesta secció amb l'àrea bàsica de salut del Vendrell, aquest espai sobre salut comunitària, on avui hem de parlar sobre la lactància, la importància de la lactància. Lactància materna, s'entén. I després d'això, una bona estona per la participació i les trucades. Doncs vinga, seguim, continuem. Segona part, som-hi.
1: La Calaixera, un programa únic de tot.

0: Ben a punt i amb ganes, sobretot, de conèixer i d'explicar, crec, per part de la Montse, jo crec que sí, ganes d'explicar-nos sempre moltes coses, Montse?
1: I de l'estiu.
0: I de l'estiu.
1: I de l'estiu i de la calorassa que s'està fent, vaja. Però bé, què hi farem?
0: Sí, a resistir.
1: Sí.
0: Com... No podem fer-hi res més que aguantar-ho, això.
1: Però vaja, això de que ahir plogués...
0: Ha ajudat. Aquí no ens ha tocat directament, però diuen que ha ajudat a refrescar Pirineus i tal, i com que a vegades el vent ve del nord, doncs sí, arriba una mica més fresc.
1: No és aquell vent del sud.
0: Correcte.
1: Doncs què farem? Doncs mira, començarem amb tres dites que són reals com la vida mateixa. Aquesta que, jo sempre l'he sentit, que diu que a l'estiu tota cuca viu.
0: És veritat.
1: El que passa que sí que tota cuca viu... però passem molta calor, però bueno, sí. És veritat, és així, no? Que és una estació, doncs, que... Però també té altres problemes, amb gent, per exemple, que pateix problemes de circulació, aquesta calor no acompanya aquesta xafogó. Per tant, tota cuca viu, però algunes vegades molesta una mica. I altres dues que diuen... Diu que xàfec d'estiu fa la meitat del que diu. I és veritat, perquè plou, sí, però no sempre vol dir que refresqui. No sempre vol dir que sigui una pluja, a vegades són pluges amb calamar-se, no? Per tant, i l'altre que diu, a l'estiu per l'ombra i a l'hivern pel sol. És veritat, em diu, és que estàs molt morena, però no perquè vaig al sol, sinó perquè, vaig a la piscina, faig aquagym, i vulguis o no, el sol m'agafa a mi. Perquè si no, vas pel carrer i realment o vas amb un paraigües...
0: No, o per l'ombra tal,
1: per l'ombra, no? Sí, i no sempre a tot arreu, als pobles a vegades passa que no hi ha ombra, no? Doncs bé, aquí queden aquestes tres dites i vull obres que tenen que veure, doncs, això, amb l'estiu.
0: Molt bé.
1: Començarem pels més petitons de la casa, amb un conte que es diu Quan pica el sol... és de la col·lecció Les Estacions, i aquest és el número 4, de Mar Benegas. És un llibre, a part de pel seu contingut, són d'aquests de tapa dura de cartró. Diu, quan contemplem la natura amb ulls curiosos, descobrim les meravelloses transformacions que les estacions ens regalen. Una col·lecció de llibres perfecta per als més petits que gaudiran estirant els mecanismes, allò que el fas lliscar cap avall i per anar a canviar les imatges, no?, que apareixen a cada finestra màgica, que és ideal, doncs, per compartir una estona de lectura, no? Jo el que sempre comento, no?, que els més petits els hi agrada que els expliquis contes. A vegades sempre vols repetir el mateix, però també aquests contes que els tenen a la mà i que els pots comentar, doncs això no té preu i no s'hauria de perdre mai aquest contacte amb el llibre escrit. Una altra. No, l'autora, perquè he trobat interessant. La Mar Benegas va néixer a València l'any 75. A més d'escriptora de poesia, de poesia, també és poetessa, doncs de literatura infantil. Però té una professió que molts escriptors i escriptores es dediquen a fer, que és a formar. A formar, doncs, amb el tema de l'aprenentatge de la lectura. És formadora i conferenciant, especialitzada en poesia, animació a la lectura i en creativitat. Perquè, clar, a vegades no que sigui fàcil com tot, però és una tècnica, no?, animar tant els que es dediquen, doncs, a l'ensenyament com als clubs de lectura de les biblioteques, que hi ha moltes activitats que ajuden a que un llibre, doncs, t'agradi i que gaudeixis d'ell, no?
0: Sí.
1: Per tant, la Mar Benegas es dedica a aquesta feina, no? També, doncs, això va dirigida, doncs, a professionals, doncs, això de les biblioteques, de l'ensenyament, i a famílies, també, com a públic, també a famílies, com també a públic infantil. Fa cursos i conferències, tant a Espanya, sembla, com en altres països, no? Ha treballat això en escoles, en centres especialitzats i amb innovació pedagògica. també a col·legis oficials i associacions professionals de bibliotecaris, universitats, fundacions i altres institucions. Col·laboradora de diferents iniciatives i espais de creació culturals vinculats a la lectura i la poesia. Clar, això, tot això a València, que és d'on ella treballa i viu.
0: Val.
1: I durant 6 anys es va coordinar les visites escolars de la Biblioteca Provincial de València. I actualment és directora de les jornades d'animació a la lectura, escriptura i observació. Aquesta és una tasca també que moltes escoles fan, que van a les biblioteques, i la mateixa persona de la biblioteca doncs els hi va una mica doncs explicant què és això d'aquest espai. Per tant, aquesta feina de relacionar els grups escolars amb les biblioteques.
0: Molt bé.
1: Els seus llibres he trobat que han sigut traduïts al Brasil, a Corea i a França. Bé, un altre. El mar que més m'estimo. Això és un àlbum il·lustrat de Laia Barloso i també de Tapa Dura. Però forma part d'aquesta bibliografia, d'aquests contes, que a més d'una història serveixen per donar a conèixer, no sé, des de l'univers, el món animal, el món vegetal, doncs aquest part és del mar, no? I és, per què és interessant? Doncs per comprendre la importància de cuidar els nostres mars, en aquest cas també les platges, per l'amenaça de plàstics. És veritat, a vegades vas a la platja i dius, mare meva, i no és que millor la gent que l'ha tirat, és que l'arrosseguen, clar, les marees l'arrosseguen doncs, del fons del mar. No?
0: Sí, sí, sí.
1: També es diu que els vaixells tenen molta, molta responsabilitat, que a vegades no fa, no fa la seva feina, doncs... com l'haurien de fer, no?
0: I les samarretes tècniques? Les samarretes aquestes que hi ha ara tan de moda, que són aquestes samarretes tècniques per fer esport,
1: sí.
0: Doncs també no deixa de ser plàstic. I clar, acaben sent fibres de plàstic que acaben al mar. I s'està començant a tenir un problema ja també amb aquest tipus de tèxtil sintètic.
1: Sí, sí. Clar, sí, sí, exacte, que no són només els envasos,
0: no,
1: sinó
0: no, no,
1: que
0: no,
1: és...
0: Sinó... Sí.
1: Déu-m'hi-do, eh? Uh-huh. Sí, sí, no, no, és clar, és que això ens hauríem... Bueno, bé, per això serveix el reciclatge, no?
0: Sí, intentar reaprofitar al màxim tots aquests productes.
1: I arribar a casa i ho tires a les escombraries de casa teva, no al bosc o...
0: Sí.
1: O bueno, també els boscos també n'hauríem de parlar un altre dia, no? Doncs el protagonista és un nen que escapbussa al mar i descobreix que alguna cosa no va bé. L'aigua està bruta, hi ha plàstics i deixalles per tot arreu. I diu, això no pot ser, eh? S'ha de salvar el mar, costi el que costi. Diu, cuidar el planeta és important. Uh-huh. Al final del llibre inclou informació sobre els plàstics i consells per deixar de consumir-ne. Torno a dir, aquestes col·leccions de contes i llibres de coneixements són molt sí, interessants perquè ajuden a aprendre. No? El que dèiem, la literatura és per passar-ho bé, per també transmetre valors i també per transmetre coneixements. L'autora, Laia Barloso i Clarà, és, a més, il·lustradora. Ha il·lustrat també aquest llibre o aquest conte il·lustrat. I és autora de llibres infantils i de coneixements. Nascuda a Girona, on també doncs, hi resideix, que combina la seva feina de mestra d'infantil amb la il·lustració. Ha creat obres d'èxit com una que es diu El bosc que més m'estimo. Això que dèiem, no? Doncs el maltractament dels boscos, i no només, bueno, també el ús dels incendis és el més perillós, però també la brutícia, no? Vas a passar inclús allò, anem a passar el dia, ai, quin bosc, anem a menjar al bosc i has de dedicar-te un quart d'hora a netejar-ho perquè és que fa vergonya com es pot llançar.
0: Ai, sí.
1: Llançar. És que de veritat, quino, vull dir, agafes una bossa i t'ho emportes això a casa
0: teva. Sí.
1: És que vull dir, és com incomprensible, no?
0: Correcte.
1: I és aquesta idea de que com no és meu,
0: Sí, exacte. Sí, com que no és casa meva, ens pensem que no és casa nostra, doncs sí, la llibertat, no? De...
1: Eh?
0: I també les pells de les mandarines, si us plau, que molta gent diu, això és orgànic, ho llancem.
1: Sí.
0: Tampoc, si us plau. Que no hi ha mandarinos, no sé com es diuen, que no hi ha mandariners o mandarinos, sí, al bosc, sí, doncs allò allà no hi fa res, encara que sigui orgànic, encara que siguin pells de fruita o pells de mandarina, si us plau. Encara que sigui orgànic, clar, també ho hem de prendre, clar, cap a casa.
1: I no dir, bueno, és que s'ho menjarà el millor,
0: sí,
1: un port senglar que passa,
0: sí,
1: per allà.
0: Això és, bueno, això es descomposa, és orgànic. Sí. No. Que no hi ha mandarines al bosc, doncs no cal deixar les pells allà.
1: Sí, sí,
0: Ni pells de plata, ni res per l'estil, eh?
1: No, jo no sé, que aquest tema de l'incivisme s'haurien de posar molt les piles, als ajuntaments, que no són els que ho fan, però sí una responsabilitat de fer campanyes de civisme. No sé si servirien per molt, però...
0: Bueno...
1: És que, no, és que és incomprensible, no? És que el tema de, no sé, d'educació ciutadana, no? Bé, doncs aquí, doncs, el mar que més m'estimo. I ara, una mica pels més grandets. Un que diu Un estiu per sempre, d'aquella literatura que pot agradar als joves, que és, té a veure, doncs, una mica amb quan comença l'amor, amb l'amor una mica d'amistat i una mica més, que és de l'autor, aquest és un autor europeu, Garrison Daisy, i traduït per Anna Rosic Soler. El noi i la noia, en Caplan i la Mina, han construït el seu món a partir de l'amistat que els uneix. Tot el que els envolta pot trontollar, però mentre continuïn sent amics, saben que res pot anar malament fins que arriba el seu últim estiu junts. Tots tenen que veure una mica amb l'estiu. La Mina comença a sortir de la seva closca per descobrir que hi ha vida més enllà dels llibres. És una gran lectora. I en Caplan comença a adonar-se que el que sent per ella pot ser més que una amistat. Però si confessar els seus sentiments posa en perill el que més li importa, s'atrevirà a dir la veritat, una història d'amor que és com una abraçada al final de l'estiu. Un llibre, doncs, també bonic. I també a partir de 10 anys, tot això de les edats, una mica, però una mica orientatiu.
0: Sí.
1: Diu Un estiu de luxe, de Marianne Caurin. Aquest llibre parla també de l'època de l'estiu. La protagonista diu que no anirà de vacances enlloc, però l'últim dia de classe explica als seus companys que ella i la seva mare passaran uns dies al sud en un complex hoteler de somni. I diu, el sud no és cap lloc concret. És un llibre que també parla una mica de... doncs de que no tothom pot gaudir d'unes vacances a l'altra punta del món, però això no vol dir que no t'ho hagis de passar bé. Diu, al sud, diuen, no és cap lloc concret, diu una de les nenes de la classe, i és ben cert que el sud no és cap país que un pugui assenyalar al mapa del món. Una altra cosa ben certa és que aquest estiu la protagonista no sortirà de la modesta cooperativa d'habitatge on viu amb la seva mare. Però podria passar que les vacances que ella preveu que siguin les pitjors de la seva vida acabin sent les millors, perquè si un hi rumia bé, el sud pot ser qualsevol lloc i les bones amistats neixen quan un menys s'ho espera. Jo l'he trobat aquesta informació, però sembla un llibre que pot ser molt, molt bonic, interessant. Doncs aquí la literatura per als més petits, i si no aneu a les biblioteques, a les llibreries que n'hi ha.
0: Correcte, i us aconsellen i us ensenyen i us mostren.
1: Sí, és que així, a més és com un tema temàtic.
0: Sí.
1: Hi ha molts, és que dins de la literatura podríem parlar, no?, de les estacions, dels animals, i el tema de l'estiu és un tema més bastant recurrent, perquè, bé, dona peu, doncs, bé, qualsevol tema, però aquest de l'estiu, els que escriuen, doncs, ho saben fer molt bé i tenen molta obra publicada. I ara anem a la literatura per adults, però aquesta, que ara us comentaré, jo la vaig llegir fa molt de temps, però que també pot ser una literatura juvenil. Juvenil per a veure, per què? Pel tema, per exemple, pot ser un motiu. També, doncs, perquè que pot agradar perquè combina doncs l'humor i una mica a l'humor negre. I aquest tema doncs també pot ser interessant pels joves, que pugui agradar aquesta temàtica, i a més està escrita d'una manera també molt amena. Què és L'estiu de l'anglès? És un llibre de fa uns quants anys, però bé, d'una autora que a mi m'agrada, que és la Carme Riera, que ha escrit una mica de tot i, no sé, hauria decidit escriure una, jo diria, una novel·la, una novel·leta, no? I molt, també per la... per allò, per l'estiu, no? Per no escalfar-se gaire el cap i ser una mica, doncs, agradable. Això és una novel·la curta, té 100 i escaig de pàgines, que és fàcil de llegir, molt amena, i amb un punt d'aquest humor negre per passar, doncs, això, una estona agradable. La protagonista. A veure, també el tema d'això que està fa molts anys de moda, bueno, moda, d'anar a aprendre anglès. Bé, perquè t'agradi, perquè creus que és necessari, te'n vas a Anglaterra, te'n vas a Irlanda, a estudiar anglès de diferents maneres. I aquesta és una, la protagonista, és una dona que és una agent immobiliària de Barcelona, que diu, me n'aniré a l'estiu i aprofitaré per aprendre anglès. A més, en un lloc que només es parli anglès. I, sí, sí, així se'n va, un vacances per aprendre anglès. Però, clar, i per què? Ella és per, senzillament, perquè per la seva feina li interessa conèixer aquest idioma. Una mica per la qüestió professional, va. No tant per poder viatjar. Bé, troba un lloc una mica aïllat, una casa... amb un personatge una mica especial, que és una professora, la professora Gross, no sé com es pronuncia, i s'instal·la a casa d'aquesta professora. És bastant peculiar. I a més, aquesta casa està al mig del camp i tot ho presenta una mica que pot passar-hi allà coses i que té que veure una mica amb una novel·la policíaca. Per un costat, dosis d'humor, però per una altra, allò de la casa de los horrores, i com la protagonista doncs va passant per diferents situacions per aquesta professora amb uns mètodes una mica estrafolaris per aprendre l'anglès. És divertida, jo recordo que la vaig llegir i em va agradar. Per tant, L'estiu de l'anglès, de la Carme Riera. I ara acabarem amb un llibre d'aquests de narracions, de contes, que es diu contes, de narracions curtes, que es diu Nits d'estiu. És el que dèiem, no?, que n'hi ha molta de bibliografia sobre aquesta estació. 11 autors i autores que parlen d'aquelles nits d'estiu on tot s'atura, on la calma després de la intensa calor del dia treu les històries que tots tenim dins. Per tant, cada un d'aquestes històries té com a protagonista l'estiu. Autors, i alguns, la veritat, que, però bé, aquí els anomeno, Roc Casagran, Melcior Comas, Carlota Gurt, aquesta autora sí que per mi és més coneguda, Stephanie Kremser, Jordi Nopka, també conegut, Sergi Pàmies, Clara Caraltó, Llúcia Ramis i Sílvia Soler, també molt coneguda. Doncs aquí, nits d'estiu, per passar també una estona doncs agradable amb aquestes 11 narracions o contes, no? Uh-huh. I m'agradaria acabar amb dues coses. Amb una poesia de l'estiu, de la poetessa Maica Duaigües, i després per escoltar una havanera que es diu La Barca Xica.
2: Sí, que és molt coneguda.
1: Molt coneguda, però potser no tan coneguda com altres havaneres, potser, no ho sé. Sempre, i doncs dic, La Barca Xica, cantada doncs pel grup de les Anxovetes. I aquesta poesia també és de l'estiu, però que es diu està d'un poemari, Brúixola per a uns versos perduts, subtítol Fragments d'un diari de navegació. I no és que sigui un poemari de poemes de l'estiu, no? Sinó que variat, i que tenen aquest punt com de, com una mica de viatge. Deixa'm una mica, doncs, a la seva introducció. Hi ha un pròleg, molt, també molt bonic, però que és una mica llarg, d'un altre poeta, de Josep Anton Vidal, però dic una mica el seu, que no és un pròleg, sinó que és com una mica una aproximació al que serà aquest poemari de la mateixa autora. Diu, justificacions de l'autora. Diu, si la vida és un veritable garbuix, per què no hauria de ser un garbuix, un poemari que parla de la vida? Aquesta brúixola us durà de passeig per diversos mars de l'existència, cercant un nord dins l'embolic dels dies. N'estic certa que en un poema o altre trobareu la vostra terra, recalareu en algun dels meus ports. No puc ser monotemàtica com aconsella les bones pràctiques dels poemaris. L'únic monotema d'aquest llibre sóc jo mateixa, jo i les meves circumstàncies, com diria el filòsof, i aquestes últimes varien constantment. Per aquest motiu, el que m'ha sortit al final és una mena d'autobiografia en clau poètica i naturalment embolicada, com embolicats són els dies. D'aquest embolic, el meu, que del de la vida no em puc responsabilitzar, en demano disculpes. És veritat, hi ha, no tots, però hi ha molts poemaris que són d'un tema, no? Un poemari, jo no ho sé, d'amor, un altre, doncs, poemari, doncs, de temes, no sé, filosòfics. Doncs aquest, com diu l'autora, és que ella ha volgut fer, diguem-ne, un garbuix de, però que tots tenen aquest punt una mica, doncs, de la vida. La vida, d'alguna manera, és, no sé, és com un viatge, no? Per les estacions, o sí, això, com una, és que el títol està molt bé, perquè molts poemes, no? És com navegar, no? Que la vida, d'alguna manera, és fer un viatge. N'hi ha persones, doncs, que viatgen més, uns altres viatgen menys, uns tenen uns problemes, uns tenen uns altres, i cada un d'aquests poemes, d'alguna manera, ens parla d'aquesta vida, no? O com ho veu la poetessa. I he triat L'estiu que m'agrada. Uh-huh. I, a més, també ho comparteixo bastant, no? Diu, l'estiu que m'agrada és de color blau, de verd i de beix, i un poquet de blanc que dugui unes puntes d'organdí brodat a les zones blanes sota un cel daurat. L'estiu que m'agrada és ple de paper, de llibres, colors, paraules que suren, pensaments profunds que expliquin la vida sense comentaris que facin cap mal. Així és com m'agrada el temps estival. Que bonic, és un poema que estàs dient coses en versos i que dius, és veritat, perquè clar, diu, és ple de paper. Per què? Doncs perquè li deu agradar dibuixar,
3: clar.
1: Perquè llegir en paper. Per tant, aquí us deixo L'estiu que m'agrada.
3: Molt bé.
1: I La barca xica. I aquest estiu, doncs, cuideu-vos molt, perquè, que no us passi res amb la calor. No. I si viatgeu, vigileu.
3: Sí.
1: I que llegiu.
3: Correcte.
1: Molt, o el que pugueu.
3: Com més, millor.
1: Jo també ho intentaré.
3: Sí, ho intentarem.
1: I ens retrobem la propera temporada.
3: De cara al setembre.
1: De cara al setembre. Ja serem gairebé la tardor.
3: Correcte, quasi. I ja veuràs.
1: No suarem tant.
3: De seguida hi serem, sí, senyor.
1: Doncs bones vacances.
3: Gràcies, igualment, Montse. Una abraçada.

0: És una manera molt especial. Estem escoltant, però abans de marxar...
1: Sí,
0: ha quedat una cosa d'agenda, eh?
1: Parlant de veneres, sí. Moltes festes majors fan ja l'estiu. Uh-huh. Doncs a Sant Oliva fan unes nits musicals cada mes, i aquest mes toca el grup de veneres Mar i Vent.
0: Molt bé.
1: A les 10 de la nit, al monestir de Sant Oliva, a l'exterior, a la fresqueta, esperem que faci fresqueta, demà dissabte, a les 10 de la nit, el grup Mar i Vent, cantada de veneres.
0: Perfecte, doncs ara sí, queda dit. Gràcies, Montse. Adéu-siau.

0: dia, de dilluns a divendres fins a les 12, amb Pere Sallent. Estàs escoltant Ràdio El Vendrell. La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08.
1: De llauna de sardines a bicicleta. I d'abric de llet a test per a les plantes.
2: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho, els envasos de plàstic, els brics i les llaunes van al contenidor groc o al cubell del porta-porta corresponent. Entra a residuombas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecoembes, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
3: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.
0: Escoltes la millor oferta radiofònica, la millor música, la millor actualitat. Escoltes Ràdio El Vendrell. Calaixera, element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic.
4: 2:15, doncs, eh?
0: Calaixera, element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic.
4: Mira què m'ha passat. Sí, queda clar que aquest és un magazín radiofònic que cada dia vol acompanyar-vos. Queda clar, queda clar. Doncs va, parlem que avui continua aquesta tarda, aquest vespre, vaja, el cicle de música El Vendrell sent la música. I de fet, la proposta que arriba avui divendres 7 d'agost a partir de les 8 del vespre és el Parc d'Utrera, amb l'energia dels Iman de Zooms, que presenten el seu nou disc El Veloz Murciélago Hindú Comía Feliz Cardillo y Kiwi. Doncs bé, quan es va presentar aquest disc, ara fa uns quants mesos, ja ens van acompanyar i, de fet, ho va fer el responsable d'aquesta formació vendrellenca, l'Ismael Muñoz, el CIM, qui això ens va donar a conèixer, doncs, com era aquest disc i com eren aquestes noves cançons. Ho recordem, això, per recomanar-vos el concert d'aquest vespre.

0: des de la nostra humilitat, ens agrada des d'aquest espai sempre això, potenciar, donar veu, conèixer i parlar les vegades que faci falta de tot aquest talent ventrellenc, territorial, comarcal o digue-li com vulguis. I crec que s'ha convertit ja en un dels artistes allò top 10 perquè fa participacions en aquest espai des de moltes vessants. Ismael Muñoz, Cim.
1: Hola, què tal?
0: Com estàs?
1: Molt bé. Sí? Encantat que em deixis venir sempre que tinc alguna cosa a dir. Dono la braça, ei, porta'm a lliure.
0: No, vinga, va, vine, va. Això, el rànquing, crec que dels que més has vingut...
1: Vamos.
0: Això, per la teva vessant artística, que ara en parlarem, ja vam parlar àmpliament ja fa... uns quants mesos,
1: sí, sí.
0: No? La temporada passada devia ser. Has vingut com a administrador.
1: Sí, correcte.
0: I ara tornes a venir com a artista presentant un nou disc, un nou treball.
1: Exacte.
0: Enhorabona per la feina.
1: Moltes gràcies.
0: Perquè la feina d'administrador també et permet fer altres coses, també, no?
1: No et pensis, durant la feina d'administrador va haver-hi uns mesos que eres admin, pràcticament, i ja està. No vull dir moltes coses per als nou admins que no s'espantin.
0: No. I que acaben ara d'agafar possessió, eh? No.
1: Però sí que la feina del disc estava feta abans de ser administrador.
0: D'acord. De fet, el disc es va presentar a l'estiu,
1: sí.
0: Però ara, aquesta tardor, heu presentat aquest format vinil, que és espectacular, no? És un LP.
1: Exacte.
0: Que podeu trobar de format físic en vinil.
1: Sí.
0: I després hi ha en digital.
1: Exacte.
0: CD, oblidem-nos.
1: CD, res.
0: Està mort, ja, el CD.
1: Sí, em sap greu dir-ho, però el vinil també està pràcticament mort. Bueno, que el format físic potser... Sí, i el CD també aguanta, eh?
0: Ja.
1: Però, clar, quan vam parlar amb la discogràfica, jo soc de, pues, d'una altra època, o ja no sé si m'has de dir romàntic, o m'has de dir... no sé, o simplement vell, jo què sé, igual és això, però a mi m'agrada que hi hagi algo tangible.
0: Sí, home, sí.
1: Vull dir, el digital està molt bé, arribes a tot arreu, ho pots sentir en qualsevol moment, però la constància d'alguna cosa material, física, a mi amb la música i amb l'audiovisual m'agrada. I jo, parlant amb ells, dèiem, bueno, què podem fer? I ara fer un CD és que no té sentit perquè molta gent no té on posar-ho.
0: Fins i tot jo em
1: resulta incòmode.
0: Sí.
1: Els escolto als cotxes, però la majoria de cotxes nous
0: ja no
1: obtenen per escoltar CD.
0: No.
1: Llavors vam dir, escolta, si ho traiem en vinil, fem una tirada curta, total, si no vendrem molts discos, és igual, qui ens el compri ens el comprarà sigui en CD o sigui en vinil. I com que en vinil no havíem editat res i tal... La discogràfica va mirar, va fer números i semblava bé i vam dir, pues, vinga, va, apostem pel vinil. Okay.
0: Doncs això, tots aquests nostàlgics com el Zim, que el puguin trobar en vinil, que el puguin tenir a casa, palpar-lo, obrir-lo, que ara en parlarem perquè és una joia, i després en digital, que també està de forma oberta i tothom pot escoltar-ho per les plataformes habituals i és una manera d'escoltar Zim and the Zooms, que no ho hem dit, eh? T'he presentat amb tu, no? Però la informació que és Zim and the Zooms és el segon LP,
1: sí.
0: Però... Durant tots aquests anys, perquè cert retard, han passat uns quants anys, entre mig has fet moltes coses, eh?
1: Sí,
0: musicalment parlant.
1: Sí, jo, com a músic, he fet coses com a Zim, a seca, sí. Sense els zooms, però també vam treure un single el 2017, vam treure un concert en directe, hem fet cosetes, potser no amb la continuïtat que s'espera d'un grup de música, que s'hi dedica plenament a fer música, però no és que hagin passat, perquè crec que el del Conejo Blanco és del 2013-2014, vull dir que fa 10 anys. No és que fa 10 anys que no fem res, no. Hem fet cosetes, potser no moltes, però hem fet.
0: Però ja és una mica el segell vostre, ja, no?
1: Sí.
0: Ara també en parlarem, eh? És així, teniu una signatura creativa molt especial, que a mi m'agrada molt.
1: Gràcies.
0: I que jo també ho porto, això, no? De ser una mica... Bueno, que feu allò que no se us espera que feu.
1: Sí, totalment. No? Vull dir, jo què sé, la part més recent potser va ser el format aquest per xics, que va funcionar molt bé, vam fer 3, 4, 5 bolos de Cimes per xics, i a més va funcionar molt bé, i de forma inesperada, i bueno, van sortint cosetes que anem fent això, una mica la contra potser del que s'esperaria d'una carrera sòlida, que no la tenim.
0: No, bueno, tot vindrà, o almenys, home, consolidada, sí, pels anys almenys,
1: sí,
0: eh?
1: Això,
0: no?
1: Sí, no? I que no ens surt a pagar, o no ens surt a pagar molt, que ja és un gran què, eh? Que hi ha grups que s'hi dediquen que a vegades és com, aquest any ens ha sortit a pagar, eh?
0: També hi ha molt amb els temps que corren. Bé, no seré original, jo crec... T'han preguntat a tot arreu, jo també ho preguntaré, que és el nom, que encara no l'hem dit, d'aquest nou LP. A veure, quin faig? Faig el llarg i després faré el curt.
1: Vale.
0: El veloz murciélago hindú comía feliz cardillo y kiwi, la cigüeña tocaba el saxofón detrás del palenque de paja.
1: Què et sembla?
0: Era el nom complet i es va quedar simplement amb el veloz murciélago hindú comía feliz cardillo y kiwi.
1: Sí, simplement. No?
0: Què us heu fumat, tio? Per buscar això.
1: A veure... Aquesta frase, potser t'has adonat, té una particularitat, i és que té totes les lletres de l'abecedari, de l'alfabet. Vale? Sí. És un pangrama, que es diu.
0: Sí, sí,
1: i, de
0: sí,
1: fet,
0: sí.
1: Era molt habitual. No sé si encara es manté, però era molt, molt habitual. Diria que és el Windows, quan proves les fonts de text. Quan tens una font de text nova, et mostra una frase perquè tu vegis com que era escrita. Ah. I una de les frases que es feien servir és aquesta, perquè té tots els caràcters.
0: Ah, és clar, clar, clar.
1: Llavors, nosaltres vam voler fer aquesta frase primer. El que deia abans, potser és que ja sóc vell i els meus referents són un Windows 95 que... Ah. Però, sobretot, la gràcia aquesta de que té totes les lletres, perquè nosaltres, el nostre estil musical, potser no es pot etiquetar sí. dins d'un únic gènere.
0: Sí, sí, sí.
1: I com que fem una mica de tot, llavors... Era com dir, ei, la nostra música és com el nostre títol, hi ha una mica de tot, clar, és variat.
0: Tot és això, torno a dir, jo destaco molt, crec que és un dels valors de Gemantesums, jo crec que la meva opinió no vol un duro, però crec que és tot aquest univers creatiu i que n'hem parlat en diferents ocasions, allò que et passa tu pel cap, que us passa tots pel cap, que és una manera molt especial, i crec que és on està la diferència, i on marca la diferència, amb qualitat i amb música ben feta. L'estil, més o menys, continua sent el mateix. Estil... que no és estil, que és barreja, que podem trobar de tot, no?
1: Exacte, al final jo crec que l'estil, per si dir-ho, no diré un estil únic ni propi, perquè realment identifiques diferents gèneres.
0: Clar.
1: Però el que dona coherència i continuïtat, no, a tota l'obra és la forma que tinc d'escriure les lletres, les estructures que faig i com la meva veu sempre va amb un mateix encaix dins del que és la bateria i el baix.
0: Val.
1: Crec que això és el que et dona una mica de coherència. Amb el Conejo Blanco potser s'optava més, però ara crec que estem ja més habituats a que molts artistes facin gèneres molt diferents.
0: Sí, sí.
1: I puc posar un riff, no sé, jo què sé, els Figaflauas, per exemple, et fan, jo què sé, tenen cançons que sí que són samplers, però l'estil és diferent, no? De fet, el hip-hop, que és del món d'on jo venia, tu les cançons fan a base de samples que són petites mostres d'una cançó que repeteixes o distorsiones o fas trossets i fas una música nova. Clar, en un mateix disc de hip-hop, potser les 12 bases que pot haver, les 14 bases que pot haver de les cançons, surten de 25, 26, 28 cançons diferents que no tenen res a veure l'una amb l'altra, ni en instrumentació, ni en músics, ni en estil. Però el hip-hop tenia com aquesta coherència, no? o aquest empac que feia que tot sonés una sonoritat molt concreta, molt pesada, per la bateria o per tal.
0: Sí, sí, sí.
1: Nosaltres, quan vam començar a fer-ho, la gràcia que teníem era que anàvem amb instruments reals.
0: Clar.
1: Llavors, en comptes d'agafar el tall o el trosset, vam dir, escolta, en comptes de samplejar, com que no ho farem perquè tenim instruments reals, doncs anem-nos musicalment amb els instruments aquests altres gèneres.
0: Sí, sí,
1: i
0: sí, sí.
1: Aquesta era una mica la idea. El que passa és que al final les cançons no sonen a un hip-hop o un rap, perquè no ho són, i musicalment sí que se'n van al gènere en concret de la cançó.
0: Sí, sí, això sí. També les lletres són molt especials, també fugen potser de gènere més hip-hop, no?
1: Sí, totalment.
0: Les lletres són diferents.
1: Moltes vegades és això, l'estructura és de hip-hop, però ni la temàtica, ni la intenció, ni res, només l'estructura, la resta... No conec, sí, segurament sí, però no conec cançons de hip-hop que parlin de segons quin tipus de temàtiques.
0: Sí, sí, sí, sí. Però això, que crec que és un univers propi, vostre, que no heu copiat d'enlloc, o si heu copiat, és a dir...
1: Si hem copiat
0: de
1: tot arreu.
0: Us heu inspirat, millor dit, en molts gèneres, autors, artistes, però heu creat el vostre propi gènere, no?, musical... estilístic, etcètera, etcètera, etcètera. I un exemple és aquest vinil. Això representa que és la capsa d'una pizza.
1: Sí, correcte. Sí,
0: no?
1: Sí, sí, sí, això és. I si li dones la volta més, veuràs que està tacada de greix.
0: Ostres,
1: de...
0: com a bona...
1: com a bona pizza.
0: Com a bona pizza, ben oliosa, com han de ser les pizzas. A veure, això també, la manera que ho organitzeu, veiem que no hi ha cara bé, sinó que hi ha cara pizza i cara donut.
1: Correcte. Ens feia patir això quan ho vam enviar a fàbrica, perquè,
0: sí.
1: Clar, ells, per xequejar les coses, hi ha un document o no sé què, i cara, què hi ha? Cara bé, què hi ha? Llavors era com, vale, la galleta de la cara A no posa cara A en cap moment. T'has de fixar que eren moltes especificacions i fins que no ens van arribar i ho vaig comprovar, no les tenia totes,
0: no,
1: que no estigués l'enganxina al revés.
0: Cançons com Entrante de Lima Limón, Mi precio no puedes pagar, Li cambio, Libertad para los monos, entre d'altres, Pizza i donut, Wasabi... També hi ha Monostrac, Tranquima, que deia, és un dels vostres hits, també. M'ha faltat a mi La niña rara.
1: havia pensat...
0: M'ha faltat, eh?
1: Sí, sí, el passa que com que allà estava en edició física, no, no l'he volgut incloure. Tranquima, que és un bonus track, és perquè només va sortir en digital en el seu moment.
0: Clar.
1: Pel que dèiem abans fora de càmera, no? Que el CD i tal, pues igual és per una cançó, per dues cançons ja no té sentit. No el té ja per un àlbum, doncs per una cançó tampoc. I van dir, bueno, pues el podem incloure aquí dins del disc, així tenim format físic.
0: Clar.
1: I vam aprofitar ja que hi érem per fer una remescla i un mastering nou i ara sona millor del que el seu dia va sonar. Fantàstic.
0: Ja hem dit que podeu trobar el vinil físic, podeu trobar tot en digital, i el podeu escoltar quan vulgueu. Concerts, gires, com va tot això? Que també és una mica molt vostre, eh?
1: Sí, de moment no tenim... Sí, tenim pendent fer presentació de l'àlbum. No tenim data perquè no l'hem buscat, perquè la sortida d'aquest àlbum, com sempre ens passa, ha estat una mica amb entrebancs. Deies, no?, que el disc va sortir a l'estiu i que és ara, a la tardor, quan surt el vinil. Això és per un tema d'un problema que vam tenir amb la discogràfica que ens va fer treure una cançó.
0: Què dius?
1: Amb el, sí, sí, amb el treball ja acabat, ja fet, ja masteritzat.
0: Sí. Clar.
1: Tu pensa que d'un CD, per exemple, o d'un àlbum digital, és tan senzill com bueno, retiro l'arxiu MP3 o l'arxiu WAV i ja està. En un vinil és un motllo. Treure allò no era fàcil.
0: Clar.
1: Havies de tornar a fer un màster nou, un motllo nou, i treure la cançó, i bueno,
0: ostres.
1: Llavors això va fer que es dilatés. A més, els temps de fabricació dels vinils és molt lent. El CD, a dia d'avui, té molt poca demanda, i, a més, és molt fàcil duplicar un CD a nivell industrial.
0: Sí, sí.
1: El tema del vinil, com que té el motllo, és com una cosa més...
0: És tot físic, no?
1: Clar,
0: és una producció 100% física.
1: Exacte, és una mica més difícil. Hi ha poques fàbriques de vinils i molts artistes editen en vinil.
0: Val.
1: O sigui, així com abans era molt difícil trobar el vinil, només el CD, ara comença a passar una mica al revés. El vinil sí o sí surt i s'estan fent reedicions al vinil o edicions al vinil de discos que no la tenien.
0: Som
1: llavors, això va endarrerir, va endarrerir molt. Què passa? Pues igual, no volíem fer presentacions fins no tenir l'àlbum físic. L'àlbum físic va arribar abans de temps, de forma inesperada, i llavors era com, és igual, ja ho farem, és igual, ja no ens ve d'aquí, però farem concerts.
0: Estarem pendents. Escolta'm, que ho has dit així per sobre, us van fer treure una cançó?
1: Correcte, ens van fer treure una cançó que ja estava composada, gravada, masteritzada.
0: I per què?
1: Era un tema... M'agradaria explicar una altra història perquè tingui com més morbo...

0: i perquè hi ha una cosa que és les paròdies, perquè es considerin paròdia, han de complir tres requisits. I nosaltres els complíem.
1: Va.
0: Vale? Llavors, fins aquí bé. I no has de demanar permís a ningú. O sigui, quan tu fas una versió, tampoc l'has de demanar. Simplement ho has de declarar. I tots els ingressos que t'entren per aquella versió han d'anar a l'autor real del tema. Uh-huh. En el cas de la paròdia, com que és una paròdia i tu l'has transformat, els guants sí que són per tu. Però, perquè sigui paròdia, ha de complir aquests requisits. Nosaltres els complíem, però no volíem guanyar diners. Llavors, i per assegurar-nos que havien d'estar a l'àlbum, ens vam avançar i vam contactar amb els propietaris de la llicència de la cançó. Clar, vam contactar amb l'oficina d'aquí, d'Espanya, i ens va dir, això és dels Estats Units. I, bueno, total, una sèrie de coses que no van arribar enlloc. Oh. No ens van donar la negativa, però no ens ho van aprovar.
1: Ja.
0: Llavors, la pròpia... ho puc dir, no passa res, és Universal. Universal sí. Ens va dir, Universal d'Espanya ens va dir, ei, podeu treure-ho? Que nosaltres no posarem cap queixa ni cap denúncia perquè ens sembla que sí que coincideix amb els requisits i ens sembla correcte. I si arriba a l'oficina dels Estats Units vol dir que ha estat un èxit i llavors serà molt fàcil negociar. Tireu endavant. Ok. Pues això, tot això, explica la discogràfica, jiji, jaja, vale, vale, endavant. I quan ja estem a punt de signar els contractes, clar, has de declarar l'autoria de les cançons. Llavors, com que és una paròdia, has de declarar l'autor real i, a més, qui fa la intervenció, que és la modificació, que en aquest cas era jo. I, clar, amb Dismedi, que és la nostra discogràfica, l'editorial la fa amb Warner, i Warner va dir que li semblava molt bé que ens haguessin dit que vale, però que si no hi havia un paper signat, que ells no s'arriscaven, i menys amb una cançó de la competència més directa, i que l'havíem de treure.
2: Vaja.
0: I clar, aquest tema havia de ser el single de sortida, el videoclip que ja estava preproduït, era tot, i ens vam quedar pues, sense single de sortida, sense videoclip, que a dia d'avui potser és més necessari que mai, amb el desfàs aquest temporal entre la sortida digital i la sortida de l'àlbum físic, total, un desastre.
1: Ostres, quin desastre. Ja. Però una mica això, el vostre univers, torno a dir, eh?
0: Sí, ja, està bé.
1: Ja està bé, està bé.
0: Em sembla molt, molt curiós que no puguis treure una cançó, a més, amb caràcter infantil, perquè l'oficina dels Estats Units d'Universitat ha dit que no, i a més, recordo que això és molt graciós, que vam tenir una reunió amb la Warner primer, videoconferència, però, i jo explicant, bueno, és que... recentment hi ha un cas que és el Bebito Fiu Fiu, que és una cançó d'Eminem, que no sé què, i que van denunciar i que li van donar la raó, i llavors, a més, van condemnar la discogràfica a pagar la part que no havien pogut guanyar els autors de la paròdia, i era com... I el senyor allà dient, Bebito Fiu Fiu, aquest tio, que bona sortida.
1: Ostres, que bo, tio, que bo, que bo. Bueno, pues mira, és una anècdota important, i que acompanya una mica... Torno a dir, aquest univers i aquest darrer... Aquest darrer...
0: Sí, el titular guai seria dir que una censura per la lletra...
1: Home, estaria bé.
0: Però no, la realitat és que no, era simplement un tema industrial de llicències.
1: Bueno, però té un punt divertit. A més, ho has explicat així de força divertit. Pendents, molt pendents del que feu, dels concerts, de l'oportunitat de sentir-vos en directe, que és on s'ha de sentir la música, sobretot en directe, i que puguis venir un altre dia i que segueixis encapçalant el rànquing dels convidats vale. d'aquest programa. D'acord?
0: Vale, d'acord, jo vindré totes les vegades que calguin i que pugui.
1: Gràcies, de veritat. Gràcies per venir.
0: No, de res.
3: Cada dia de dilluns a divendres fins a les 12 amb Pere Sallent. Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat.
4: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
3: La informació local i comarcal als informatius de 1:45 del migdia i a les 8 del vespre. Tota l'actualitat música a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Viu l'estiu amb Ràdio El Vendrell. La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell.
1: Set minuts per les 11, seguim en directe, estem ja esgotant la recta final i els darrers minuts de la segona part de Calaixera avui divendres, però anem a més qüestions i també un tema important, sempre l'agenda, les propostes i sobretot quan estem de ple amb diferents...

0: doncs, festes d'estiu en diferents zones del municipi i que arriben tot just després de la festa major del Vendrell, pròpiament. Festes d'estiu que ja han començat. De fet, el Francàs ja fa dia que estan de festa. Hi ha activitats que encara estan pendents, per exemple, de cara avui divendres, quan hi ha sopar a la fresca, a partir de les 9 a la zona lúdica, o també avui a dos quarts de 9, a dos quarts de 12, diguem-ho bé, a dos quarts de 12, en aquest espai de la zona lúdica del Francàs, Havaneres, amb el grup Mari Vent i Rom Cremat. I de cara a aquest cap de setmana, encara parlant del Francàs, de les 8 i fins a dos quarts de 9, classes de ball a càrrec de l'Escola de Ball Miriam Buitragó, bé, unes classes que van repetint al llarg de la setmana. Però el que és important, aquest dissabte, a les 11 de la nit, a la platja del Francàs, Castell de Focs. I a dos quarts de 12, a la zona lúdica, ball amb el grup Liberté. De cara al diumenge, hi haurà parc infantil i tallers al carrer Josep Verdi, al Parc dels Pins, a partir de les 6 de la tarda, o xocolatada infantil a partir de les 7. En paral·lel, també s'ha de dir que comencen ja les festes d'estiu a Sant Salvador. Ja vam fer un primer acte el passat divendres amb la presentació del llibre L'amor de l'Eli, d'Àngel Burgues. Però bé, l'activitat continua aquest cap de setmana, demà dissabte, per exemple, a dos quarts de nou, des de la plaça de l'Ermita, al passeig marítim, fins a la plaça Bac, cercavila dels grups de cultura popular del Vendrell. A partir de les 10 de la nit, a la plaça de Sant Salvador, la plaça de les Palmeres, hi haurà botifarrada. I a les 11 de la nit, en aquesta mateixa plaça, ball amb el grup Revers. El diumenge, a les 9 del vespre, a la platja de davant de la plaça de Sant Salvador, de la plaça de les Palmeres, sardinada popular a càrrec d'Eica, que és cuina sense fronteres. Els tickets es poden comprar el mateix dia, al igual que la botifarrada. I a partir de les 10 del vespre, a la mateixa platja, Havaneres i Rom Cremat amb el grup Serra de Marina. A partir de les 11, des de la platja de Sant Salvador, Castell de Foc, a càrrec de la pirotècnica Dragon. Així que tindrem un cap de setmana de Castell de Focs, tant dissabte al Francàs com diumenge a Sant Salvador, com ara dèiem. A partir d'aquí, tota la festa de Sant Salvador s'allargarà fins al dissabte 29 d'agost, on hi haurà més actes, com per exemple el sopar final d'estiu. I a partir del 13 d'agost començaran ja les festes de Coma-ruga, també amb molts actes previstos, i del qual també ho anirem explicant i ho destacarem aquests propers dies. Aquesta és una programació que podeu trobar en els diferents punts d'interès municipal, l'Ajuntament, sobretot també a l'Oficina de Turisme del Vendrell, o una part molt pràctica, que és la que utilitzem nosaltres, a través de la pàgina web de l'Ajuntament del Vendrell. Si aneu al vendrell.net, trobareu la programació en format PDF, que us el podeu descarregar al vostre mòbil i el podeu consultar sempre que faci falta, així com que sempre ho anem explicant o ho anem recordant aquí en aquest espai. I al mateix temps recordem també que fins al setembre continuen totes les rutes culturals anomenades en clau de sol, són visites guiades amb diferents interessos i que són ben operatives i amb molta demanda de públic, cosa que està molt bé. Doncs també això ho podeu consultar en els diferents punts informatius de l'Ajuntament del Vendrell, sobretot canalitzat des de l'Oficina de Turisme. Bàsicament, arribem a les 11, encara ens queda una pausa per promoció i res, en seguida ja actualitzem les notícies i seguirem amb la tercera i última part de programa, parlant de salut, de lactància materna, entre altres coses. A banda, també, com sempre, participació i trucades, que no hi pot faltar. Doncs va, tornem de seguida, no marxeu, fins ara.
1: Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos, La Calaixera, un magazín de Ràdio El Vendrell. Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat. Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta el millor dels 80 i dels 90. FM 100.80, a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Els millors sons llatins escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge.
2: Parar. Frenar. Sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and Roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
1: Viu el matí de forma propera amb La Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.
3: Esteu escoltant la repetició de La Calaixera.
1: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM. Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos. La Calaixera, un magazín de Ràdio El Vendrell.
0: Tercera i última part, ja a partir d'aquí, quan tornem del butlletí informatiu de la xarxa, programat, com no, en aquesta hora, i que ja ens fa arribar a les 11:04, ara mateix. Vol dir que tornem en directe a través del 107.1 de l'FM, sempre, sempre, sempre, principalment per la ràdio, això a través del 107.1 de la freqüència modulada, tot i que també ens podeu seguir, la facilitat que tecnològicament dona poder escoltar-nos a través d'internet, a www.rtp-elvendrell.cat, radiolínia, ràdio La Carta, ja ho sabeu, però també a través de televisió. Però això, seguiu, quina manera seguiu per escoltar-nos i per veure'ns. Moltíssimes gràcies per fer-ho. Doncs va, més coses. La tercera part, que avui divendres, està encapçalada altra vegada per contingut actualitzat en salut comunitària. Aquesta és una secció en col·laboració amb l'àrea bàsica de salut del Vendrell. Pensem, vaja, que és una col·laboració important i que ens permet, a nivell sanitari, doncs, parlar i conèixer tota aquesta informació de servei de primer ordre. En aquesta ocasió, crec que és un tema que mai hem parlat. Tot i que ja fa temporades que portem a terme aquesta col·laboració amb l'àrea bàsica de salut, és sobre la lactància, la importància de la lactància materna. Doncs avui serà el tema que abordarem. A banda, també ens quedarà una bona estona per la participació a les trucades, que de fet tampoc no hi pot faltar. Doncs vinga, seguim, continuem. Tercera i última part, Sony.
1: La Calaixera, un programa unitat de tots.

0: aquella secció que ja sabeu que de manera habitual ens ajuda a conèixer aquests termes sobre salut o la importància de la salut. Sempre, sempre, sempre. El més important són nosaltres mateixos, és la nostra salut, i tot parteix d'un mateix. I després d'aquí ja podem desenvolupar altres coses i ja podem anar a ajudar a altres persones. Però la salut d'un mateix és aquesta part d'egoisme ben entès que sempre s'ha de portar a terme. I és bo recordar-ho, crec. Doncs bé, nova secció sobre aquesta àrea bàsica de salut del Vendrell, a més, en aquesta comunitat de salut, i que justament intenta fer aquesta obertura i de donar aquests bons consells de salut més enllà, segurament, que de les pròpies consultes o dels propis àmbits sanitaris. Avui parlem d'un tema prou interessant. Ara ho desvetllarem. Deixeu-me que us torni a presentar una mica les professionals que s'encarreguen d'explicar-nos el tema d'avui. I anem per aquest ordre, eh? Més que res, però que ho tinc aquí en llista i apuntat, simplement, eh? La Eva Carmona, Eva, com estàs?
1: Hola, molt bé, bon dia.
0: Gràcies per acompanyar-nos.
1: Gràcies a tu.
0: Tu ets infermera pediàtrica del Botafoc?
1: Sí, en el centre Botafoc.
0: Molt bé.
1: Molt bé.
0: Gràcies i benvinguda altra vegada.
1: Molt bé, molt
0: gràcies.
1: Bé.
0: I la Maribel Tocados, el mateix també, eh? Infermera
1: sí,
0: pediàtrica igual. Del Botafoc. Com estàs?
2: Molt bé.
0: Sí?
2: Sí.
0: L'estiu bé?
2: Sí,
1: sí, molt sí? Bé. En caloreta, però bé.
0: Fantàstic. Molt bé.
1: Sí, sí, ara l'estiu.
0: És el que hi ha, eh? De fet, l'última vegada que ens vau acompanyar ja vam parlar de la calor,
1: sí,
0: eh?
1: De la calor, sí.
0: I dels consells sí, i de tot plegat, que és, això és aplicable tot l'estiu i més enllà de l'estiu,
1: sí,
0: eh?
1: Sí,
0: em refereixo. Bé. I avui també estarà acompanyant la Núria Esteve, que ja, me'n recordo l'altra vegada, va ser la primera vegada que participava, però ara ja és una experta en la ràdio, em
1: sembla.
0: La Núria Esteve, que és llevadora també d'aquesta àrea materno-infantil d'aquest espai de Botafoc. Núria, com estàs?
3: Hola, bon dia, molt
0: sí?
3: Bé.
0: Sí, sí. La ràdio dominada ja, no?
3: Bueno.
0: Sí, home, sí.
1: Sí, sí, sí. Ja la té dominada.
2: Ho va fer molt bé la primera vegada.
0: Jo penso que sí.
3: I a més, posa nerviós aquest micro.
0: No. Mira, clar, la Núria, com que no ha vingut mai, potser no ho sap, però jo he dit 50.000 vegades, estic convençut que és molt, molt pitjor. A veure, que és molt més complicat afrontar una consulta que no pas venir a un estudi de ràdio. Vull dir, deixeu-ho que ho digui així, és a dir, en comparació al que us toca treballar i fer el dia a dia,
2: sí,
0: això és...
2: Sí, sí, és, sí, tan, ja està,
0: tan,
2: ja
0: està. Això no és nada.
1: Està superat.
2: Ho poses fàcil, Pere.
0: Sí, bueno, és la nostra feina, i que vosaltres ho poseu fàcil a la consulta i la gent que us ve a consultar, eh? També s'ha de dir. Ara feia aquesta reflexió inicial, que m'ha sortit també, jo a vegades començo aquí a paranoiar de la meva manera, però és veritat, no sempre s'ha parlat. És evident que en salut emocional i en benestar emocional, però també en la salut física, no? Que a vegades sempre tenim aquesta tendència d'intentar ajudar els demés, ajudar la gent gran, ajudar els fills, ajudar les filles, i ens oblidem de nosaltres. I tot parteix d'un... Nosaltres, per poder ajudar, hem d'estar bé.
2: Sí.
0: Físicament... i mentalment i emocionalment, sí, parlant. No?
1: Molt important.
2: Sí.
0: Ho he dit bé, doncs, a l'entrada.
1: Sí, sí,
0: no,
1: sí,
0: no,
1: sí,
0: no s'ha
1: sí,
0: anat
1: sí.
0: L'olla i comença...
1: No, molt bé.
2: Hem de tindre, a més, cadascú, cada persona, tindre el seu moment d'estar sol o de fer alguna cosa que li, que li vagi bé.
0: Correcte.
2: Encara que sigui anar a fer un cafè o donar una
0: veritat.
2: Volta amb el gos.
0: Un passeig, agafar vas i... És que jo vaig amb moto. A vegades porto moltes coses personals, però no m'importa, que tants anys ja m'és igual. Jo vaig amb moto. Ostres, i saps com li diem la gent que anem amb moto, això? El psicocasco.
2: Sí, sí, sí.
0: I, ostres, doncs d'això que fas la... Jo sóc de moto tranqui, eh? És
2: sí.
0: A dir, jo no vaig a fer...
2: Carreres,
0: eh? Sí, no, jo és el passeig, per al passeig. I, hòstia, jo ajudo molt, eh? Aquest temps per tu, per reflexionar i per pensar.
2: Sí, sí.
0: Va, dit això, no és el tema d'avui.
2: No,
0: no és el tema d'avui.
3: Seria un bon tema, també.
0: És que sí, sí, a vegades ja l'hem parlat, també, quan hem parlat en termes més psicològics i tal, l'hem parlat, d'aquest benestar emocional. No, avui parlem d'un tema que és prou especial, també, molt concret, que és la lactància. Que
2: sí.
0: Per això ens acompanya també avui la Núria, que és el tema de la lactància. Ostres, un tema que podríem també extreure moltes coses, perquè també té un component, no, com social, eh, que sí, del,
2: emocional,
0: de lligam cap al nadó, no sé. Per això que és complicat. No sé per on comencem, Núria, quan parlem de lactància. Com iniciem el tema?
3: Quan parlem de lactància, doncs a mi em ve d'iniciar parlant que si una dona és capaç de gestar un bebè 9 mesos,
0: sí,
3: de crear una criatura, de parir-la, com no ha de ser capaç de lletar-la, d'alimentar-la, no? Aquesta cosa primera, no? De que mires a la naturalesa, no? I totes les femelles mamíferes donen la llet a les seves cries, no? I a més, cada espècie fabrica la llet específica sí. que necessita la seva cria, no? I nosaltres no som una excepció. No. Sí que som una excepció en el sentit que per què les nostres lactàncies són tan difícils?
0: Val.
3: No? Per què tantes dificultats?
0: Clar, però a vegades també, jo penso que ja veniu, és que no, som, si fica, sí. no vull ficar-me, però no, vull fer-ho inclusiu, a vegades em passo, no és el cas, eh? Però clar, a vegades arribeu a aquesta situació, o les mares, tampoc, no, sí. no vull ficar-me si sou mares o no, però les dones arriben a aquesta situació, ja hi ha preocupació, com dius tu, ja arribem a preocupació, amb pors, ja amb la predisposició que anirà malament i que patireu, i que patiran.
3: Clar, perquè és molt sí. més que un fet biològic, sinó que la lactància materna, clar, intervé doncs, totes les nostres creences, els nostres pensaments, el que hem viscut, les experiències, la cultura, sí. la societat, sí. no? És a dir, que és tot un conjunt, no?
0: Clar.
3: I que porta inclús a les mares a tenir idees sobre la lactància molt negatives.
0: Ja, sí, és això, mm? No? La percepció sempre és negativa.
3: Quan penses que és l'aliment que està dissenyat en el teu cos per al teu bebè, i que, per tant, és l'aliment ideal.
0: Clar.
3: Mm? Doncs a partir d'aquí tot haurien de ser facilitats, no?
0: Clar, amb aquest punt de, clar, perquè és, no, clar, i també és un instint, tu vols el millor per al teu fill o filla, sí. per al teu nadó, i és evident, no? Entre l'alimentació i tal, clar, és, no?
1: Però todo esto es mucho la sociedad, ¿eh?
0: Ya.
1: Hablamos del típico vivero, la industria, ¿no? Yeah. La comercialización, los anuncios, la televisión, las redes sociales, todo esto ha sido, ¿no? Nuestras mamás ni se lo planteaban, ¿eh?
0: No.
1: Había lactancia materna y era lactancia materna. Cuando la mujer se incorporó al trabajo, esto hay que decirlo, sí. es cuando surgió el tema de la lactancia artificial.
0: Exacto.
1: ¿Vale? Entonces ahí empezó, ¿no? Y se sabe, ¿no? Que hasta los pediatras y enfermeras, ¿no? Nos vendían que la... Bueno, antiguamente había estos anuncios, ¿no? De que la leche de bote artificial era lo mejor, ¿no?
0: Sí.
1: Era como una libertad para la mujer. Pero se olvidan lo importante que es el vínculo de como madre hacia el bebé, ¿no? Y los beneficios que tiene.
0: Sí, está claro, está claro.
1: Entonces, yo creo que las dificultades, lo que ha dicho Nuria, que tendría que ser un instinto, que lo tenemos, somos mamíferos, ¿vale? Y todas las mujeres pueden lactar.
0: Todas, ¿eh?
1: ¿Vale? Entonces, claro, algunas con más dificultades, otras con menos, ¿no? Pero claro, ahí viene, ¿no? La típica, ¿no? Dale biberón, no pasará nada. Bueno, no pasará nada, entre comillas.
0: Clar, suposo que també, ara en parlarem, ara sí. desenvoluparem tot això, eh? Suposo que també, al cap i a la fi, eh? Mm-hmm. És un recurs, també, no? És a dir, la lactància artificial és un recurs. Mm-hmm. Arribats al cas.
3: Un recurs i una opció, eh?
0: Aquí vas. Jo el que volia dir és, entenc, eh? Que tampoc no és just criminalitzar les mares que per les circumstàncies que siguin doncs utilitzin l'alimentació artificial.
3: No.
0: Però Exacte. Abans d'arribar a aquest recurs i arribar a aquesta opció sí que és bo, que és el que farem avui, que és seguir parlant i explicant els beneficis que comporta la lactància materna i natural, eh?
3: És a dir, les llets de fórmula estan perfectament dissenyades
0: sí.
3: perquè el bebè creixi en salut sí. i es desenvolupi. És a dir, i és una opció de la mare.
0: Clar. Sí.
1: Es una opción, ¿eh? Yo a veces en la consulta les digo, si le vas a dar el pecho a disgusto, porque, bueno, pues que lo pasas muy mal emocionalmente, ¿no? Pues plantéatelo, ¿no? Porque hay mamás que lo pasan mal, ¿eh? Emocionalmente, con lloros, con depresión. Entonces, no, tú tienes que disfrutar de tu crianza, ¿no? Entonces, si tú eliges la opción de dar biberón, le das el biberón, pero que sea feliz dándole el biberón.
0: No, y tan y tan.
1: ¿Vale? Porque si no, es un sin vivir, como yo digo, ¿no? Estar ahí pasándolo mal y que ellas no tienen esa decisión, pues cuando tú ya decidas, una crianza lo más, ¿no? Natural, ¿vale? Pues con biberón. Però dar-lo a gusto i ja està.
0: Exacte.
1: Vale?
0: És això, que dèiem al començament amb la Núria, que és partint d'aquesta base que ja l'instint et dona a portar la millor alimentació possible cap al teu nadó que acaba de créixer i és evident que això passa per la lactància. És el millor que es pot donar a un nadó.
3: Que moltes vegades la decisió de no donar el pit ve d'informacions que no són del tot correctes, que ens arriben, de molts mites que corren sobre la lactància materna, no? Llavors és important que la dona pugui prendre una decisió informada, que sàpiga, no? Exactament en què la lactància materna, què li pot aportar i tot allò, totes aquelles experiències negatives que de seguida ens empapen, no? És que la meva mare ja no va poder donar el pit i la meva germana tampoc, és que jo tampoc no podré. És que jo no tinc llet perquè tinc els pits petits, és que la meva llet és aigualida, o sigui, moltes coses que són mites, no? I que és important tenir la informació correcta per poder tenir una decisió
0: informada. Sí, sí, sí. No, està clar.
2: Jo és també crec que abans veiem molt la lactància tot arreu. I ara la comencem a veure un altre cop molt, però va haver una època que era com molt tabú, no? Molt de casa. Sí. I veus altres cultures que ho tenen com molt més fàcil perquè l'han viscut a casa i perquè entre les dones s'ajuden unes a les altres.
4: Clar.
2: I llavors a la societat occidental, jo
4: no,
2: crec
4: clar.
2: Que
4: això ha influït molt, suposo, no?
2: Sí.
4: I és un tema, no anirem cap aquí perquè no és això, però clar, suposo que la sexualització dels pits ha comportat això, que sigui un tabú, clar, que veure un pit pel carrer, veure un pit, perquè allà tant,
2: Sí.
4: Bueno, allà tant o no, que veiem un pit i ja sembla que... I en aquest cas tu veus un pit amb una mare que està allà tant, en un lloc públic,
2: i ja està.
4: Ara per això ja no passa, jo crec que les noves generacions això ho tenen bastant més assumit, però altres generacions que, bueno, escandalitzats i escandalitzades perquè han vist un pit, no?
2: Sí.
4: I això ha comportat això, no?
3: Sí, però no només això, és a dir que es criminalitza més veure una dona donant el pit en un banc d'un carrer, que no veure un anunci enorme d'una dona
4: clar,
3: que està mig despullada, que està gairebé ensenyant els cebrons, no?
4: Sí.
3: És a dir que és això.
4: Sí, per això dic que culturalment també això suposo que ha afectat
3: a la
4: cultura de la lactància.
3: Per què tenim pits?
1: Cultura,
3: per què tenim pits?
4: Per això, els pits...
3: Per allatar.
4: Exacte.
3: Després els pots utilitzar
4: com vulguis,
2: per altres coses.
4: Però com qualsevol altre element del cos, no sé com dir-ho,
2: Sí.
4: Que nosaltres li hem donat aquesta connotació sexual perquè li hem donada, però si li haguéssim donat el dit petit de la mà, doncs
1: igualment.
4: També seria, i hauríem d'anar amb el dit petit tapat perquè, clar, estaríem provocant, no? M'explico, una mica això,
3: Va,
4: encarnem el tema, sisplau.
2: Sí.
4: Cap al tema de la lactància, jo suposo que també una de les claus, Núria, és, suposo que també deixar que tot segueixi el seu curs, no?, a nivell natural, no?
3: Uh-huh.
4: Vull dir, estem dissenyats, esteu dissenyades per donar el pit i els nadons estan dissenyats genèticament per anar a buscar aquest
3: per
4: pit.
3: Per als nadons és totalment instintiu.
4: Uh-huh.
3: És a dir, un nadó, quan acaba de néixer, l'esperable és que passi de l'úter, surti de la mare i passi a sobre de la mare,
4: uh-huh.
3: a sobre del ventre de la mare.
4: Sí.
3: I si deixes un nadó així, aquest nadó començarà a moure's. A moure els braços, a flexionar les cames, a impulsar-se cap amunt, a aixecar el cap, a buscar el pit, decidir cap, si me'n vaig cap a l'esquerra o cap a la dreta i trobar el mugró. De fet, està estudiat que la majoria de bebès al cap d'una hora s'agafen sols al pit i a més s'agafen en una bona posició.
4: Uh-huh.
3: És a dir, i aquesta primera toma que fa el nen instintivament serà molt important per l'èxit de la lactància, perquè fa com una impronta en el cervell del bebè.
4: Aha.
3: Si aquesta primera toma es perd, a vegades és més dificultós després que els nens estan més dormits les primeres 24 hores a que s'agafin al pit. Però si ja tenen aquesta primera...
4: Val. I deixar fer, suposo, no? Que a vegades venim això, no? que sí, aquí de costat, no sé què, ara que també, no? Els coixins, no sé què, i posem tot això, i pit esquerre, pit dret, no? La mare que diu això, l'àvia que diu una altra cosa.
3: Això és una altra, sí, clar, ara
1: parlaré.
3: És dir, que pel nen és molt instintiu, però la mare, per la mare ja és diferent. Per la mare és un aprenentatge.
4: Clar.
3: Llavors és molt important que ella ja s'hagi informat prèviament. És a dir, si tu t'has decidit donar el pit, et serà molt útil d'informar-te abans, i no només tu, sinó totes les persones que estan al teu voltant, la teva parella.
2: Sí.
3: És a dir, per tu tenir confiança de que pots alletar el teu bebè, la teva parella ha de confiar en tu.
4: Clar.
3: Perquè si no, en una nit en què tens el bebè en braços,
1: plorant.
3: 2 hores plorant, un comentari de la teva parella dient és que potser la teva llet no és bona, vaig a la farmàcia a buscar un biberó,
1: ja està.
3: Li poso un xumet, t'acaba tu minvant la confiança.
1: És molt important els grups reparto que hacen las más llevadoras. Ahí todo lo que dice la Nuria de la información, puede venir la pareja, van las parejas,
4: puede venir
1: la suegra.
2: Sí, puede venir.
3: Molt important. Parlar-les a les sogres, a les àvies, que estiguin informades, perquè també un comentari, un simple comentari, cala fins a la mèdula a la mare.
4: Sí.
3: I això li fa baixar la confiança.
4: Sí.
3: És a dir, que parlar prèviament, abans que estigui el bebé allà, de com anirà la lactància, de que el bebé necessitarà molt de contacte físic, que el bebé necessitarà mamà quan necessiti, sense horari, sense rellotges, perquè les àvies tenen al cap aquella frase mítica de que no, és que el bebé ha de mamar cada 3 hores i 10 minuts de cada pit. I creus i
2: de 10 i 10.
3: Això no funciona.
4: Val.
1: I s'acostumbrarà als braços. Lo importante que son los brazos y los mimitos y todo eso. Pero es muy importante. Nosotros en la consulta, cuando ya han nacido el bebé, vemos alguna... Les digo, ¿traerá la suegra? engaña a la traela,
4: traela y, que
1: y de alguna manera, no le vamos a decir, pero se le da la importancia y ellas cogen más seguridad.
4: Clar, clar, clar.
2: Igual que la de dormir amb els bebés, nosaltres les diem que si elles estan còmodes dormint amb el seu bebé, sí, que dormin, que lo important és allatar i donar de menjar aquest bebé, però dormir, descansar, sí, que no passa res, que no, no escoltin, sí, sí, que sí, ningú s'enterarà, sí, si dorm no al llit de baranes o dorm amb, sí, ella, sí, sí, al llit, així que, listo.
4: Saps què ens va dir a la nostra llevadora el seu dia? Em va dir, no patiu, que no he vist mai cap adolescent de 16 anys dormir amb sons pares. Sí.
2: Jo sempre li dic, quan tinga novio o novia, no querrà dormir contigo.
4: Exacte, claro. És a dir que, no, ja és això.
3: Totalment.
4: Ja és això, ja és això. I entraríem, no, en tot aquest concepte de pit a demanda, això, aquests 10 minuts de pit per pit, no sé què, tot ha de ser més natural, no?
3: Sí, sí, sí, sí, sí. Perquè és que la producció de llet, és a dir, el llet que té a la mare, no depèn de com és ella o del seu pit, sinó depèn de l'estímul que tingui aquest pit. Clar. És a dir, tant mama el bebè, tanta llet tens, amb la qual si deixem el bebè que prengui totes les vegades i tota l'estona que necessiti, uh-huh, ens assegurem de que la mare produeixi la llet que necessita el seu bebè.
4: Val, val, clar, clar, clar.
1: És a demanda.
4: Sí, és a demanda. A demanda, eh?
1: Sí, claro, habrá sense niños bellotja, que... Usted dice las mamás, es que está cada media hora, bueno, es normal, cada media hora, su cuerpo le está pidiendo que coma, y habrá otros que te dirán, aguanta dos horas. Pues bueno, es a demanda, y el cuerpo es súper sabio, produce lo que gasta. Vale, ¿vale?
4: Sí, sí, sí, sí.
1: Entonces a las mamás les tenemos que decir, a veces las mamás te dicen, es que no me noto leche. Tienes leche, es adaptativo, es decir, pasa que es lo que decíamos antes, ¿no? O mi leche no le alimenta o tal, es normal que un bebé esté enganchado contigo. Uh-huh. Los 6 primeros meses de vida, el bebé, yo les digo nada más, es un pin tuyo. Es un pin, es súper importante. Hacia los 3 meses ya van espaciando un poquito, pero es súper importante el vínculo y que quiera estar contigo. Es que lo has tenido 9 meses.
4: No, no,
1: es
4: está,
1: que...
4: claro, está claro. Es
1: un... Entonces eso cuesta de entender, ¿eh? Yeah.
4: Sí, per moltes raons, eh? Sí. Però sí, sí, sí. I després això, també podem completar-ho, eh? El que anem sentint, no? Per una banda, és que no em puja la llet, és que no s'agafa el pit, no? Aquest tipus de coses, també, no? Mm-hmm. Que són com, no, com autoexcuses o no sé com dir-ho, eh? Com...
3: Bueno, bueno, que
2: són ser, dificultats, doncs,
3: clar, dificultats, no? No s'agafa el pit, potser aquest bebè està més adormilat pel que sigui, o potser se l'ha d'estimular una mica més, o potser la forma del mugró fa que li dificulti el bebè, llavors necessita una mica d'ajuda o de suport en quant a quina posició li aniria millor i no... Aquí sempre nosaltres, no, parlem que el més important, vale, és buscar l'ajuda.
1: Sí, vale, superimportant.
3: El més important. No, no quedar-se sol a casa amb una dificultat, no? No, amb la teva parella només al teu costat, sinó anar a buscar ajuda. I no, l'ajuda la podem buscar només en el moment en què, si tenim el naixement a l'hospital, doncs les llevadores, les infermeres de la planta de maternitat, sinó també arribem al centre de salut i tenim les infermeres de pediatria, les llevadores que continuem donant suport, és a dir, buscar l'ajuda.
4: Sí, sí, sí, sí, sí.
3: Les llevadores tenim una consulta només de lactància.
1: Sí. En el centro Botafoc, ya aprovechamos.
4: Venga, no, no, sí, andaban, andaban,
1: tenemos la visita espontánea de lactancia.
4: Vale.
1: Realizan las matronas, ajá, y la enfermería. Entonces, es una visita espontánea, quiere decir que yo no tengo que coger hora. Vale. Sabemos cómo están las listas de espera. Sí. ¿Vale? Entonces, la mamá llega, tenemos un horario, ¿vale? Que normalmente les decimos las matronas, bueno, de 1 a 2, ¿vale?
3: Dos partidas, 12:30.
1: Sí, 12:30 las matronas, pero bueno. Entonces, 12:30 matronas, que quede claro, y a partir de 1 con enfermería pediátrica. Entonces, las mamás llegan, lo dicen, y nosotras nos gestionamos y lo hacemos. Es decir, una mamá con una dificultad, es súper importante atenderla en el momento. Si no, es una lactancia perdida. Además, se va a esperar con dolor 1 día, 2 días, 3. Yo he tenido mamás que han llegado, pero ¿cómo has aguantado? Bueno, porque no me daban hora, porque... No. Vienes al centro de primaria y te tiene que atender, y si pasa el fin de semana igual, ¿no? Está el hospital, están las matronas, está el servicio que pueden ayudarte. Súper importante que lo
4: sepan.
1: Sempre,
4: sempre, sempre, eh? Sí. Demanar ajuda, acostar-se, consultar, en salut en general, eh? Que de fet, aquesta comunitat, no? aquest espai o aquesta comissió de salut comunitària busca això, eh? Justament.
1: Y los grupos postparto que tienen las llevadoras, súper importante.
4: Sí, sí, sí,
1: ¿vale?
4: Sí, sí.
1: Porque el grupo, lo que a ti te pasa, le pasan a otras mamás. Uh-huh. Entonces, el profesional, nosotras somos muy empáticas, intentamos ayudarlas, pero a veces llega mucho más lo que le dice una mamá, ¿no? Y si tú estás en un grupo y no, y a todas, no a todas, pero a alguna le ha pasado, te sientes como, ay, no soy la única, ¿no? Ya. Respiro.
2: Se ayudan,
1: sí,
2: en ellas.
1: Claro.
4: Y a més, no sé si encara existeix, jo recordo que fa uns anys, perquè jo havia parlat amb elles, hi havia una associació de lactants.
1: Però aquí després ja, se dissolvió.
4: Sí, ja no funciona. Jo recordo d'haver parlat amb elles, una de les, recordo, una de les converses és que es va donar el pit aquí en un estudi de ràdio en directe.
3: Vendellet, no?
1: Vendellet.
4: Veus? I ho recordo.
1: Bueno, hay otros grupos en Arbós.
3: En Arbós
1: también. Es decir, que si en el Vendellet no está, en el Arbós está, en el Tarragonés, si pones grupos de suport de lactància, i además estan 24 hores, eh?
2: També hi ha.
4: Ajuda hi és, només cal demanar-la, sisplau, que la gent no s'ho quedi, això que dèiem, no? Que a vegades que és un gest íntim, sí que també s'ha de dir, però que no quedi, que hi hagi l'oportunitat de poder preguntar i de poder exposar-ho, eh?
2: A més, és que pobres arriben molt apurades i moltes vegades és una exposició del bebè, i és que els dius més o menys com posar-les o l'ajudes una mica demanant permís, i és que posen una cara de... s'ha enganxat i no em fa mal i marxen supercontentes, no? I la parella allà de uala,
1: que
2: han sigut res, un moment.
4: Un moment és el saber, no?
1: A vegades és el suport lo emocional, sí. Lleva más que vienen y el bebé está enganchado, pero están, ¿no? Todo lo que dice la sociedad, ¿no? Me dice que llora, que tal, que si los brazos. Y a veces es el soporte emocional, estar un rato con la mamá, hablarles, decirle que lo está haciendo estupendamente bien.
4: Sí, claro.
1: Ay, respiran como dicen, ¿ves? No sé qué. Y ya es eso, el soporte, ¿no? Súper importante.
4: Sí. I tant, no sé. I la pregunta del milión. ¿Fins a quina edat?
1: Fins a quan quieras.
4: Fins quan de...
1: Si quieres, hasta los 18 años.
4: Yo tampoco no lo veo mucho, yo no lo veo tampoco.
1: No será.
4: Bueno, pues si arribats al cas, ¿no? Tampoc no hem de buscar aquesta connotació, no? Però sí, més o menys...
3: Tant l'Organització Mundial de la Salut com l'Associació Espanyola de Pediatria el que estan recomanant és 6 mesos de lactància exclusiva. Exclusiva vol dir que l'únic aliment que pren el bebè és la llet materna.
4: Val.
3: I que sigui l'aliment principal fins a l'any. I a partir dels 6 mesos es comença a introduir l'alimentació complementària, que això en saben molt més les infermeres pediàtriques que tenim aquí. I idealment fins als 2 anys. Ens estan dient, i a partir d'aquí fins que mare i bebè vulguin, és a dir, que no hi ha un tope.
2: Un moment en què
3: deixa de ser beneficiosa, mentre sigui una cosa que estigui satisfeta la mare i el bebè.
4: Val. I que una cosa no treu l'altra, no? És a dir, la lactància no treu l'alimentació.
3: No
4: sé com ho dieu, eh? No sé, vull dir, no? Començar amb els aliments, la introducció, etc. Una cosa no treu l'altra i una cosa treu l'altra tampoc. No. És a dir, que és complementari.
3: No.
4: Arribats a l'edat, és complementari.
3: Exacte.
4: Ni més ni menys.
3: Sí.
4: Molt bé.
3: S'ha de pensar que la llet materna és un aliment viu i que no sempre té la mateixa composició i es va adaptant al creixement del bebè i del nen, no?
1: I lo importante que es los 6 meses, incluso más, la leche materna hace una gran protección tanto para la mamá como para el bebé.
3: Sí.
1: Hay estudios, muchísimos estudios, tomando leche se pondrán menos malitos, tendrán menos infecciones gastrointestinales. Eso está todo comprobado, ¿vale? Entonces es súper importante los 6 primeros meses y después hasta el año. Nosotros al año es cuando le decimos, a partir de 6 meses, una alimentación complementaria al pecho.
4: Vale. Això, complementaria.
1: Y si le dan biberón es lo mismo, ¿vale? Es decir, es complementaria a la alimentación, ¿no?
4: Sí,
1: porque la gente tiene esa idea. Entonces nosotros, hasta la que la mamá quiera. ¿Vale? No hay ninguna...
4: Amb això tot dit, eh?
3: Clar, que això és un gran què i una màgia de la llet materna, no? El que sigui viva. No? I ser viva vol dir que té moltes immunoglobulines, que són defenses. És com fer una petita dosis de vacuna diària amb el bebè, que a més és exclusiva pel teu bebè, perquè només pel fet d'estar xupant del pit el contacte de la saliva del bebè amb la mare fa que la mare fabriqui les immunoglobulines, les defenses específiques per al seu bebè.
4: Val.
3: És a dir, que tots els problemes digestius, respiratoris, típics dels bebès, dels nadons i dels nens, doncs és una gran ajuda, no? És com aliment i medicina.
4: Sí. No, està clar.
1: És
4: que és això, no? És... orgànicament som la màquina més perfecta que existeix, no? I en principi és el cos qui produeix o s'adapta a les situacions vitals de cada cosa, en aquest cas és l'acompanyament del nadó, perquè ja no estem preparades justament perquè això sigui així, no? Ni més, i que això sí que es pot replicar de manera química, per entendre'ns, és evident que quan parlem de... és el millor possible. Sí, durant tota l'estona em venen com ganes de... Em sorgeixen les preguntes d'algun tip, algun consell de posició i tal. És complicat, suposo, aquí en ràdio poder explicar-ho.
1: És que no hi ha una posició.
4: Per això
1: hi ha miles de posicions.
4: Per això dic, el consell màxim és això, que la gent, les mares, les famílies, en aquest cas, s'acostin, les mares sobretot s'acostin al que dèiem ara, a la consulta, que preguntin, que puguin informar-se i que es deixin una mica acompanyar, perquè jo sé que també les llevadores, des d'un primer moment també sempre parleu i aconselleu molt pel que fa a la lactància.
3: Sí, una de les coses que hem dit al principi, que és clau en la lactància, que és deixar el rellotge, no horaris. L'altra cosa clau és la posició.
4: Clar.
3: I amb això no diem en quina posició, si me'l poso al davant estirat o dret, en vertical, en horitzontal, bebé, sinó la posició de la boca respecte al pit, no? Que això determinarà que hi hagi una bona agarre i que hi hagi una extracció eficaç de la llet. Per tant, és clau, no?, com està mamant aquest bebè. I és important que inclús no surtis de l'hospital si ningú no t'ha vist com està aquest bebè al pit. No t'hagin comprovat que realment està succionant bé, que està fent una succió eficaç perquè pugui treure la llet, perquè, clar, la que treu és la que l'alimenta, però també és la que et fa produir a tu.
4: Sí, no? Sí,
3: és a dir, que és la clau. I fa que l'agarre no sigui dolorós i que no es produeixin les temudes clivelles.
4: Les clivelles.
3: No?
4: Sí.
3: Que és per una mala posició.
4: Però no ho hem dit, però ja ho hem dit, mig intuït, és a dir, la lactància no és dolorosa.
3: No.
4: Això ha de quedar clar, que a vegades també aquesta connotació que la lactància ha de ser dolorosa. No. És a dir, si és dolorosa és que alguna cosa no s'està fent bé o que no va bé.
3: Sí.
4: Vull dir que la lactància no és dolorosa.
1: No. I no tiene que doler, porque hay mamás que te dicen... No, es que me duele en el enganche, pero después ya aguanto. No, no debe doler. Y cuando modificas postura... Es cuando no me duele, se quedan asombradas, ¿no? Súper importante lo que ha dicho Nuria, ¿no? Un buen anclaje de la boca, ¿no? Labios bien vertidos, bien pegadito, ¿no? Bueno, que esté piel con piel, ¿no? El bebé, sobre todo la boca, súper importante, porque si no, la succión no es nutritiva.
4: No, claro.
1: Y las clivellas a veces es por una mala... Bueno, siempre son por una mala posición, ¿no?
4: Claro.
1: Comen del pezón, no tienen que tomar el pezón, sino todo el pecho, y es importante.
4: Claro, no, hi ha un component físic, no?, també, és a dir, no?, és una succió perquè, evidentment, que pugui sortir la llet. Bé, molt interessant.
1: Sí.
4: Ens ha deixat alguna cosa? No? Més o menys?
1: No.
4: Ja sé, Núria, que tu vulguis. Núria, es podria parlar 3 hores sobre la lactància.
3: Estaríem aquí xerrant moltíssim, però sobretot el missatge de que realment la lactància materna és cosa de tots.
4: Mira.
3: És cosa de tots, no només de la dona que apareix, de la parella, sinó també de la família, de la societat sencera, no? Que hi hagi un suport a la lactància, que ara mateix no hi és, perquè tenim una baixa maternal ja ridícula, de 19 setmanes, quan ens estan recomanant que fem 6 mesos de lactància exclusiva, és a dir, començant per aquí, no? I que no sigui transferible la baixa paternal a la mare, que és la que dona el pit. No pot ser que a les 19 setmanes tu estiguis a la feina traient-te la llet i la teva parella estigui donant el biberó de la teva llet a casa.
4: No
3: té cap sentit, no?
4: No té sentit.
1: Tendria que ser com los países nórdicos. ¿Cuándo lo conseguiremos? No lo sé.
4: Yo creo que no está la cosa por el camino,
1: ¿eh? No. Pero eso que dice la Nuria es súper importante, la pareja y la familia, ¿eh?
4: Sí.
1: Y nosotros ahí en el centro, todo el mundo que está en el centro, hasta la mujer de la limpieza, está a favor de la lactancia. Es decir, que pueda tener una formación y si viene una mamá lactando en la sala de espera, animarla y, ¿no? Y,
4: sí.
1: Y, pero pasa que es difícil, la sociedad de hoy en día
4: es complicada.
1: Vivimos con el tiempo.
4: Sí.
1: En la prisa.
4: Claro.
3: Sí.
1: Es la prisa.
3: Sí, pero es que el bebé, el temps
1: no
3: del bebé...
1: No tiene tiempo.
3: Es un temps de calma.
1: És molt difícil.
3: De pausa, que a vegades pues, no, ens pensem que la lactància és algo que ens pot fer, ara no em surt la paraula, com estar més pel bebè, que estarem més enganxats al bebè, però no és la lactància, sinó que... És que és
1: beneficioso.
5: És això.
1: És estar en braços. Jo quan dicen las abuelas, es que se acostumbrará a los brazos. ¿Y? Es que es beneficioso, la oxitocina, todo. Es decir, es que está comprobadísimo. Yo les digo a las mamás que en la India... Teresa de Calcuta, mucha gente la conoció. En un orfanato los bebés se morían, los dejaban en la cuna y se morían, pobrecitos, porque no tenían alimentación. Las monjitas empezaron a coger a los bebés y sobrevivían más.
4: Claro.
1: Simplemente por el contacto humano.
4: El contacto humano, claro.
1: Entonces yo les digo, ¿qué tiene de malo que lo cojan? Disfrútalo, ya se separará de ti. Pero eso es difícil, en la sociedad que estamos es difícil.
4: Exacte, sí, ¿no? Això perquè el temps, perquè hem de dormir, perquè no sé què, hem d'anar a treballar, perquè
5: tot és una pressió, eh? Sí. Els volem autònoms des de que són molt petits.
1: Sí.
4: I és així, eh?
1: Sí.
4: Com menys feina, millor.
1: I se ve en les estadístiques, quan empieza la lactància, quan nacen, es un, bueno, pues hay un tanto por ciento, y cuando nos tenemos que incorporar, la lactancia materna
4: va
1: disminuyendo por la incorporación al trabajo.
4: Sí, está claro. Hi ha molt de camí a recórrer aquí. Sí, hi ha molt de camí a recórrer. Bé, una bona manera de divulgar-ho és a través d'aquest espai, que és el que hem fet, no?
1: Sí.
4: I sobretot, torno a dir, en general i en qualsevol terme sanitari, és a dir, que qualsevol persona que tingui una inquietud, una dificultat, el que sigui a nivell sanitari, que s'acosti als centres de proximitat, als CAPs del Vendrell, que són fantàstics, amb professionals fantàstics, que si no fora per la vostra vocació seria una altra cosa, però tampoc no vull entrar. Sort de vosaltres, i per això que qualsevol consulta, dubte, que s'acostin i que preguntin.
1: Que vinguin.
4: Que vinguin.
1: I tant, que vinguin a buscar.
4: Correcte. Sí. Gràcies, altra vegada.
1: Gràcies a tu.
5: Gràcies.
4: Que vagi bé.
1: Adéu.
6: Cada dia de dilluns a divendres fins a les 12 amb Pere Sallent. Estàs escoltant Ràdio El Vendrell.
7: De capsa de cartró a bossa reutilitzable. I de revista a tovalló de paper.
8: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho. El paper i el cartró van al contenidor blau o al cubell del porta-porta corresponent. Entra a residuombas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecoembes. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
9: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.
10: La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08.
11: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
10: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Tota l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Escoltes la millor oferta radiofònica. La millor música. La millor actualitat. Escoltes Ràdio El Vendrell. La Calaixera, un programa unicap de tot.
4: Dos quarts i mig, 12, i a partir d'aquí ja sí que anem cap a la participació i les trucades. La sintonia ja ho deixa prou clar i ja ho anuncia. Telèfon operatiu a partir d'aquí i quan ja sona la sintonia, justament 977 15 70 69, a la vostra plena disposició. 977 15 70 69. O també podeu enviar-nos un missatge de WhatsApp, com no, 686 101 101. Molt fàcil, 686 101 101. Tota aquesta part final dedicada a la participació, a les trucades, però també a la bona combinació musical, sobretot si és una combinació musical demanada per vosaltres, les vostres cançons, les vostres dedicatòries, però també ho anem alternant això, amb la música que es va estrenant, amb la música d'ara, amb la música d'aquest estiu 2026. Així que entre tots ho hem de fer-ho, això. 977 15 70 69, missatge de WhatsApp al 686 101 101.

I per trencar una mica el gel, va, posem una primera cançó. Aquesta la posem nosaltres. Aquarela i Jordi Ninus, El tren del temps.

0: Ritme contundent per posar ritme avui que som divendres i per donar pas ja a les primeres trucades que ja arriben, la primera d'elles almenys. Bon dia.
1: Bon dia, Pere.
0: Jan Papalet, què diu vostè?
1: Mira, com que demà fa les avaneres de Balbell de festa major, demà sí. A les 10 de la nit, què et sembla si fotem una avanera d'aquelles que t'ho trobes tan maques?
0: Vinga, perfecte. Doncs va, buscaré alguna de ben xula, si et sembla.
1: Val, molt bé.
0: Val.
1: Fins al dilluns amb la cuina, no, Pere?
0: Correcte, dilluns amb la cuina, amb el vedó i el de sempre, vamos.
1: Bueno, doncs aquí s'ha de dir el de sempre. Bon fin de setmana per tots. Visca la cuina i visca tots els calceus i calceus.
0: Visca, visca. Bon dia, Jan, gràcies. Adéu. Que vagi bé. Adéu, adéu. Doncs anem a buscar una avenera ben xula.

0: Escoltes Ràdio El Vendrell.
1: I anem cap a la Venera, que de seguida sonarà. A veure si us agrada aquesta elecció que hem fet. Són els pescadors de l'Escala i la Venera triada és aquesta, Entre les barques.

0: Viu l'estiu amb Ràdio al Vendrell.
1: De pot de conserva a flascó de perfum. I d'ampolla de vidre a pot de cosmètica.
0: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho. Els envasos de vidre van al contenidor verd o al cubell del porta-porta corresponent. Entra a residuombas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecovidrio. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.
3: Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio al Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio al Vendrell i online a rtvalvendrell.cat. Els millors sons llatins escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio al Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvalvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge.
4: Cada dia de dilluns a divendres fins a les 12 amb Pere Sallet.
5: Tota la part de participació, que ja fa estona, bé, fa una estoneta que ha començat, 686-101-101, si voleu enviar-nos un missatge de WhatsApp, o 977-15-70-69, si ens voleu trucar. Com és el cas? De fet, ja ens truquen. Bon dia.
6: Bon dia, ai, ara t'anava a dir Josep.
5: No pateixis. Com estàs, Maria Carme?
6: Ai, Déu meu. Despistadíssima.
5: Bueno.
6: El Joan està rient. Doncs,
5: no, va, com va això, va, com va això.
6: Mira què diu, que estic malalt.
5: No, home, no.
6: És que estàvem parlant de noms i mira, m'ha vingut el Josep.
5: No, no, no pateixis. Josep, Joan i Asses, ja has anat a totes les cases.
6: Ah, això mateix.
5: No pateixis.
6: Ai, no,
5: molt bé, Maria Carme. Què dius, què ens expliques?
6: Mira, què t'anava a dir. Dic, posa aquella cançó, aquella meva, perquè tu faràs vacances i ja no la sentiré. Aquella de la Noa. Bueno, la Noa, però per el de això, com se diu?
5: Per la Miguel Bosé.
6: Eh? Ah, mira, diu, ja està.
5: La vida és vella per aquí?
6: La vida és vella de la Marta Bolaños.
5: Ah, de la Marta Bolaños. Vale, vale.
6: Si la trobes.
5: Sí, la trobaré.
6: I si no, pues la que trobi.
5: Vale, la Marta Bolaños. Perfecte, doncs la busco de seguida.
6: Vale.
5: Molt bé.
6: Adéu.
5: Doncs res, que vagi una abraçada als dos. Adéu. Que vagi bé, adéu. A la Maria Carme i al Joan, que l'escoltàvem de fons.

Doncs crec que l'he trobada i crec que és aquesta. La vida és vella en tota aquesta versió que fa la Trova, la Marta Bolaños en Sixto Armas. I és aquesta que ja sona per la Maria Carme i per el Joan Sardé.

0: és una cançó xulíssima, més una cançó en directe, que sempre té aquest punt especial. 977-15-70-69. Bon dia.
1: Bon dia, estimat.
0: Hola.
1: Soc Maria Dolors.
0: Què tal, Maria Dolors? Hola. Com estàs?
1: Estic al carrer, Fa una mica de calor, però per trucar-te m'he posat aquí la sombreta.
0: Molt bé.
1: Perquè ara sortia de l'esclat que està tan fresquet.
0: Clar.
1: I quan surts és una bola de foc.
0: Fa la bufetada aquella.
1: M'he posat aquí a la sombra i vaig a dir-li bon cap de setmana al Pere.
0: Moltíssimes gràcies.
1: Moltíssimes gràcies. I sobretot, mira, no passar massa calor.
0: No, ho intentarem. intentarem que no.
1: A la piscina també hi vas tu, Mafet, o no?
0: Sí, més entre setmana que no hi ha tanta gent. Més que no, sí, la piscina m'agrada més que la platja, eh? Sí.
1: Jo també.
0: Perquè a vegades el temps no permet el temps, vull dir, a vegades tenim agendes molt apretades i es fa complicat anar-hi, però si podem, sí que anem, sí.
1: Molt bé. Aquí, on estàs, a Cubelles, teniu bones piscines?
0: Hi ha piscina, sí, hi ha una piscina municipal tota la vida, que és on anem nosaltres, que és una piscina descoberta, així amb una gespa molt maca i uns pins molt macos, i sí, de quan en quan hi anem.
1: Molt bé.
0: Sí.
1: Bueno, estimat,
0: molt bé.
1: Doncs, ara ja vaig camí cap a casa.
0: Molt bé.
1: Si vols, posa alguna cançoneta que t'agradi tu.
0: Vinga.
1: Per tota la gent de la Calaixera.
0: Fantàstic.
1: Que tinguis molt bon cap de setmana.
0: Gràcies.
1: I ja està, i ens sentim el dilluns.
0: Igualment, fins dilluns, sí senyora.
1: Estimat, molts petonets i abraçades.
0: Gràcies, igualment, que vagi
1: adéu,
0: bé.
1: Adéu, carinyo. Adéu.
2: Escoltes Ràdio El Vendrell, 107.1.
0: Posarem aquesta cançó i, de fet, ja serà l'última cançó d'avui i la cançó que ens ajudarà a acomiadar-nos. Una cançó molt xula, m'agrada molt aquesta cançó, no sé per què. És d'aquelles que et cauen en gràcia. És Auxili i Trapella que han creat aquesta cançó, Terrinetes al Sol. Una cançó molt d'estiu. Gràcies per fer-ho possible. Dilluns i tornarem puntuals a partir de les 9. Que vagi bé. Bona jornada i bon cap de setmana. Adéu-siau.